0: És una sort, igual que el que ha dit en Pep, de viure en un lloc que pots tenir, les pots tenir a mà, no? Però la gent que no les tenim a mà, com podem tenir aquests remeis? Com podem? Perquè no pots anar a una botiga, no?, a comprar un fonoll, per exemple, així amb herba, no? Llavors, què ens aconselles? Muntar dintre del nostre piset un per tenir més a prop aquestes herbes? O què ens aconselles tu des de... des del teu punt de vista?
1: Sempre hi ha les arboristeries, que allà quasi podem trobar tot el que necessitem. Però, mira, jo ara us explicaré una cosa. Quan vaig començar a contactar, que tenia 20, 22 anys, és a dir, fa 25 anys o més, jo elaborava moltes coses, molts ungüents, recol·lectava moltes plantes. A mesura que jo anava entrant en la planta medicinal, me n'adonava que cada vegada necessitava menys. Fins al moment que vaig adonar-me que estava utilitzant al llarg de l'any dos ungüents, que de les plantes que recol·lectava n'utilitzava molt poc. Llavors em vaig anar adonant que en el fons hi havia algo vibracional de consciència que ja no em calia utilitzar la medicina. Això és atrevit dir-ho, eh? M'estic atrevint a dir-ho, però ho he experimentat. Llavors, en el fons sento que estem... que la realitat és que necessitem menys del que ens pensem. No? Sóc una gran defensora d'aquest decreixement contra algú que va a consumir més, necessitem més, quin ús fem de tot, fins i tot de les plantes, i en el fons, com més bé anem entrant a la consciència de la planta, del bosc i de la natura, ens adonem que necessitem cada vegada menys, no? Però per mi lo interessant seria que tinguéssim els coneixements bàsics de com anar al bosc, com recol·lectar, i no tot es pot recol·lectar. Hi ha coses que és important comparar-les a l'arboristeria per cuidar la natura. Per exemple, la farigola.
2: Sí, la farigola, sí.
1: El Montseny està en perill d'extinció. Mm. I sabeu per què? Per el mal ús de recol·lectar-la. Mm. Llavors, jo mil vegades dic, no la recol·lecteu, no l'agafeu, és a dir, aneu-ne a comprar, perquè si no sap recol·lectar o no hi ha la prou consciència de tenir cura i d'allò adonar-me que no puc fer tot el que vull a la natura, és millor que no hi anem, no?
2: Si en cas farem una cosa, farem un espai musical, i això que dius tu de la farigola, que no passi com aquesta cançó de Bus, que ens parla de que t'he trobat a faltar. No ens agradaria, amics i amigues, que ens passés amb les nostres plantes remeieres del Montseny. Endavant, Joan.
3: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Calafell, Tarragona, per escoltar la veu i la música de Buhos, amb un tema que es va publicar l'any 2021 i que porta per títol, com ha dit el Josep, T'he trobat a faltar. Escoltem-lo.

0: Buhos, t'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar és un tema preciós de Buhos, que descriu el buit que deixa l'absència d'algú amb qui es comparteix la vida. Parla de recordar els moments quotidians, les converses i lo complicat que sembla haver desaparegut, com també de les coses senzilles i quotidianes que ens trobem a faltar, com escoltar històries, riure junts o simplement tenir temps per parlar. Per altra banda, reconeix la por i la incertesa que podem sentir quan estem sols, però alhora transmet un missatge d'esperança i resiliència. En definitiva, és una mirada cap al futur amb optimista. Alba, què és més important per tu, tenir fe o l'esperança?
1: Uau. Fe o esperança? És que van de la mà.
0: Sí, van de la mà. No creus una més important que l'altra?
1: Jo li canviaria el nom. Jo sempre dic coratge. Coratge i l'obertura de cor. Per mi és la transformació de fe i esperança que potser deia la meva iaia. És el coratge a atrevir-nos a ser qui som, a ser qui som autènticament.
0: L'essència de
1: cada un. És el que acompanyo cada dia en els nens i els infants. I l'obertura del cor, passi el que passi, sigui com sigui, seguint obrint el cor. Com a individus, com a famílies i com a humanitat tota. Tenir el coratge de seguir obrint el cor, passi el que passi.
0: Iago, tu volies preguntar alguna
2: Quina
0: cosa?
2: Quina planta medicinal consideres que té més, segons la teva opinió, té més avantatges a nivell emocional, en aquest sentit?
1: Jo tinc una planta mare que n'estic enamorada, que si la tinc a casa ja estic tranquil·la. I la tinc sempre tot l'any, i és la farigola. Llavors, per mi és la gran mare. Però a nivell emocional, doncs a nivell emocional potser me'n vaig cap a la calèndula o cap a l'espígol.
2: I què et porta a optar per una d'aquestes dues?
1: Perquè jo, que acompanyo la sexualitat conscient, ens trobem en tota la memòria de l'inconscient col·lectiu totes les ferides que portem com a humanitat, tant homes com dones. Llavors, per mi, la calèndula a nivell emocional i energètic és una planta que va directament a la ferida. Llavors, tots al viure en aquest món ens toca la ferida humana, no? Llavors, la calèndula és una, per mi és una planta balsàmica que acaricia la ferida, i l'espígol, a part, no?, quan l'olorem, que és directe en el sistema nerviós, no?, un sistema nerviós que té un alt nivell d'estrès col·lectiu, un alt nivell de memòria traumàtica, l'espígol ens porta en un estat de calma absoluta, i també m'enamora perquè és una planta que per mi em connecta a anar diluint tota la memòria d'abús i de violència que portem també com a col·lectiu.
2: I la planta que no voldries veure ni en pintura, si poguessis?
1: No n'hi ha cap. Sento que totes...
2: Emotivament, no n'hi ha cap.
1: Com?
2: Emotivament. No n'hi ha cap que diguessis, mira, jo això, si la puc veure el menys possible...
1: Puc no apropar-me, no utilitzar-la, però sí. Forma part del bosc, i llavors totes tenen la seva...
2: No utilitzar-la. No utilitzar-la a nivell emocional, de dir, mira, no em convé utilitzar-la massa. Perquè potser pot donar una mala vibració.
0: L'ortiga?
1: No, l'ortiga no estic enamorada.
3: La tora blava. La tora blava, perquè jo la conec, perquè m'agrada molt anar a Núria. I allà n'hi ha molta, i de seguida quan bueno, els excursionistes ja ho sabem, no? Però, clar, allà hi ha molt de turisme. Turisme que no coneix aquest tipus de plantes. I és que diuen que ni les vaques ni els vedells s'acosten a la tora blava ni per ensumar-la. Vull dir, no sé què té aquella planta que és tòxica, no?
1: Sí,
3: és així, no?
1: També...
3: Oh, és un encant, eh? Tu la veus?
1: És el que t'anava a dir.
3: Però compte, no l'agafis i no la facis utilitzar per qüestions culinàries, perquè t'hi quedes, eh? Segons diuen.
1: Sí. No sé, estaré pensant tota la nit a veure si me n'apareix alguna.
3: Alguna que no... que no vibri gaire bé, que dius aquesta...
1: El que passa que totes tenen la seva funció a la natura, no?
4: Alba, ara que heu parlat sobre la sexualitat conscient, bueno, no té molt a veure, però sobre la salut femenina i els cicles de la dona, hi ha plantes que ajudin a regular, per exemple, el cicle menstrual, o la fertilitat, o la menopausa, acompanyar la menopausa.
1: Sí, jo, com ha dit en Josep a l'inici, no, jo treballo amb la planta més autòctona, és a dir, al Montseny quines plantes tenim? Doncs amb aquestes, tots els remeis que fem amb les nenes i els nens són aquestes. Jo puc fer un remei amb plantes no autòctones d'altres indrets que són fabuloses, però per mi la consciència és amb les que hi ha. I per la dona autorreguladora, per mi la que estic enamorada és la sàlvia. Mm-hmm. Ens serveix per tot, per tot el cicle.
3: Perquè tu allà...
5: Home, jo, és que jo estic cansada de...
3: Tu et vens, no?
5: Home, fa 26 anys que em venc.
3: Per això.
5: Sí, però bueno, elaborades no... Exacte, no amb vegetals, sinó encapsulades i tal, però també volia comentar, sobretot, que és un tema que vigilem amb les plantes, perquè no són innocues. Vull dir, si tu estàs embarassada... segons què no pots prendre, vull dir, encara que siguin plantes o infusions, has de vigilar molt. Per exemple, la belladona és una planta abortiva. Hi ha plantes que poden donar malformacions. Bueno, això, Alba, tu ja ho saps. Vull dir, que ha de ser una persona experta que t'aconselli. Mm. Però a més, ara demanen molta planta a la farmàcia i també s'està... No sé si és una moda o que la gent...
1: És una moda.
5: Tu?
1: Jo veig que és una moda, és una tendència. Hi ha una... que bé que ens obrim, però per mi la clau és com us ho diria? Per mi hi ha algo molt essencial. Com entrem al bosc? Entrem al bosc per fer-ne un ús i utilitzar, o entrem al bosc per ser-ne part? Si tu entres al bosc per ser-ne part, de la manera com acompanyo o entrem al bosc amb els infants, els adolescents i les famílies, és molt difícil que agafis una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Llavors jo estic super tranquil·la dels infants i adolescents al bosc, perquè no agafaran una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Si tu entres al bosc perquè vols utilitzar, perquè en vols fer ús, perquè vols fer recepta i perquè et vols posar per sobre de la natura, aquí és on comencen aquestes imprudències i aquest ús es converteix en abús, i aquest abús, no, ens pot portar a el que li ha passat la farigola al Montseny, no? Que l'estem cuidant, qui estimem la zona i la muntanya, no? A dir...
4: Alba, tu et consideres una miqueta bruixa? Perquè parles d'ungüents, de pocions, del que el bosc et parla, de com entres en el bosc... Mm. I amb...
1: Sí, és que la bruixa, per mi, el mot bruixa està mal anomenat. Aquestes dones que els 1600, 1700 van estar cremades a Europa i penjades a Catalunya, eren dones sàvies que estaven connectades a la natura, que estaven connectades a la seva energia vital, per tant, a la seva energia sexual, que estaven al servei de la comunitat, que tendien a tenien parts, a tenien avortaments, a tenien situacions concretes. Eren dones, moltes d'elles soles, que no hi havia un home al costat. Llavors va ser el millor xivo expiatori.
4: Donava por.
1: En català, perdó, el...
3: No sé com es diria, però ja ens entenem.
1: Sí. És que sé que hi ha una paraula... I...
3: És igual, hauríem de buscar... Sí, ara no tenim el moment.
4: Donaven por per el seu poder,
1: pel
4: no?
1: Pel seu poder. Llavors, sí, soc una considero una bruixeta, sí.
3: Molt bé, més preguntes. Iago, tens alguna pregunta?
2: Creus que quines plantes medicinals poden ser molt útils o útils en general per fer remeis de, diguéssim, per estar per casa?
1: Super, molt bona pregunta. Oli de cops, la flor de Sant Joan que surt a l'estiu. Jo sento que és una planta molt abundant, que si ha fet una bona primavera està, i fer un oli de cops en família i tenir tot aquell remei tot l'any a casa... t'estalvia, amb tot el respecte, Eva, entrar a la farmàcia moltes vegades. Llavors, això és un bé per tot, fins i tot pels farmacèutics, perquè hi ha una consciència popular, també, no? Llavors, l'oli de cops, l'alcohol de fregues d'espígol per les cames, és com...
5: I de farigola.
1: Hi ha quantitat d'olis medicinals. Fes un bon oli medicinal.

0: No m'emporto plantes medicinals.
1: Metafòricament.
0: M'emporto el pròpolis. No em falta.
1: Per què?
0: Perquè si em passa qualsevol cosa, em prenc pròpolis i em recupero de tot. No em falta l'oli d'orenga quan viatjo. El mateix.
2: Antisèptic.
1: I quin consell donaries a una persona que vol posar-se en aquest món? Per engrescar-la, a que... motivar-la, a que volgués introduir-se en aquest món.
0: Que s'escolti tota l'estona primer a ella i que es rendeixi a la natura abans de fer-ne ús. Que s'escolti ella i que escolti la natura i li anirà vinguent tot donat.
3: Jo em pregunto una altra qüestió. Quines parts de la planta, per exemple, utilitzem o s'utilitzen habitualment per preparar remeis? A veure, tenim la planta sencera ben bonica, la trobem en el bosc. Com es fa això?
0: Totes, és a dir...
3: Tot s'agafa, tot s'aprofita, vull dir.
0: No de cada planta, però hi ha plantes que utilitzaràs la sumitat florida, hi ha altres que utilitzaràs la fulla, n'hi ha d'altres que utilitzaràs l'arrel, hi ha alguna que utilitzaràs els fruits... Llavors, ja en la ramalleria hi ha un gran ventall d'utilitat.
3: Hi ha un gran ventall.
0: I és molt interessant, i això t'ho ensenya la ratafia, l'elaboració de la ratafia. Jo sempre dic que la ratafia, la millor ratafia, la fa la iaia de 90-100 anys, perquè...
3: Coneix tot el ventall, no?
0: I tota l'escolta. A veure, quin temps ha fet?
3: Sí, és a dir,
0: puc posar això que no ha sortit? No puc. No. És a dir, et rendeixes a la natura, no? Mm. Llavors, allà és molt interessant perquè a la ratafia te n'adones i ho aprens. Aquesta s'ha d'acollir florida, aquesta s'ha d'acollir abans de florir, no?
3: Sí, perquè si no la ratafia ja podés diria d'una altra manera. També em pregunto quins són els mètodes de preparació més tradicionals en quant a les propietats de les plantes remeieres, a veure, les infusions. Mm. Però a part de les infusions, quin altre tipus de preparats hi han?
0: Sí, hi ha les infusions, que són les infusions bullides, perquè ens entenguem, i les solars.
3: Sí.
0: I jo sempre dic, no les desmereixem, perquè jo faria monogràfics d'infusions només. Perquè allà te n'adones que amb el més senzill i simple ho tenim quasi tot. Les maceracions de molis, amb olis freds i amb olis calents, els ungüents, que és aquest oli macerat, colat i barrejat amb cera d'abelles. Jo a l'inici dels ungüents els fèiem llard de porc, perquè teníem els nostres porcs i fèiem matança, llavors quasi tocàvem l'autosuficiència, no? O ara, o qui és vegà, pues, utilitza altres maneres, no? Cera de soja o així.
2: Vaporitzacions, potser, també, per fer els baos.
0: Els baos, tant de vies altes com els vaginals, no? També amb la ginecologia, superinteressant, també la ginecologia amb tot el tema de vapors i...
3: Pues és molt interessant això, però també és interessant aquests espais musicals que anem fent. Cada aquests temps els controlo jo, precisament, aquests temps, perquè tinc aquí davant el crono. I ara ens traslladarem a la primavera, però no a la primavera estacional, sinó a la primavera d'en Vivaldi, per la qual cosa hem seleccionat un tema que segurament que tots l'heu escoltat més d'una vegada, però que el tornarem a gaudir. Endavant, Joan.
4: Doncs sí, tot seguit viatjarem fins a Àustria, bé, ni més ni menys, en un concert a Viena, per escoltar un fragment d'un dels concerts per violí i orquestra corresponent a les quatre estacions del reconegut violinista i compositor barroc Antonio Vivaldi. Sentirem tot seguit La primavera, Allegro.

0: va néixer a Venècia el 4 de març de l'any 1678 i va morir a Viena l'any 1741 amb 63 anys. Era anomenat Il Prete Rosso, el capellà roig, per ser sacerdot catòlic i pel roig. Va compondre unes 770 obres, entre les quals hi ha 477 concerts i 46 òperes. És especialment conegut en l'àmbit popular per ser l'autor de la sèrie de concerts per a violí i orquestra Les Quatre Estacions. El fragment de la primavera que acabem d'escoltar està compost per a violí solista i orquestra barroca de corda, violins, violes i allò que s'anomena el baix continu. Aquesta obra consta de tres moviments. Primer allegro, segon llarg i un de tercer allegro. Alba, a la primavera les plantes medicinals i remeieres fan el seu màxim ressorgir. Per exemple, el mes de maig és una bona època per sortir a passejar i recol·lectar algunes d'aquestes espècies per fer-les servir a la cuina o preparar remeis casolans. Com puc recol·lectar amb seny i amb responsabilitat?
1: Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Jo en els infants i els adolescents a l'espai ho tenen claríssim. Quan anem ens apropem a una planta, imagina't, hi ha un apropament, no? Aquí ja passem del depredador a la persona humana conscient. Això és com m'hi apropo. Llavors hi ha un demanar permís, que qui no ho ha escoltat mai em diu, però què li dic, sisplau? És un demanar permís intern, és un respecte màxim, no? A la natura, a aquesta medicina que ens dona. Sempre ens agrada recordar que la planta és ella, és seva. Llavors, tota aquesta medicina és seva. La gran major part ha de quedar per ella. Llavors, jo em puc agafar una mica que jo necessito. Llavors, jo sempre ho dic, això que agafis, assegura't que ho utilitzaràs. Sigues conscient i honesta amb aquesta part i que em puguis utilitzar o per fer aquest remei o perquè em puguis tenir per tot l'any, però no amb aquesta tendència humana de quiero, quiero i más, no. Sigues honest a que allò que utilitzis, el que utilitzaré. I llavors recordar que hi ha una part de la planta que ha de ser pels altres i pels animals que hi viuen. Jo, si cada persona que va recol·lectar comprèn això, em sento superfeliç.
2: I tant, i tant. Jo ara em pregunto en el Montseny, que és el teu hàbitat, el teu bosc, o el nostre bosc compartit, quines plantes hi trobem? N'hi ha moltes, però les que ara et venen pel cap una miqueta perquè ens anem centrant, que el Montseny el tenim aquí mateix. També tenim el Montnegre, però més enllà tenim el Montseny, que tots el coneixem.
1: Jo, mira, per la zona que estic hi ha farigola, hi ha romaní, hi ha cap d'asa, hi ha bruguerola, la flor de Sant Joan l'Hipèric, el tàrrec, que és la sàlvia de Prat, la remantarora a la tardor, que és una de les úniques plantes medicinals que està ara, que és pels mals de panxa, aquests virus de tardor, és super sàvia la natura. Què més podem trobar? La dent de lleó, no sé si l'he dita. L'àrnica borda, l'àrnica falsa, que també hi ha un àrnica al Montseny.
2: La menta també la trobem?
1: La menta, hi ha una venta que li diuen menta gatera, menta borda, pels
2: sí,
1: vorals.
2: Sí, també la trobem.
1: També hi ha la tarongina, la melissa, a les zones on hi ha...
2: La melissa.
3: Sí. El fonoll, potser, també.
1: El fonoll, també, molt fonoll. Què més? Hi ha molta. La camamilla salvatjada, no és la que coneixem, però n'hi ha una també que se li anomena borda. El llor...
2: També aquestes plantes remeieres, no? Diguem-ho així, que m'agrada més, eh? Sí. Remeieres. Tu, clar, les deus tenir ubicades, no? És com aquell que va caçar bolets, no? Dius, mira, per aquí cada any sembla que en sortiran, que això és un altre món, el món dels boletaires, no? Anar a caçar bolets, que es diu. Llavors també deu saber a on hi ha, no sé... farigoles, on hi ha romaní, on hi ha el saúc, la menta, o no se sap, això?
1: És que ara estant amb vosaltres m'agrada perquè espero que se'm torni a reconnectar el meu esperit més nòmada. Ara, aquests anys d'acompanyament a la sexualitat, m'estic tornant més nòmada i m'asseguro que allà on estic cada dia hi hagi de tot.
2: Hi hagi de
1: tot. És a dir, nosaltres plantem i hi ha el bosc que trobem. És a dir, abans, anys enrere, fa 5, 7, 10 anys, em bellugava i a la primavera ningú volia anar amb mi al cotxe, perquè parava cada dos per tres emocionada i m'anava a recol·lectar i t'enfiles pel Montseny i saps què trobaràs. Però ara estic d'una manera més nòmada, però si t'obres al bosc és superxulo, perquè hi ha de tot, hi ha el mateix tota l'estona, eh?
2: A mi, per exemple, em costa, jo sóc bastant... No sé quina paraula utilitzar, perquè tampoc em vull menysprear ni molt menys, però em costa memoritzar aquestes plantes, em confoc, no? A vegades, ostres, com podem diferenciar una farigola d'un romaní o d'un saúc? A veure, la farigola, què té que no tingui el romaní? Tots l'hem vista, però explica'ns-ho a la teva manera, que ho expliques tot molt bé.
1: Bueno, aquestes tres que has posat és molt fàcil.
2: A veure, va.
1: Després hi ha coses interessants de diferenciar el saúc d'una planta que sembla saúc, que és tòxica, que no ho és, no? Llavors, quan jo faig les passejades, poso atenció a aquestes coses per tenir la cura que ha comentat l'Eva, no? Però la farigola és tota petita, amb una floreta preciosa. La farigola és una gran mare per mi, però és molt delicada. No la vulguis agafar amb l'aixada per emportar-te-la a l'hort o al jardí de casa teva, sisplau, perquè la farigola morirà. És molt delicada. Clar. En canvi, el romaní és més gros, és més gros. Mata, el pots tallar i rebrotarà. Jo he vist aquests últims anys de bogeria amb el canvi climàtic florir el romaní 4 i 5 vegades a l'any. Uau, què està passant,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: El romaní té una flor més grossa que es pot menjar a les amanides, que és molt bona. I el saúc és un arbust. Llavors ja és arbre amb una flor blanca a la primavera, sí. I aquesta flor blanca transforma en fruits a la tardor.
2: Molt bé, i hem d'anar tancant aquest primer capítol. Se'ns ha passat volant. Jo, la veritat, volia saber més de... Bueno, la farigola la coneixem. El que passa que jo sóc d'aquells que em faig embolics, eh? Amb els bolets també em passa. Conec els tres o quatre bàsics i després me'n poses un altre, que és d'un altre color, i ja vaig de boli. I m'agradaria ser un expert, un petit expert amb les plantes remeieres d'aquí al Montseny. Ja ens informaràs, perquè sabem que organitzes tallers d'aquest estil. Quan els fas? No volem dates, però...
1: Els faré a la primavera, ja et trucaré perquè vinguis.
2: Va.
1: Perquè vingueu, vaja.
2: Perquè vinguem, sí, els de temps de salut.
1: Exacte.
2: Pensa en la gent de temps de salut.
1: Total.
2: I ràdio oients, també.
1: I anem allà a fer una...
2: Home, és que ja n'hi ha prou. Estic una mica fart de confondre'm.
1: Doncs...
2: I també, no sé, a veure si enganxo algun boletaire perquè em digui, escolta'm, això què és, un pinatell? No, el pinatell els conec, però també hi ha unes...
3: Rovelló i pinatell s'assemblen molt,
2: sí,
3: no?
2: Sí. I bé, hi ha molts bolets que també a vegades els confon. Doncs va, vinga, a la teva mà. Vindrem?
1: Total.
2: Vindrem.
1: Convidats.
2: Bueno, per tancar aquest bloc, queden més preguntes, però bueno, les aprofitarem amb els següents capítols que tenim preparats. Si hi ha algun radiooient que està interessat amb el contingut d'aquest programa i o volgués participar en un d'aquests tallers tan ben parits que organitzes, què hem de fer? Amb qui hem de recórrer? Pàgina web, telèfon, mòbil...
1: Doncs mira, el més fàcil és Instagram, Alba Mira el Peix Camps, i allà em trobeu sempre.
2: Instagram, sempre l'Instagram.
1: Sí, si no la pàgina web també.
2: Com la teva pàgina web també és Alba Mira el Peix. Doncs ja ho sabeu, nois i noies, amics i amigues, Alba Mira el Peix organitza uns tallers de plantes medicinals, perquè no ens confonguem d'una vegada, jo ho dic perquè sóc bastant despistat. Llavors, esclar, és que a mi m'agrada tirar la foto, que em deixaràs tirar una foto. La foto i a sota posar el nom, no?
1: De la planta.
2: Clar.
1: Sí. El que passa és que poquetes, eh?
2: Poquetes?
1: Jo sempre dic una cosa.
2: És que abans ho has dit.
1: És que sempre dic...
2: Què dius?
1: No, convido que no prenguin apunts, perquè sempre els dic, després d'un taller passejar 3 hores, com a molt hauràs integrat 3 plantes.
2: Clar.
1: Queda't
2: clar.
1: Amb aquesta integració i sí, a la següent passejada n'integraràs 3 més.
2: Està bé. No, perquè passa això, perquè en veus de tantes... classes i tipus, que al final ja distorsiones o no te'n recordes. Bé, doncs veig que sóc una persona normal i corrent,
1: i
2: que això és el que memoritzo en una passejada, 3 o 4 com a molt.
1: Està superbé.
2: Doncs res, amics i amigues, doncs ara obrirem un altre capítol, que és el de la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Avui us recomanem dos llibres molt interessants. El primer que us proposem porta aquest títol, Plantes, remeis i cultura popular del Montseny, etnobotànica d'una reserva de la biosfera. Escrit per Maria Àngels Bonet Galobart i Joan Vallès Xirau. La Maria Àngels Bonet és llicenciada en farmàcia, etnobotànica i escriptora. La seva obra se centra en l'estudi de les plantes medicinals, els remeis tradicionals i la cultura popular, especialment a les comarques del Vallès Oriental i el massís del Montseny. En Joan Vallès és llicenciat en farmàcia, botànic, etnobotànic i escriptor. És professor de botànica a la Universitat de Barcelona des del 1982 i catedràtic des del 2006. Publicat per Brau Edicions l'any 2006, escrit en llengua catalana i té 776 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
2: Faré un resum molt breu perquè tenim un segon llibre que inclús el tenim aquí en els nostres estudis, que us en volem fer 5 cèntims. Aquesta obra és un estudi etnobotànic exhaustiu sobre les plantes remeieres del massís del Montseny, realitzat des d'una doble perspectiva botànica i antropològica. El llibre no es limita a fer un catàleg d'espècies, sinó que aprofundeix en la relació entre la població local i el seu entorn vegetal, recollint i analitzant els coneixements tradicionals que han perviscut al llarg dels temps.
5: Anem al següent, que tot seguit el que recomanem és La màgia dels cercles, el plaer de les nenes. Les seves autores són l'Alba Miralpeix, la nostra convidada, i la Montserrat Romero, il·lustrat per la Marta Vallvehí. Josep, no sé si ens pots explicar una miqueta de què va.
2: Sí, una miqueta, també farem una sinopsi curta. Aquest conte és un conte, és un gran regal on podem percebre com es trenca el silenci entre la sensualitat i el plaer sexual en la pubertat. Ens fa viatjar per un món on les nenes exploren el seu cos i el seu univers intern des d'un lloc de confiança, curiositat i naturalitat. Alba, a grans trets. A veure, sabíem que avui ens veuríem, no podíem passar per alt aquest llibre, que el tenim aquí. Aquest llibre de contes neix a partir de la vostra experiència dels cercles, de tot això que organitzeu?
1: Sí, són aquests 10 anys de vivència amb els cercles i és aquest obrir espai a que els nens i les nenes es puguin expressar i es puguin donar el que mereixem.
2: Molt bé, on te'l podem trobar, aquest llibre? Està Amazon, on te'l tenim? O el tens tu?
3: A casa seva. No,
2: el tens tu, a casa teva?
1: Sí, el dia de la passejada allà el podeu trobar.
3: Sí, està allà.
2: Està bé, tu. M'agrada la idea, això ho fa, perquè sí,
3: hi anem.
2: A la primavera, però si encara queda per la primavera. Alba,
1: no, també a l'Instagram, fer... a la web, i els enviem a casa. Aquí. Hi ha moltes llibreries que els tenen.
2: Hi ha moltes llibreries per aquí al Maresme.
1: Aquí al Maresme, veus? Ho haig de mirar. Aquí al Maresme...
2: Molt bé. Doncs res, va. Vinga, confiem que el trobarem. La màgia dels cercles, el plaer de les nenes, Alba Miralpeix, Montserrat Romero i també la il·lustració, que és molt xula.
1: És preciosa.
2: Vull dir que s'ho ha treballat molt la Marta Vallvehí. Doncs res, ara, si en cas, farem una cosa. Tancarem amb el racó del conte.
4: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
2: El tresor del bosc. L'àvia Mercè sempre deia que el bosc era la seva farmàcia. Jo, de petit, no l'entenia. Per a mi, el bosc era un laberint verd ple de misteris, però ella m'hi duia cada dissabte al matí amb un cistell penjat al braç. Mira, aquesta és la camamilla, em deia, assenyalant unes floretes blanques i grogues. Quan tinguis mal de panxa, t'has de fer una infusió.
6: I jo les mirava, intentant recordar les seves paraules mentre l'olor del romaní i la farigola omplia l'aire. L'àvia coneixia cada racó del bosc. Sabia on creixia l'herba de Sant Joan, amb les seves flors grogues que semblaven petits sols, i la cua de cavall, que feia servir per als seus dolors de reuma. Vaig passar les hores següents recollint les seves arrels, mentre l'àvia em parlava de les propietats de cada planta. L'arç blanc per al cor, la sàlvia per a la gola, el llorer per a les digestions. El bosc deixava de ser un laberint i es convertia en un llibre obert.
5: però el seu tresor preferit, ni més ni menys, que era el Roser Bord, amagat en un clar on el sol que hi tocava, i tocava força. Els seus fruits vermells, els citrons, feien de l'àvia un alquimista. Quan vinguin els refredats, em deia, amb una mica d'aquests i de mel, et prepararé un xarop que et curarà del tot. Ara, quan miro sol pel bosc, reconec cada planta i sento la seva veu en el vent. He après que les remeieres són dones que escolten la terra i entenc per què l'àvia m'hi duia cada dissabte, no sols per curar el cos, sinó per ensenyar-me que la natura és una farmàcia viva i que el coneixement de les plantes és un tresor que es transmet de generació en generació. Quan recullo valeriana o camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans. I quan faig una infusió, no sols aprenc una medicina, bec l'herència de l'àvia, la saviesa del bosc i la màgia de les plantes que curen.
2: Molt bé, què t'ha semblat?
1: M'encanta.
2: Ho hem tancat d'aquesta manera. És la primera vegada que expliquem aquest conte. A vegades hi ha contes que són únics, a vegades hi ha contes que els necessitem escoltar més d'una vegada. Aquest us asseguro, amics i amigues, que és el primer cop que el llegim. I a veure, inclús al final, quan recitava en Joan, perquè en Joan és també un gran explicacontes, quan diu, quan recullo valeriano camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans.
1: Preciós,
2: és així?
1: Preciós, preciós. M'ha arribat.
2: T'ha arribat, no? Jo també, bueno, no dic la pell de gallina, però gairebé, perquè m'ha fet vibrar i també entendre que hi ha una herència que no tan sols és el que veus, que palpes, sinó que darrere d'aquell efecte visual, olfactiu o el que sigui, darrere doncs, hi ha també memòries que estan allà vibrant, no? Sigui l'àvia, la besàvia, o siguin els nostres ancestres. Per tant, que no sé, per tancar, què t'agradaria dir? Què t'agradaria recomanar a tots aquests que som uns enamorats del bosc i de la natura? Perquè, bueno, ens fixem en aquests habitants, no? Perquè són habitants, plantes, herbes, arbusts, pins, roures, etc. Què ens recomanes?
1: Doncs mira, escoltant-te i escoltant el que acabes de llegir, em ve la recomanació d'honrar.
2: D'honrar
1: els ancestres, agrair.
2: Honrar.
1: D'on venim, i honrar també tot l'invisible que no es veu en el bosc.
2: Pues sí,
1: tots els elementals,
2: tots els
1: elements,
2: elementals.
1: Tota l'energia invisible que sosté que allò, que la natura segueixi oferint abundància.
2: Molt bé, doncs sí, és així, jo també ho penso igual. Doncs res, fins aquí el temps de salut. Moltes gràcies, Alba, per els teus coneixements, per les teves aportacions, per la teva saviesa, per acompanyar-nos a temps de salut.
1: Un plaer, un goig, moltes gràcies a tots.
2: I res més, sempre acabem igual, eh? Faig una miqueta d'exposició i tanquem, a veure si us agrada la manera que tanquem. I res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, l'Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, l'Alba Mira el Peix i a les vies del son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que tot allò que necessitem per curar-nos ja està present a la farmàcia viva de la Terra. Abraçades i petons i fins la setmana vinent.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

agost de 1991. Un home està tancat en una casa de vacances a la vora del Mar Negre. Fora hi ha soldats. Els telèfons no funcionen i la televisió només emet ballet clàssic i comunicats d'un comitè que diu que ell, per motius de salut, ja no governa el seu país. Ell sap, però, que tot això és mentida. El que no sap és què està passant a Moscou, a 1.000 quilòmetres d'allà, ni si el trauran d'aquella casa, viu o mort. Els seus guardaespatlles, desesperats, busquen ràdios velles en un magatzem del servei i enganxen antenes improvisades i, entre el soroll de l'estàtica, comencen a sentir veus en rus que parlen des de fora la Unió Soviètica. Sembla ser que una d'aquestes veus arriba submarinament des d'una platja de la Costa Brava. Aquest home es diu Mikhail Gorbachev i la ràdio que l'ajuda a entendre que el seu món s'ensorra ha estat emesa, en gran part, des d'un camp d'antenes amagat entre les dunes de Pals, a la província de Girona. Ara la pregunta és com és que una emissora instal·lada en un poble de pescadors del Baix Empordà va acabar sent la finestra al món d'un president soviètic segrestat pels seus? Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de Radio Liberty i el cop d'estat de 1991 a la Unió Soviètica.

0: Per entendre bé tot això, hem de tornar una mica enrere. De fet, bastant. Ens situem a finals dels anys 40, quan acaba de començar la Guerra Freda, i Washington té un gran problema. Darrere del teló d'acer de la Unió Soviètica, la informació que arriba a la població ve filtrada o directament inventada pels governs comunistes. Cal, doncs, una manera de poder trencar aquest monopoli i que arribi la informació i propaganda estatunidenca. És precisament per aquest motiu que el 1949 es funda el Comitè Nacional per una Europa Lliure, que crea Radio Free Europe, pensada per als països satèl·lits: Polònia, Hongria, Txecoslovàquia, Romania, Bulgària. Dos anys més tard, el 1951, neix una germana bessona d'aquesta Radio Free Europe, amb un objectiu encara més ambiciós: entrar directament dins la Unió Soviètica. Aquesta es dirà Radio Liberty. Tot i tenir objectius una miqueta diferents, totes dues emissores comparteixen una característica que durant anys es va mantenir amagada al gran públic. És que estaven finançades i supervisades per la CIA. I és que aquest fet no es va fer públic fins al 1967, quan la revista nord-americana Ramparts ho va destapar. A partir d'aquell moment, i durant els 70, el finançament es va fer oficial i públic a través d'una assignació directa del Congrés dels Estats Units, i no pas de manera clandestina i amagada, com s'havia fet llavors pel Servei d'Intel·ligència americà. La seu de redacció d'aquest projecte s'instal·la a Múnich, que llavors és Alemanya Occidental. Allà s'escriuen i es graven els programes en desenes de llengües diferents: rus, ucraïnès, les llengües del Caucas, les de l'Àsia Central... Però hi ha un problema tècnic enorme. Com fas arribar aquestes emissions a una àrea tan grossa? Només la Unió Soviètica sola tenia uns 22 milions de quilòmetres quadrats. A més, ho havies de fer travessant fronteres blindades i un sistema soviètic que, lògicament, intentava bloquejar la senyal amb interferències. La resposta va ser força bruta. O bé, potència bruta. Calien antenes gegants, en llocs oberts, sense obstacles, i, si pot ser, amb el mar davant per fer de reflector de les zones. Després d'estudiar diverses ubicacions arreu d'Europa, els tècnics nord-americans hi troben el lloc perfecte aquí ben a prop, a la platja de Pals. Actualment, Pals té uns 2.500 habitants. Als anys 50, però, eren uns 1.500. Un poble més aviat tirant cap a petit, tot i que, esclar, n'hi havia molts menys habitants. Els palsencs, com a la majoria de pobles costaners de l'època, vivien bàsicament de la pesca. Així doncs, aquesta és la localitat que Estats Units escull i compra més de 300.000 metres quadrats de terreny i el cedeix a l'estat espanyol, que en aquell moment encara rau sota la dictadura franquista. Cosa que no deixa de ser una gran ironia. Un règim autoritari acull a casa seva una emissora dissenyada per combatre un altre règim autoritari, en nom de la lluita anticomunista que Franco havia fet servir per justificar-se des del primer dia. Les obres avancen ràpid. S'instal·len 6 transmissors d'ona curta de 250 kW cadascun, una potència descomunal per l'època, i un bosc d'antenes que amb els anys arribaran a fer 166 metres d'alçada. Aquesta alçada equival a la meitat de la Torre Eiffel cada una. És a dir, un bosc d'antenes de la meitat d'alçada de la Torre Eiffel a la platja de Pals. El 23 de març de 1959, a les 3:05 de la matinada, Radio Liberty emet per primera vegada des de Pals cap a la Unió Soviètica. L'arribada de l'emissora canvia el poble. Es donen feina a prop de 200 persones: tècnics, traductors, personal de manteniment, la gran majoria veïns de la Costa Brava. Cobren salaris lligats a l'IPC i treballen jornades de 40 hores setmanals, condicions que als anys 60 eren un gran privilegi a l'Espanya franquista. Els programes arriben enllaunats en cinta des de Múnich fins a l'aeroport del Prat i des d'allà en cotxe fins a Pals. Els operaris que hi treballen sovint no entenen ni un mot del que emeten. No saben rus, ni ucraïnès, ni altres llengües lligades al bloc soviètic. Només vigilen que els transmissors no fallin. El que emeten, però, és de tot menys neutre. Notícies sense censura, música, cultura, literatura prohibida i també propaganda estatunidenca. Per a milions de persones a l'altra banda del teló d'acer, aquella veu metàl·lica que travessa les interferències soviètiques era senzillament l'única font d'informació que no venia directament del Kremlin. Tot i que, esclar, aquest projecte molestava els dirigents soviètics. El 21 de febrer de 1981, a Múnich, la seu central de Radio Free Europe i Radio Liberty va patir un atemptat amb bomba. Quatre treballadors van resultar ferits greus. Anys després, un cop oberts els arxius de la policia secreta d'Alemanya de l'Est, la Stasi, es va saber que l'atac havia estat organitzat pel tristament famós Carlos, el Chacal, i pagat pel règim comunista de Nicolae Ceausescu a Romania, que volia silenciar el servei romanès de l'emissora. Va ser l'únic atemptat conegut del Chacal contra un objectiu nord-americà, i el que mai, però, va reivindicar. Tot i així, l'atemptat no va aconseguir el seu objectiu. Les emissions van continuar, també des de Pals, sense cap interrupció. Cinc anys més tard, el 1986, Radio Liberty va tornar a demostrar el motiu de la seva existència. Quan va explotar el reactor de la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna, les autoritats soviètiques van intentar amagar la magnitud del desastre als seus propis ciutadans durant dies. Mentre la premsa oficial callava, milions de persones a l'est d'Europa van assabentar-se del que realment havia passat escoltant Radio Liberty. I és així com arribem de nou a l'agost de 1991, el moment amb el que hem obert aquest episodi. Mikhail Gorbachev, l'últim líder soviètic, havia marxat de vacances a la seva casa de camp de Foros, a Crimea, amb la intenció de tornar a Moscou el dia 20 d'agost per signar un nou tractat amb què donaria més autonomia a les repúbliques soviètiques. Resulta, doncs, que un grup de dirigents comunistes de línia dura, contraris a aquesta reforma, van decidir que calia aturar-lo. El 18 d'agost li van tallar totes les comunicacions amb l'exterior i el van deixar retingut a la casa de camp envoltat de guàrdies de la KGB, sense poder sortir de la seva residència. Van romandre incomunicats 73 hores. Però els oficials de la seva guàrdia personal, per iniciativa pròpia, van trobar ràdios velles en un magatzem de servei i els hi van improvisar antenes per captar emissores estrangeres. Segons les seves pròpies paraules, la BBC i Radio Liberty eren les que se sentien millor. De fet, el seu gendre, Anatoli, fins i tot va aconseguir sintonitzar emissores occidentals amb un petit transistor Sony. I va ser així, escoltant retalls d'informació filtrats a través de l'estàtica, com Gorbachev i la seva família van anar reconstruint el que estava passant realment a Moscou. Que hi havia carros blindats al carrer, que Boris Yeltsin estava plantat davant del Parlament rus, que el cop d'estat estava fracassant. I una de les veus que sentia en aquell moment el líder soviètic, es creu, havia arribat fins a la seva casa de camp aïllada, sortint des d'aquell camp d'antenes vora la platja de Pals. El 21 d'agost, Gorbachev va poder tornar a Moscou. El cop havia fracassat, però res no tornaria a ser igual. En pocs mesos, la Unió Soviètica deixaria d'existir. Quan la Guerra Freda es va acabar, l'emissora que havia estat dissenyada per combatre-la va començar a quedar sense sentit. La Unió Soviètica ja no existia i les seves antigues repúbliques anaven creant, amb més o menys èxit, institucions democràtiques i mitjans de comunicació propis. L'any 1995, Radio Liberty es va integrar dins l'Oficina Internacional de Radiodifusió, juntament amb la Veu d'Amèrica. El contracte entre Espanya i Estats Units per la base de Pals s'estenia teòricament fins l'any 2015, però tots els governs van decidir posar-hi punt i final abans. El 25 de maig del 2001, a les 10 del matí, Radio Liberty va fer la seva última emissió des de la platja de Pals, després de gairebé 42 anys ininterromputs. Com a part de l'acord de tancament, els transmissors d'ona curta es van cedir a Radio Nacional d'Espanya, que els va reaprofitar al seu centre emissor de Noblejas, a Toledo. Llavors, les instal·lacions van quedar abandonades i les antenes, que s'aixecaven fins a 166 metres i es veien des de desenes de quilòmetres, van generar un debat sobre si conservar-les com a memòria històrica o enderrocar-les per l'impacte ambiental i visual sobre la costa. Finalment, es va optar per l'enderroc. El 22 de març del 2006, les antenes van caure amb explosius en qüestió de segons. Però avui, els edificis de Radio Liberty, a Pals, continuen dempeus, dins el Parc Natural del Montgrí, mig enrunats, coberts de grafits i pintades. Fa anys que les associacions ecologistes, l'Ajuntament de Pals i el Consell Comarcal del Baix Empordà en reclamen la protecció com a bé cultural d'interès local i s'ha proposat crear-hi un centre d'interpretació sobre la Guerra Freda. Avui és fàcil passar-hi pel davant i no saber què hi va passar. Un poble de pescadors de la Costa Brava, escollit per raons purament tècniques, es va convertir durant més de 40 anys en un dels punts d'emissió més potents del planeta i en algun moment concret del segle XX en l'única línia de comunicació d'un president soviètic segrestat pels seus propis guàrdies. De vegades, la història no la fan només els grans discursos ni els tractats signats de capitals. De vegades, la fa un senyal de ràdio travessant l'estàtica des d'una platja, on ara només hi ha runes i turistes que segurament no en saben res.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: vespre de l'any 1974, un científic torna a casa seva, a Califòrnia, després d'una jornada llarga al laboratori. La seva dona, com cada dia, li pregunta com li ha anat la feina. Ell respon una frase que, anys després, repetirà en diverses entrevistes i que la seva dona no oblidarà mai. La feina va molt bé, però sembla que és la fi del món. Aquell home es diu Frank Sherwood Rowland i el que acaba de descobrir, juntament amb un jove investigador mexicà que treballa amb ell des de fa poc temps, no és cap exageració retòrica. És el primer indici científic que uns gasos industrials aparentment inofensius present en qualsevol aerosol o nevera del planeta podrien estar destruint, sense que ningú se n'adonés, la capa que protegeix tota la vida de la Terra de la radiació ultraviolada del Sol. El jove investigador que acompanyarà a Sherwood Rowland es diu Mario Molina i aquest descobriment li canviarà la vida. I amb el temps canviarà la manera com el món sencer entén la seva responsabilitat sobre l'atmosfera. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Mario Molina, el Nobel mexicà que va frenar una catàstrofe global. Per entendre com Molina va arribar a aconseguir aquesta proesa, hem de retrocedir fins a un bany reconvertit en laboratori a una casa de Ciutat de Mèxic. El protagonista del dia d'avui va néixer el 19 de març del 1943, a aquesta mateixa ciutat, fill d'un advocat i diplomàtic i d'una mestra de casa. De ben petit, una tia seva, química de professió, li va ensenyar experiments senzills que ell replicava obsessivament en un bany de casa seva que, amb els anys, va anar convertint en un petit laboratori improvisat. Explicava que mai va oblidar la primera vegada que va veure a través d'un microscopi. Aquella imatge tan petita el va enganxar per sempre a la ciència. Als 11 anys, seguint una tradició familiar, els seus pares el van enviar a estudiar a un internat a Suïssa. Acabada la seva estada allà, va tornar a Mèxic per estudiar a la Facultat de Química de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la UNAM. Es va graduar el 1965 i va fer un postgrau a la Universitat de Friburg, a Alemanya. Va finalitzar els seus estudis amb un doctorat en fisicoquímica a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, el 1972. Poc temps després d'acabar tots aquests anys d'estudi, Molina es va incorporar com a investigador postdoctoral al laboratori de Sherwood Rowland, l'home del que parlàvem al principi, a la Universitat d'Irvine. Rowland li va oferir diverses línies d'investigació possibles i Molina en va triar una que, d'entrada, no semblava especialment prometedora. Esbrinar què passava a llarg termini amb uns compostos químics anomenats clorofluorocarburs. Sé que és un nom difícil. Són coneguts per les seves cicles CFC. No us preocupeu pels noms tècnics, que us poso una miqueta en situació. Aquests CFC eren els gasos que s'utilitzaven des de feia unes quantes dècades com el gas que empenya el líquid quan prems un polsador d'un esprai. Aquest se li anomena propelent. També s'utilitzava com a refrigerant de neveres, aires i condicionats i alguna altra cosa. A la indústria li interessaven especialment aquests gasos perquè havien vist que eren extremadament estables. És a dir, no feien reaccions imprevistes o estranyes amb gairebé res. No eren tòxics i no es descomponien. En definitiva, en aquest sentit, semblaven un dels químics més segurs del segle XX. Molina i Rowland es van fer la pregunta que ningú s'havia fet llavors amb prou rigor. Si aquests gasos no es descomponen a nivell de terra i per això ens van tan bé, on van a parar exactament? La resposta els va portar cap amunt, molt amunt, cap a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera on precisament es troba la capa d'ozó, la capa que ens protegeix que els rajos de sol ultraviolats travessin fins la Terra. És clar, quan et trobes aquella alçada vol dir que ja has travessat bastant d'ozó, bastanta part del filtre que filtra aquesta radiació ultraviolada ja queda per sota teu i, per tant, els nivells d'aquesta radiació són més alts. Aquests nivells de radiació ultraviolada acaben fent que la molècula del CFC es trenqui i, quan ho fa, allibera un àtom de clor. Aquests àtoms comporten un problema enorme. I us preguntareu per què? Doncs perquè són capaços de destruir les molècules d'ozó. I, de fet, cada àtom no és capaç ni molt menys de destruir-ne una, sinó que cada un en destrueix 100.000 abans de desactivar-se. És clar, si ens quedem sense molècules d'ozó, ens quedem sense capa d'ozó i sense filtre per aquesta radiació ultraviolada. I, per tant, aquesta arriba a la Terra. Al juny de 1972, Molina i Rowland publiquen aquests resultats tan devastadors a la que possiblement és la revista científica amb més prestigi del món, la revista Nature. Ho faran sota el títol de Destrucció de l'ozó catalitzada per àtoms de clor. En anglès, és clar. Un títol important, que suggeria també la important reacció que estava a punt de provocar. La resposta de la indústria química no es va fer esperar i va ser d'una duresa que avui costa d'imaginar. El 1975, el president de DuPont, en aquell moment el major fabricant mundial de CFC del planeta, va declarar a la revista especialitzada Chemical Week que la teoria de la destrucció de l'ozó era, va dir literalment, un conte de ciència-ficció, un munt d'escombraries i una autèntica bajanada. Aquell mateix any, DuPont va llançar campanyes publicitàries a pàgina sencera en diaris nord-americans defensant el CFC i negant que hi hagués proves científiques sòlides que el relacionessin amb cap dany a l'atmosfera. Una publicació del sector especialitzada en aerosols va arribar fins i tot a insinuar que Molina i Rowland treballaven, d'alguna manera, a favor dels interessos soviètics. Una acusació absurda, però que ens deixa veure la importància del debat en plena Guerra Freda, quan qualsevol cosa incòmoda es podia arribar a otorgar com a comunista. Molina i Rowland no es van fer enrere. Durant els anys següents van publicar diverses desenes d'articles científics addicionals, defensant i afirmant la seva hipòtesi. A poc a poc, alguns governs van començar a prendre mesures parcials. Als Estats Units, per exemple, es va restringir l'ús del CFC com a propel·lent, la funció aquella que hem dit d'impulsar el líquid dels esprais, en àmbits domèstics a finals dels anys 70. Però la pressió internacional real trigaria encara 10 anys més a arribar i necessitaria una prova molt més espectacular i inqüestionable que qualsevol càlcul de laboratori. Aquesta prova va arribar de la manera més inesperada des de l'Antàrtida. Un jove físic britànic anomenat Jonathan Shanklin treballava des de feia anys al British Antarctic Survey, l'organisme britànic dedicat a la investigació de l'Antàrtida. Ell mesurava manualment els nivells d'ozó amb un instrument anomenat espectrofotòmetre Dobson. El nom és complicadet, però bàsicament és un aparell que mesura quant d'ozó hi ha a l'atmosfera fent-hi passar llum a través. En comparar les dades que acabava de treure aquell 1985 amb les del seu cap Joe Farman, que havia registrat una dècada abans, es va trobar amb una xifra que no quadrava gens. Els nivells d'ozó primaveral sobre l'Antàrtida havien caigut d'una manera dramàtica, molt més del que ningú havia pogut preveure. Al principi, fins i tot, els mateixos científics van dubtar dels seus propis instruments, pensant que devien estar espatllats. No ho estaven. Al maig de 1985, Farman, Gardinen i Shanklin van publicar els seus resultats també a Nature, i des de llavors el fenomen ja va començar a tenir nom popular, el forat de la capa d'ozó. Segur que tots l'heu sentit, però tècnicament, de fet, no és un forat, sinó una zona en la que la concentració d'ozó baixa molt per sota de lo normal. Aquestes dades eren tan bèsties que, de fet, la NASA ja les havia pres en paral·lel amb el seu satèl·lit, però els seus propis algoritmes de control de qualitat les havien descartat automàticament, considerant que eren errors de mesura, perquè es considerava que era impossible que fossin reals. Amb el forat de l'Antàrtida confirmat i fet públic, tot el que fins llavors havia estat un debat teòric es va convertir de cop en una emergència política. El 1985 es va signar el Conveni de Viena i el 1987 el Protocol de Montreal, un tractat internacional per eliminar gradualment el CFC. L'any 1995, Mario Molina, Sherwood Rowland i el químic neerlandès Paul Crutzen van rebre el Premi Nobel de Química pel seu treball sobre la química de l'atmosfera. Era el primer Premi Nobel científic que rebia mai un investigador nascut a Mèxic. Molina va continuar treballant durant anys i va acabar dedicant bona part de la seva vida a un problema molt més proper, la contaminació de l'aire a Ciutat de Mèxic, a través del centre d'investigació que porta el seu propi nom. Va morir a Ciutat de Mèxic el 7 d'octubre del 2020, als 77 anys. Avui la capa d'ozó es recupera lentament, gràcies a aquell tractat. El que fa especial aquesta història no és només, però, la mida del problema que va destapar Molina, sinó com hi va arribar. No buscant la fama ni un gran descobriment, sinó seguint, per pura curiositat, una pregunta petita sobre uns gasos que ningú considerava perillosos. De vegades, la ciència que canvia el món no comença amb un pla ambiciós. Comença amb una pregunta feta en un laboratori, perquè algú encara no sap que la resposta li canviarà la vida a ell i, de retruc, a tota la resta del món.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2 milions 600.000 de Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Honduras. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a San Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració, va qualificar aquests fets de genocidi.
Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar la única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats.
El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i un cop classificat va perdre els tres partits que va jugar contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors

0: podcast d'Històries Reals presentat per Aniol Ribas.
1: Dimarts 11 de setembre del 2001. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Des del Centre de Control Aeri de Boston, un controlador de l'Administració Federal d'Aviació truca a una unitat de defensa aèria dels Estats Units. Demana que algú faci enlairar avions de combat. Al telèfon, un militar li fa una pregunta. Això és real o és un exercici? Doncs és real, però aquesta trucada només és el principi. Durant les hores següents, la defensa aèria del país es va muntar sobre la marxa, per telèfon, amb informació que arribava tard, incompleta o errònia. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i aquesta és la història de l'11S des de les torres de control i de radar. Aquell dimarts va començar amb temps temperat i el cel gairebé sense núvols a l'est dels Estats Units. Les millors condicions per volar. 4 vols havien de sortir de la costa est. L'American 11 i l'United 175 de Boston a Los Angeles. L'American 77 de Washington Dulles també a Los Angeles. I l'United 93 de Newark a San Francisco. En cadascun hi havia homes que planejaven segrestar-lo. Eren 19 en total. Cap a les 8 del matí, segons la comissió de l'11S, ja havien passat tots els controls de seguretat que existien aleshores. Aquest episodi, però, no va d'ells. Va de qui des de terra va intentar entendre què passava allà dalt. L'American 11 és un Boeing 767. Com estava planificat, va enlairar-se a les 7:59 amb 92 persones a bord, 5 de les quals eren segrestadors. Un quart d'hora més tard, a un quart menys un minut de nou, fa la última comunicació normal amb el centre de control de Boston. 16 segons després, el controlador li ordena pujar als 35.000 peus. L'avió no respon. Ni a aquesta ordre, ni a cap altra més. El controlador insisteix, també per la freqüència d'emergència. A les 8:21, l'avió apaga el transponedor. El radar, per dir-ho així. El senyal que mostra la identitat i l'altitud de cada aparell. En fer-ho, l'American 11 desapareix del mapa. Perdre alhora la ràdio i el transponedor solia indicar una avaria greu o un accident. El supervisor del controlador li fa aplicar el procediment per un avió sense ràdio. Ningú no parla encara de segrest. El que no sabien és que 2 minuts abans s'havia establert contacte amb l'avió per una altra línia i el que estava passant no s'ho podien ni imaginar. 8:19. A l'oficina de reserves d'American Airlines a Cary, Carolina del Nord, entra una trucada des d'un telèfon de l'avió. És Betty Ong, assistent de vol de l'American 11. Explica que no es poden comunicar amb la cabina dels pilots, que hi ha una persona apunyalada a la cabina de primera classe i que creu que els estan segrestant. La trucada durarà uns 25 minuts. 8:21 minuts. Una de les empleades que tenen la trucada de Betty avisa al centre d'operacions d'American Airlines, a Fort Worth, Texas. El responsable de guàrdia demana al despatxador de vol que provi de contactar un altre cop amb la cabina de pilots. 2 minuts després, el despatxador ho intenta, però l'avió no respon. 8:24 minuts. Arriba la transmissió decisiva. Els segrestadors volien parlar als passatgers, però, segons la comissió, no sabien fer servir la ràdio i van emetre pel canal de control aeri. El primer missatge era: «Tenim uns avions. Quedeu-vos quiets i tot anirà bé». El controlador només en va sentir un so inintel·ligible. El segon, uns quants segons més tard, sí que es va entendre. «Que ningú es mogui. Tot anirà bé. Si intenteu res, us posareu en perill a vosaltres i a l'avió». El controlador explicaria després que en aquell moment va saber que era un segrest. El director del centre va demanar que recuperessin la gravació del primer missatge per escoltar-la bé. Entre 5:45 i 2:02 de nou, els responsables de Boston avisen la cadena de comandament de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units. El protocol de segrestos suposava que l'avió seria fàcil d'identificar, que hi hauria temps per anar pujant l'avís nivell a nivell i que seria un segrest clàssic, a canvi de diners, no un atac suïcida. La comissió que investiga què va passar a l'11S ho resumeix dient que aquell protocol no servia per a res del que passaria aquell matí. No hi havia temps, així que Boston es va saltar la cadena. A les 8:34 va intentar arribar a l'exèrcit a través d'una instal·lació

0: direcció de l'Administració Federal d'Aviació a Cape Cod, i també va provar amb una antiga base d'alerta a Atlantic City, sense saber que ja no existia. Passen 37 minuts i 52 segons de les 8 del matí. S'aconsegueix contactar amb el sector de defensa aèria del nord-est, el NITS, amb seu a Roma, a l'estat de Nova York. És la primera notificació que rep l'exèrcit a qualsevol nivell d'un segrest aquell dia. La conversa traduïda va ser alguna cosa així. Hola, som al centre de Boston. Tenim un problema. Tenim un avió segrestat que va cap a Nova York i necessitem que algú faci enlairar uns F-16 o el que sigui. Ajudeu-nos. Aquí al NITS. Això és real o un exercici? No, no és un exercici ni una prova. El NITS només tenia dues parelles de caces, avions de combat, en alerta. Una a Otis, a Cape Cod, i una altra a Langley, a Virgínia. A tot el país quedaven 7 bases d'alerta amb 2 avions cadascuna. Els d'Otis eren 2 F-15 a 153 milles de Nova York. El coronel Robert Marr, comandant de batalla, va demanar autorització al general Larry Arnold per fer-los enlairar. Segons el mateix Arnold, la resposta va ser que els fes sortir i que ja demanarien els permisos després. L'ordre es va donar a 3:15 de nou, però ningú sabia cap on enviar-los. Sense transponedor, el NITS buscava a cegues. Tan sols 40 segons després de que s'enlairessin els caces, quan faltaven 20 segons per 3:15 de nou del matí, l'American 11 va impactar contra la torre nord del World Trade Center. Tots els que anaven a bord van morir a l'instant, igual que un nombre desconegut de persones dins la torre. Segons la comissió, el NITS havia tingut 9 minuts d'avís. Seria el màxim que l'exèrcit tindria en qualsevol dels 4 segrestos que es van produir aquell dia. Mentrestant, un segon Boeing 767, el United 175, volava per l'espai aeri del centre de Nova York. Cap a les 8:42, els pilots van explicar als controladors que havien sentit una transmissió estranya poc després de sortir de Boston. Algú havia obert el micròfon i havia dit que tothom es quedés als seus seients. Aquesta va ser l'última comunicació del United 175 amb terra. A les 8:47, el transponedor del United 175 havia canviat de codi 2 vegades en un minut. Ningú ho havia vist de seguida perquè el mateix controlador portava els 2 vols i va ser just els minuts en què l'American 11 es va estavellar. Quan va reaccionar, l'avió ja no responia. Quan passaven 1 o 2 minuts de les 9, un directiu de Nova York va informar al centre de coordinació de Herndon que necessitaven la implicació de l'exèrcit. Aquest va ser l'únic avís d'un segon segrest que va arribar a la seu de l'Administració Federal d'Aviació abans de l'impacte. Un minut després, un controlador avisava un company de que n'arribava un altre. Quan passaven 3 minuts i 11 segons de les 9, el United 175 va impactar contra la Torre Sud. L'avís del NITS va arribar més o menys al mateix moment. Poc després, Boston va poder desxifrar la gravació d'aquella comunicació inintel·ligible del vol 11. No deia tenim un avió, sinó tenim avions, en plural. Ara la pregunta era quants? Els caces d'Otis esperaven en un espai aeri militar davant de Long Island. A les 9:13 van sortir cap a Manhattan, on van arribar a 9:45. L'American 77, un Boeing 757 sortit de Washington Dulles a les 8:20, va fer l'última comunicació normal quan faltaven 10 minuts per les 9. A les 8:54 va girar cap al sud i a les 8:56 va apagar el transponedor i va desaparèixer de les pantalles del centre d'Indianapolis. El controlador el va buscar per ràdio i per radar i va trucar a la companyia. No sabia res de Nova York i va pensar que l'avió havia tingut una avaria greu i s'havia estavellat. Després va saber que els radars de l'Administració Federal d'Aviació l'havien seguit tota l'estona, però durant més de 8 minuts aquesta informació no va arribar a les pantalles d'Indianapolis per un problema del programari i per la mala cobertura de la zona. Quan va reaparèixer, els responsables el buscaven cap a l'oest i no cap a l'est, que és on havia anat. Segons la comissió de l'11S, l'avió va volar 36 minuts cap a Washington sense ser detectat. Mentrestant, a les 9:21, el NITS va rebre un avís impossible de Boston. l'American 11 encara volava i anava cap a Washington. Era un error, perquè aquell avió ja s'havia estavellat. La comissió no va poder identificar d'on havia sortit aquella informació. Va ser per aquest avís que es va ordenar enlairar els caces de Langley a les 9 i 24 minuts. Van sortir a 9:45 i un pla de vol genèric els va fer anar cap a l'est, sobre l'oceà, en comptes d'anar cap al nord. Quan passaven 4 minuts de 9:45, el Nitz va trucar al centre de Washington per preguntar pel vol número 11. I li van dir, de passada, que també havien perdut l'American 77. Era la primera vegada que l'exèrcit sentia a parlar d'aquell vol, i va ser per casualitat. Quan passaven 7 minuts i 46 segons de 9:45, l'avió es va estavellar contra el Pentàgon. Els caces de Langley eren a unes 150 milles. La comissió conclou que van tenir uns 2 minuts i que els caces eren al lloc equivocat. El United 93 es va enlairar des de Newark a les 8 i 42 minuts, amb més de 25 minuts de retard. Aquest retard va fer que els passatgers tinguessin temps de saber el que havia passat a Nova York. Quan faltaven 2 minuts per 9:45, a sobre d'Ohio, els controladors de Cleveland van sentir una transmissió amb sons de lluita i algú que deia Mayday. A 9:45, en sentien un altre. Deia, continueu asseguts, tenim una bomba a bord. Cap a les 9:36, des de Cleveland, es va preguntar si algú havia demanat caces i es va oferir a demanar-los ell mateix a una base propera. Li van dir que la decisió corresponia a nivells molt alts de l'Administració Federal d'Aviació. Segons la comissió de l'11S, ningú de la seu de l'Administració Federal d'Aviació va demanar mai ajuda militar per aquest vol. A les 9:42 del matí, el centre de coordinació va saber per les notícies que un avió havia xocat contra el Pentàgon. El seu responsable d'operacions, Ben Slinney, va ordenar que tots els avions aterressin a l'aeroport més proper. Era una ordre sense precedents. Uns 4.500 avions van aterrar sense incidents. A bord del United 93, passatgers i tripulació havien fet trucades i ja sabien el que havia passat a les torres. Quan faltaven 3 minuts per les 10 del matí, va començar l'assalt dels passatgers contra els segrestadors. A les 10, 3 minuts i 11 segons, l'avió es va estavellar en un camp a Shanksville, a Pensilvània. Segons la comissió, l'objectiu dels segrestadors era el Capitoli o la Casa Blanca, i els passatgers, sense armes, ho van impedir. El Nitz va tenir 9 minuts d'avís pel primer avió, i cap pels altres. La comissió també va dir que no creia que això desacredités el personal de l'Administració Federal d'Aviació ni del Nitz, que va actuar amb el que sabia a cada moment. Aquell dia van morir 2.977 persones, sense comptar els 19 segrestadors, siguent aquest un dels fets més tràgics de la història dels Estats Units. Fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Continguts en xarxa.

0: a les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia, t'he de dir.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aturar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Començar... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digue, no, bueno, comences... Bueno.
0: Jo t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí, qui
1: un senyor gran,
0: sé qui
1: raro...
0: Sé qui és, però no soc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no.
1: de la tardoantiguitat italiana.
0: No jo, em facis això,
1: Alberto. Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris que la gent, jo què sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: M'has donat munició.
0: No,
1: ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré, és que no...
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'imperi, no? Serà primer Milà, es

0: durarà després, no?, en aquesta doble milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'imperi romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi. I això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardoantiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardoantiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs, moltes coses interessants. El fi de l'imperi romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses. I per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tardoantiguitat.
1: Molt bé.
0: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
1: descampat, no?
0: Era ja...
1: quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
0: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'imperi romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. No, els successors de Teodoric, a més no deixen un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
1: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
0: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
1: Molt bé.
0: I mirar a l'est.
1: Molt ben trobat, Alberto.
0: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
1: Doncs, posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
0: T'imagines?
1: Mira cap allà.
0: No faré bromes.
1: No, o sigui, amb Gandalf sí que no, eh?
0: No, Gandalf sí que no. Hi ha una línia... El límit de l'humor...
1: És en Gandalf.
0: Està a Senyor dels Anells.
1: Sí.
0: No?
1: Vale. Sí, és que... Bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
0: doncs,
1: moment?
0: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
1: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
0: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius, i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest. Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada al 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: no? Música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
0: la gralleta, eh?
1: El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... Ai, ja sé què, sona en llatí. Automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari... és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana,
0: no té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca per...
1: que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren gots disfrutant-se de romà, i disparant-se de cosa.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà seguida.
0: Bueno, doncs que sigui... Pues però cada cop
1: que
0: són més,
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La Lliga Troiana de Paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Hoplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas. Es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces. Potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós. És a dir, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels bisbes catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno, no. Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses. Com el centre de Madrid.
0: Però, hi ha coses que... El mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet.
1: Gala de Placídia.
0: Que hi caben 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantica?
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de San Vitale, sí. És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de San Vitale és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de San Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat. Però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença... és el 2 mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de no, la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: Està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial.
0: Clar, bueno, és que... Passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen o no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis del... principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs. No? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa. O Ravení, o
0: Raventosa.
1: Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I qui ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui. No? Per exemple, va canviar el baldaquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist aquest.
0: Sí.
1: Pues allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: A calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure, només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari i en coses, encara no hem entrat res en construcció. Que...
0: No. D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos sobre tota Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no?, que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans. De fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè penseu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: I el metro. No sé, Madrid, sí. De...
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiria a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, del... sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no. La va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se. No? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí, sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que es jubila.
0: Amb les mans darrere l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople, a Santa Sofia. Se'ns diu que... ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé què.
0: Molt ben resumit, eh?
1: Bueno,
0: molt ben resumit.
1: Santa Sofia... bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de
0: gent vestida
1: de negre, de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... Sí, un estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí,
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa m'ho expliques.
1: En qualsevol cas... Les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no?, que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... A més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no?, sobre qui qui es penjava la medalla, no?, d'inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placida i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
0: Mm-hmm.
1: No? O, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé, no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no te'n recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlàvem d'aquesta mecenes de la terra d'entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de la Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent, no?, un campista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de campistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no?, una mica, doncs això, un campista, un assegurador, un banquer...
0: Vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança l'església.
0: Sí, clar, exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. I, per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apol·linar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna. Seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants
0: més. Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí,
0: tard. Que...
1: tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el problema d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel in Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apol·linar in Classe, ja sabeu que és la que està a classe. Després a Ravenna hi ha Sant Apol·linar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apol·linar in Classe. Però Sant Apol·linar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Que vas explicar l'últim programa,
1: per amagar Teodoric, no sé què.
0: Les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apol·linar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apol·linar in Novo, li diuen Sant Apol·linar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apol·linar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de munt, mm-hmm. haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bon vagit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no?
0: Ho
1: podem
0: dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobareu.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si us
1: plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no,
0: sigui.
1: Algú amb una impressora 3D...
0: Que ens el faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i ho incorporem en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important, no, per aquest programa...
1: Que tens un imant d'una nevera... No.
0: Un imant d'una nevera, hòstia, no. Seria...
1: Un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercudres...
1: Ah, i dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, sí, sí, és una,
1: o sigui,
0: col·lecció.
1: Per tu té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció, vale. D'imants supercudres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderka.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que hi ha penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí...
0: Penjat a casa seva, no?
1: A casa seva. A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca...
1: Molt bé. I tot això anava...
0: A parlar, precisament, d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art antic. Què tenen d'especial, aquests mosaics?
1: Bueno, doncs tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin, fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada a la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'Església Palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los, i córrer un tupido velo,
0: literalment,
1: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana, i la gent de l'edat mitjana, pues, no sabia fer les coses gaire,
0: clar,
1: bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mosses de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una tota reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no.
1: Ja en parlarem.
0: Ah, vale.
1: O avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i escaig programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això, no?
1: Haurem de restar al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la prosquinesis, no, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure en la Tardor Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no? des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no? Protocol... perquè us feu una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
0: Uf!
1: Hòstia, de cop, eh?
0: Bon salt.
1: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania... Jo els hi dic pel nom, perquè... Bueno,
0: hi ha confiança.
1: Hi ha confiança. Ja. Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt... Mira, potser, si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els lombards, quan els carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els carolingis, els utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
0: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
1: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
0: Fantàstic!
1: Ni a Ravenna, ni... O sigui, ni... No van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
0: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
1: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
0: No. Però, volem Justinià i Teodora.
1: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no, tenia clarament, no, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Uptown Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
1: pel·lícula.
0: Jo he dit paia mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Uptown Funk.
1: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
0: Sí, com sempre.
1: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa d'avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
0: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns d'aquests castells arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna. No? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes castells arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament. No? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. Hòstia. I aquest revertia a l'Església Catòlica.
1: No, ets
0: arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
1: el fas en castellà,
0: si,
1: no?
0: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
1: Oh, joder.
0: Joder,
1: No sé què costa més.
0: I en espanyol, òbviament... Això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
1: ets català.
0: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
1: Òbviament.
0: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
1: Mestrívolom.
0: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
1: Que sorpresa.
0: Romans. Mm-hmm. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
1: Home,
0: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
1: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
0: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
1: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
0: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en escena... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys, just entra en accent a una

0: jugador, els longobards, els futurs lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
1: Nans italians.
0: M'encanta, nans italians dient calzone! coses així. Ho fa nena a tothom. Els longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia. No? I penseu que els longobards, els lombards, no se'ls traurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
1: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
0: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
1: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto? On ens aturarem?
0: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, de la que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al ver abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
1: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
0: A tu per la teva col·lecció d'imants.
1: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
7: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, Els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just l'endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de La Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan, i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El cap és per als déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Or del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Or del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del Capvespre dels Déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del Capvespre dels Déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, L'Or del Rin, La Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan voten calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corbs a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la, arrabassant-li en ell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

Held, dem

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al Capvespre dels Déus, aquí als Moments d'Òpera, Capvespre dels Déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde, que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunhilde. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix i que aprofitarem al màxim per escoltar històries.

històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de ses illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món, obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Bands. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la onda i del bon ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu No vull tornar sol a casa, que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat A la Catalana, i que ens parla de històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot, de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar, per començar avui aquest estrenes, a Lluqui Valverde i No vull tornar sol a casa.

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup, la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrint Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XXI, amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026.

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael, Patrick, Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona. Format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment, doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.

Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gere i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gere i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gere i Simon Ashley, junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Neddermann, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Neddermann. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió. I així l'escoltem, Meritxell Neddermann, amb la seva nova cançó, Mira'm. Mira'm.

I història delicada, aquesta que es diu Mira'm, és la més nova de Meritxell Neddermann. Més novetats d'aquesta setmana. Tornem a obrir fronteres per compartir a Flory, nom artístic de Florence Ellen Arnold, nascuda a Bristol, Anglaterra. Avui anem amb històries angleses. Ella és una cantant, compositora, model i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por, a la fi, dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics. I ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

0: Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.
1: Take the next train.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'est de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, amb moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara, doncs, tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una més, i que ens parla i analitza l'excusa per no marxar d'un bar.

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker, així ens han acompanyat amb aquest Tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Bass Persuaders. Seguim endavant en aquestes estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de Somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí, és una oda precisament a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó, Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost on You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, l'Àurea Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació. Ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster

0: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
1: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a la introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però no us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? No és tiesa, però som-hi.
0: Bueno, Aurea, si vols començar tu, t'he deixat que comencis o vols que comenci jo?
2: Comença, comença.
0: Sí, començo jo? Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havia, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havia moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar en informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però, a més, crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, això és, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquest país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
1: Però no em dius, la pregunta concreta és com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
0: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat, però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents,

0: que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim molta software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
1: Àurea, endavant.
2: Pues jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic de, ara no me'n recordo la universitat, però que ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta dient anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat de les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí en diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina també, no? Va dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt, al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'un internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. Sí, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són 2/3 quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem repicant, què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos existencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però tremendament transformadora de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fornox entre nosaltres han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos, movent-nos.
1: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix perquè és que no reaccionem i posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina amb els Estats Units, bueno, Europa ja perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
0: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és fins que no passen coses no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i per tant potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si ho mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina, o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan a davant són els models americans i, per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí a seguir i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
2: Jo el que veig és que, el Tomàs ens diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem com ens hem trobat amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs te n'adones de avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo, és que, i que aquestes veus, que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo a faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin en local. Hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha d'alguna manera liderar.
0: Bueno,
2: Bueno, esperem trobar... Digue,
1: perdona, digue, esperem trobar la tercera pota, però L'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment que ja està començant a que, jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota l'intel·ligència artificial. Com, quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari.
2: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etcètera, etcètera, tota una cadena de valor que s'ha desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici i s'ha
0: Però
2: de... Tot això.
0: sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que no, no, bueno, que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, doncs, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè tal, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més amb aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Doncs aquí
1: Sí,
0: seria.
1: evidentment, el que pren decisions... O sigui, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
2: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem, ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, bueno, de tot, no? La ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus models i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual cosa és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
0: Per tant,
1: Josep.
0: jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que
2: Total.
0: puguin fer mal a la nostra societat es pot afavorir, i després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o almenys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, almenys des d'aquesta banda.
1: No,
0: Jo
1: jo
0: crec
1: crec
0: que...
1: que li... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. limitat, limitaràs alguns, però evidentment aquí la molt queda parar, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals de hacking i guanyen pasta, vull dir, aturar-ho no crec. I ens queda un minut, vinga, la res, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
2: Educació i revolució. Jo ho tinc claríssim.
1: Torna-ho a dir.
2: Educació i revolució.
1: Molt bé.
0: Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
1: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? I llavors, això, jo crec que no... Educació, sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial, que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben, serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
2: Bueno, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
1: Josep.
0: Mira, a mi, jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per...
1: Bueno, després sortiu al carrer i veuré com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
0: Gràcies a tu, Tomàs.
1: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@barcelonadot.com hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí a El Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Comparteix la música de Radio Arenys.

items they just sent me. The monkey and the plywood violin.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
3: Doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dels sentits de la marxa per inundació i des d'ahir es talla la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la B10 a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
2: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
5: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
2: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
6: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
8: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
9: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
2: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
10: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
2: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
11: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
2: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
12: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
2: I quan ja és un quart de vuit del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
2: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
14: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montsià podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
15: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs. Podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt. No repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
14: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
2: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
16: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
2: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació.

0: dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra. No? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
2: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
4: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
5: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
4: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
6: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
7: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
4: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
3: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
8: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
3: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.

0: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Camus, Mardie Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
1: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim dos accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
8: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria, explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball, i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
9: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
8: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
10: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
11: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
12: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
13: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. Dijo Mari Carmen, resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
8: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellbé.
14: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
8: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
15: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella prorrogada de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
8: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
16: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. Al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
8: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a tres famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
17: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
18: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
8: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
19: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
8: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
20: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
21: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
22: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
20: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
8: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant dues hores en tots dos sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orgull croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació. És el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts. Hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mínim objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes. El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
6: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
7: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
6: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Arenys.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo, en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs, hores ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud, destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que, sobretot, intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
5: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
7: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sidral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú als núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
9: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
5: L'artista urbà Tibi Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
10: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
11: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
5: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
12: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
5: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
13: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
5: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
14: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
5: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
5: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
15: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
5: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
15: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima, que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia. És cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, Les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe al que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
5: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
15: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb el decret, amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge, i en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que el diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge, i estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball, no? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
5: Acabo.

0: I a més, a vegades poc previsible. Fixi's, ens van passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre i malauradament el dilluns al matí amb hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any en poc més de 24 hores, no? Això genera una situació de dificultats, molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos, no? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta, no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però que no pot ser és que quan cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els aiguats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No. La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions a les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Josep Ginesta, doncs, ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vostès.
1: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels

problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
5: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports, avui doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social, però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
1: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
4: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual cosa ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
1: Lluís Pastor, parlaves de sentiments, i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
4: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual cosa qui digui que l'emoció d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció, llavors quan el senyor Feijóo està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
1: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això pues, ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que hem anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues, bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant a iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40 i 45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat les notícies en xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, eh? Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Elena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Elena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: I quines han estat les conseqüències, Valeria? Perquè alguns veïns no podien accedir a casa seva, hi ha hagut dues línies de bus que han deixat de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3, sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Valeria, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí, así que bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Clar, perquè la gran pregunta és com evitar que això torni a passar, perquè clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente. Al final el cambio climático ha llegado para quedarse, así que nosotros desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: I Valeria, una última pregunta. Què podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca, así que los vecinos pues han actuado con sentido común de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró, y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Elena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies, com a barri de muntanya que és.
0: Bé, 10 minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven amb candeletes, eh?
4: Sí, s'ha fet llarg per a molta gent. Aquests 19 dies d'aturada pels partits de seleccions, aquests dies d'aturada per partits internacionals. Avui, però, ja torna a la Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga en la visita al CUE de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
5: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, que ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí Laseu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70-60. Per contra, l'Esper Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83-89 a Fontejau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
6: Era important llegar los 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
4: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
0: Gràcies, Marta.
4: Adéu.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanyen David Navarro.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se ha puesto borde conmigo porque son blancas.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
10: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
11: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
12: ¡Ya basta!
11: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
13: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
10: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
14: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
15: Bienvenido.
16: Creo que necesita uno más grande. ¿Qué te parece?
17: ¿Mami?
16: ¿Lista para salir?
10: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
17: Intentas engañarme.
16: Bella, soy yo.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'obrador d'Arrel.
10: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
18: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: Posem el punt i final a una setmana intensa, pluges torrencials, avançament electoral, decret d'habitatges i la mort de Mari Carmen. Tornem, per cert, dimarts, recordeu-vos. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. JARC ha convocat avui una tractora de Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i també els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre en la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i complementar al màxim els fons europeus de crisi. Joan Carles Massot, president nacional de JARC, en declaracions a la xarxa ha expressat la falta d'acció per part del departament.
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Es preveu que comencin a arribar diferents columnes de tractors fins a la plaça Cervantes, on a les 10 hi ha prevista la concentració davant la delegació d'Hisenda. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat per camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalla, que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A banda, també hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis on va ser desnonada als 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat també acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci a diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots, benvinguts. Què tal, com estem? Estem freds, pelats a fred, refredats, estem amb temperatures baixes. Ha arribat la tardor i ha arribat de cop, com va arribar l'estiu, probablement, si fem memòria, és a dir, d'un dia per l'altre, gairebé d'una hora a l'altra ha caigut la temperatura i hem passat d'anar morts de calor amb màniga curta, avui haver de cercar aquell jersei, aquella jaqueta que vam deixar fora de l'armari per precaució, aquella que se'ns va quedar oblidada allà al penjador i que no vam poder posar dins les caixes en el moment del canvi d'armari i que avui ens va també per mirar d'afrontar les primeres hores d'aquest divendres i d'aquest cap de setmana, que serà un cap de setmana amb temperatures baixes, que serà un cap de setmana fred, un cap de setmana amb operació sortida. A partir d'avui hi ha operació sortida, on, per cert, a l'Institut dels Tres Turons avui estan de festa. Fan 12 i 9, vull dir, al final han juntat 4 dies. Escolta'm. Com els francesos, tu, preocupats per la qualitat educativa, els alumnes, no els professors, el mateix, o sigui, el mateix nivell de maduresa social i cultural. Però bé, no és una crítica, és una constatació. Ja està, ho deixo aquí. Però bé, cap de setmana en què hi haurà temperatures baixes, molta gent estarà a la segona residència, probablement alguns d'ells tancant-la i d'altres obrint-la, tancant-la d'estiu i obrint-la d'hivern, i que, bueno, ens portarà aquest dia del 12 d'octubre, que tant d'orgull patrió aixequen algunes zones d'Espanya i que aquí doncs, llegim en clau d'un dia més de vacances i d'anar a descansar sota el concepte en alguns espais, en alguns entorns, de res a celebrar. Sí, com sigui, llistes. La llista dels més rics, la llista de les fortunes més importants, les llistes dels més ben pagats, les llistes dels que més defrauden, les llistes d'empreses que més facturen, o dels rics i propietaris que tenen els vaixells més grossos, o, per exemple, els que tenen les mansions més grans. Llistes que sovint veiem publicades als mitjans de comunicació, als diaris, les revistes, les ràdios, ens en fem ressò. Llistem això, no? L'èxit, llistem la propietat, llistem l'opulència, llistem, en definitiva, doncs, aquesta, el que considerem uns referents econòmics que no haurien de ser-ho, però que, en tot cas, els mitjans acabem convertint. Si ens agraden tant les llistes, la del cotxe més venut, la dels productes més cars, la del producte més barat, la llista de l'IPC, si ens agraden tant les llistes, per què no fem la llista de qui més propietats té en lloguer? Dit d'una altra manera, el concepte fons voltor, que és un concepte que aquests dies tothom està utilitzant, és a dir, tant el món econòmic com el món polític com el món judicial, sobretot últimament el món polític, de la dreta més dreta a l'esquerra més esquerra, el concepte fons voltor a qui inclou? Posem-hi nom. Com fem amb moltes d'altres coses, posem-hi nom. Com es diuen les empreses, les immobiliàries, els bancs, les caixes, que s'engloben dins del concepte fons voltor? Perquè al final hi posem el nom, no? Fons voltor, ja està. I amb això ja podem... és com un calaix de sastre. Podem fotre-li fons voltor a tot allò que vulguem, parlar sense parlar, dir sense dir res, apuntar sense disparar... Bé, fons voltor és com un concepte bastant eteri. Posem-hi nom, igual que posem el nom als tios que més defrauden el fisc, no? O als tios que més diners guanyen, posem nom a les empreses que més gent fan fora de casa. Sapiguem qui són, expliquem qui són, perquè hi ha llistes. És a dir, això està apuntat en algun lloc. La Cambra de la Propietat, la Hisenda, que sap tot de tothom i que et persegueix fins l'últim moment perquè paguis tots i cada un dels impostos que has de pagar i deus, perquè així ha de ser, perquè Espanya somos todos, menys alguns ministres d'Economia que deien que esto era solo un eslògan. Cara dures. Però això ha d'estar en algun lloc. Que ara algú dirà, home, tu que ets periodista, investiga-ho. I té tota la raó del món. Jo, que sóc periodista, ho hauria d'investigar. El problema és que, quan ens hem posat a fer-ho, l'administració s'escuda amb el dret a la intimitat, les dades privades, els registres que no poden ser públics. El concepte fons voltor o el concepte qui té què és una mica com el concepte a qui li venem armes, que és també un altre espai de l'administració pública que és absolutament opac. A qui se li ven armes, quines armes, quantes armes, tot el que és comerç de defensa, tot el que és comerç militar, està dins de això que en diuen el departament, la zona de secretos oficiales. I, per tant, d'això no se'n pot parlar. No se'n parla al Congrés, no se'n parla al Parlament, no se'n informen a les formacions polítiques i de les coses que s'informen tenen confidencialitat absoluta. Per tant, això que el periodisme, això de la transparència i que el periodisme és el quart poder i que té accés, és mentida. És mentida. Hi ha dades a les quals nosaltres no hi tenim accés perquè l'administració pública, els polítics, consideren que no hi hem de tenir accés. No n'estic d'acord, però són les regles del joc. Ara bé, en aquest inici de precampanya que estem vivint aquests dies, en què tothom es posa les mans al cap, que si la Mari Carmen, que si la ley, que si la norma, que si los acampados, que si los que sigui, que si los derechos, que si lo tal, posem nom a les coses. i posem nom al concepte fons buitre. Qui són? Qui té 5.000 pisos a Barcelona? La Caixa, 5.000 i pico. Diguem-ho. Qui més té més pisos a Barcelona? Qui més està fent fora la gent de casa? Home, això ho sabem. Ells ho saben perfectament. Els polítics ho saben, perquè tenen accés a informació. Per tant, i d'on són aquestes empreses? No dic que tots siguin bancs, no tot és la Caixa, no tot és el BBVA, no tot és el Santander, no tot és el Sabadell, que també, i que són fons buitre, perquè tenen aquesta quantitat de pisos. Hi ha empreses holandeses, hi ha empreses belgues, que després no són belgues ni holandeses, sinó que tenen la central allà, però és igual, expliquem quin nom tenen, Cerberus, no? I en sabem una. Quantes més? On estan? Qui són? On tenen les oficines? Com operen? Posem noms a les coses. Igual que vam dir que la Lola Flores havia defraudat, igual que hem dit que Albertino Osborne deu diners i Hisenda, igual que hem dit que hi ha gent que deu centenars i milions d'euros al fisc, diem també quines són les empreses que estan fent fora la gent de casa. Si no ho fem, doncs és allò de la doble moral. Una mica allò que deien, no? Ara tothom es posa les mans al cap, però amb 47 anys han governat tots i ningú ha fet res. 47 anys de democràcia han governat tots, els socialistes, els del PP, els d'AP, els de la UCD, els del CD, no, CDS que no van arribar a governar, però eren els mateixos que els de la UCD. Els convergents han donat suport als uns, els de Podemos, els comuns i els de no sé qui han estat donat suport als altres, tothom ha governat i ningú ha fet res. Per tant, bueno, comencem a fer les coses diferents a partir d'ara. Ahí lo dejo. I l'altre, i molt, amb clau molt més local, aquest cap de setmana hi han les Jornades Europees del Patrimoni, que són aquestes jornades que serveixen per posar de manifest el patrimoni que tenim a les poblacions, que a Arenys sempre el convertim en una excusa, que està bé, per obrir els museus, per fer sortides guiades a veure els búnquers, a veure part de la nostra història i a veure doncs, com tenim els nostres edificis i les nostres propietats, i que trobo que també estaria bé que s'aprofitessin les Jornades Europees del Patrimoni per cuidar el patrimoni. Més enllà de per estrenar-lo, per ensenyar-lo, per cuidar-lo. Per exemple, ara mateix se m'acut, així a bote pronto, per arreglar les bigues del Calissai, ja que és patrimoni aranyenc, no? Jornades Europees de Patrimoni. Hòstia, cuidem el nostre patrimoni. Com el tenim? Hòstia, tenim corcs a les bigues. Les arreglem. Per arreglar el lavabo de l'edifici de la seu de les Puntaires, que van a pixar i veuen el cel, per exemple. Jornades Europees de Patrimoni. Per exemple, per intentar trobar solucions a l'ampliació del Teatre Principal, però de veritat, no? Les de fa 2006 es van traslladar, 2016 caducava el conveni, hem anat prorrogant-lo 10 anys, 2026, bueno, doncs per arreglar de veritat l'ampliació del principal, Europees del Patrimoni. És a dir, més enllà de tot això, d'ensenyar els museus, que està molt bé, i la resta del patrimoni, i el patrimoni malmès, hi ha l'edifici de l'Ajuntament, que també, o el xifrer, que també és patrimoni, o a l'edifici que fa cantonada al carrer Bonaire i que ara han demanat permís per construir i que és patrimoni perquè està protegit i que, de moment, la protecció només ha servit per posar unes mena de reixes perquè no caiguin pedres sobre el cap de la gent que passa per sota sense que ningú es preocupi de mantenir adequadament aquella façana. Això també podrien ser objectius de les Jornades Europees del Patrimoni. Ei, se m'acut, eh? Sense més. Ahí lo dejo, per si algú vol aprofitar la idea. És gratis. Bueno, no, que aquesta estona jo la cobro. Benvinguts. Bé, al llarg dels propers minuts, i les connexions i les pel·lícules ens ho permeten, anirem a Sitges. Allà hi ha l'Eloi Tomàs, que, com cada any, va fer-se aquesta marató de cinema que fan allà a Sitges, amb pel·lícules tan interessants com una d'un tio que se'l menja una balena i té mitja hora per escapar de la balena. Boníssima, la pel·lícula. Una cosa Només dient l'argument ja venen unes ganes d'anar-hi que flipes. Bueno, doncs això és el que estan projectant allà a Sitges i, per tant, si tot va bé, en parlarem. Parlarem també d'aquestes obres a la via pública que s'estan fent en alguns carrers aranyencs i que alguna gent diu, què estan fent aquí, un forat? Estan posant arbres. Ara ho expliquem. I moltes altres coses que esperem que siguin del vostre interès. Fins a 11, com cada dia, cada dia. Get up off of that thing and dance to you better. Get up off of that thing. També passaran Gemma la Saga amb el que fan els Ocines Arenys. Acabarem, com sempre, tots els divendres amb en Juanjo Almansa i l'actualitat del dia. I el temps, perquè ens hem quedat tots ronsadets, perillets, arrugadets, com encongidets. Quan hem sortit al carrer i hem dit, hòstia, quin fred que fot. Doncs sí, han baixat les temperatures, ja ho havíem anunciat, i sembla que això és el que tindrem ja a partir d'avui mateix. Que siguin Quim Serra qui ens ho explica.
5: Molt bon dia. Per fi ha arribat la tardor pel que fa a les temperatures. Després d'uns quants dies amb precipitacions, ahir vam tenir la traca final amb registres que superaven els 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca i també del Maresme Nord. I avui, en canvi, ja s'espera una situació molt més assolellada. Això sí, la presència, el cel serè que hem tingut durant la darrera matinada ha fet baixar les temperatures nocturnes fins a valors que no teníem des de mitjans del mes d'abril. Per tant, uns quants mesos enrere, al voltant dels 10 graus, a prop de la costa, cap als 7 graus a l'interior de la comarca. Per tant, un ambient d'això, de tardor, que de fet és el que toca en aquesta època de l'any. Avui les màximes, amb domini del sol, com tindrem, esperem que puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir, però tampoc no massa, quedaran situades entre els 20-21 graus allà on més pujaran. Els vents bufaran fluixos, aquest matí de component variable. Aquesta tarda, més aviat de mar cap a terra i la situació marítima dominada per la maró en mar de fons a conseqüència de la tramuntana de la ressaca, de la tramuntana que hi haurà bufant amb intensitat al nord de la Costa Brava. Aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, esperem un temps tranquil, si bé diumenge el pas d'una cueta frontal que no deixarà precipitacions, sí que farà que tinguem núvols alts i mitjans que faran que hi hagi ressol, sobretot a la tarda. Demà les temperatures de nit encara poden baixar una miqueta més, les màximes però pujaran, diumenge es mantindrien sense grans canvis. Tots dos dies, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maró amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana i ho farem amb temps que continuarà també estable i assolellat, amb vent fluix que giraria cap a Garbí, cap a sud-oest, de cara a la tarda.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcim Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
11: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
10: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
11: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
10: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
11: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
10: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
14: L'actualitat a la ràdio.

0: quedat a fora? Aquestes de les que deixes allà...
1: A veure, Josep Maria, és que jo tinc un armari que és una mica per mig temps, on te guardo les jaquetes, on te guardo totes les jaquetes, entre elles les d'hivern, les de mig temps, i em costa molt poc obrir-les, no les guardo amagades, com els jerseis gruixuts.
2: Sí, allò que es guanya...
1: És que no tenim espai, hem de fer el canvi d'armari.
2: Home, i tant, escolta. Aquelles bosses... Heu anat als xinos a comprar les bosses aquelles de l'aspirador? Que t'agafa una bossa de jerseis que és així, que fa com dos pams i te la deixa...
1: Ostres, Josep Maria, com no sabia, això ho hauré de fer.
2: No sabies, això?
1: No.
2: Així, hi ha unes bosses, els xinus, hi ha unes bosses que poses... I pels nòrdics? És meravellós, això, sí.
1: Amb el que m'ocupa a mi el nòrdic.
2: Clar, que t'ocupa allò... Sí, això. T'ocupa com dos, un pam al nòrdic, una manera de fer-lo més petit, no? I no tanca. Doncs compres aquestes bosses, que valen 2 euros i les pots reaprofitar, 2,50 euros, les pots aprofitar, llavors hi fots la boquilla de l'aspirador, té una vàlvula, i ho passes al buit. Sí, sí. És això, és això. Sí, sí. És això.
1: Ara ja puc anar comprant roba.
2: Igual, clar, bueno, això...
1: Bé, a veure...
2: Tu que pots, però sí. Amb aquest sueldasso que ens
1: sobretot...
2: estan pagant. Però
1: Pensa que jo amb la roba no vaig a la moda, eh?
2: No?
1: No.
2: Pues ningú diria.
1: La moda de...
2: És la...
1: Són regals, aquests jerseis.
2: Ahir, que això semblava un mercadillo. Escolta,
1: En tot cas.
2: Aspires amb l'aspirador i et queda tot molt petitet. I això va bé. Llavors, quan fas el canvi d'armari, l'única cosa que és obrir la bossa. Torna a fer-se bé i... Mireu. Allò, mireu això a les botigues multiproducte. Altrament. Què?
1: Doncs mira, Josep Maria, anem a parlar d'actualitat i l'actualitat passa sobretot per qüestions culturals, perquè des d'avui fins diumenge es celebren les jornades de patrimoni europees i, evidentment, Arenys de Mar s'hi suma amb diverses propostes. Si bé avui seran els Amics del Retaule, que ja comencen amb les visites guiades al retaule que ahir t'avançava, també el Museu d'Arenys ha preparat 3 propostes per aquest cap de setmana. Entre elles, dir-te doncs, que el dissabte hi haurà una visita al cementiri de Cinera, teatralitzada, a partir de les 10 del matí, i també la visita als búnquers de la Guerra Civil ja el diumenge entre les 9 i la 1 del migdia. D'altra banda, també han preparat un laboratori de minerals diumenge a les 11 del matí, però dir-te que aquestes activitats es van anunciar fa unes setmanes i que ja tenen les 3 les entrades exaurides. Tot i així, volia destacar-te doncs, que, en tot cas, són propostes que fan des d'aquí a Arenys per sumar-se a aquestes jornades europees del patrimoni i... qui vulgui, doncs, si no, té l'oportunitat d'apropar-se doncs, a les 2 visites guiades d'avui, al retaule barroc Pau Costa, o demà també al matí. D'altra banda, per conèixer més detalls també del retaule, hi haurà una xerrada de dissabte a la tarda, en aquest cas a càrrec de l'historiador i professor Francesc Forn, que porta per títol Vestir i destruir retaules, el retaule major de Santa Maria d'Arenys en temps de guerra 1712-1936, el dissabte a les 6 de la tarda. Per tant, aquest cap de setmana moltes i moltes activitats, i en espais doncs, potser que haureu d'anar més abrigats, però en d'altres doncs, que no us farà falta. L'església és freda, eh?
2: Sí, escalfar l'església costa. Moltes, molt bones activitats, molt interessants, molt importants activitats de les Jornades Europees del Patrimoni, val molt la pena aprofitar-les, les que encara tenen en aforament i, per tant, mireu d'aprofitar. Jo estic una mica emprenyat perquè no ens han afegit els de la ràdio a les Jornades Europees del Matrimoni.
1: I això, Josep Maria, per què?
2: Som un monument. O sigui que, com no ho
1: monument
2: veuen...
1: Monument històric.
2: Exacte, som històric i tu ens has vist?
1: Sí.
2: Som un monument. O sigui, a veure...
1: Ets, deixem-ho en ets.
2: Som companys, ja som.
1: Bueno, doncs mira, no deixem de parlar de propostes, però ara ens adrecem a un altre col·lectiu perquè ja s'han anunciat tota la programació d'actes que hi haurà durant el mes de la gent gran. Dir-te que el mes de la gent gran és a l'octubre, però el consistori ha decidit allargar les propostes des del 20 d'octubre fins al 23 de desembre. N'hi haurà moltes, de ben diverses. Per exemple, propostes gastronòmiques, una sortida a Olot, xerrades o actes musicals i culturals, com per exemple cantada d'havaneres, projecció cinematogràfica, una quina... Per tant, són moltes les propostes que preparen pel col·lectiu. La seva tècnica de l'àrea de gent gran, Irene Velasco, afirma que s'ha apostat per una programació molt similar a l'any passat, sobretot destacant aquelles propostes que més èxit van tenir, com també els balls en línia, i l'objectiu és clar, la socialització del col·lectiu. Escoltem-la.
3: Programem diverses activitats per promoure pues, la relació i la sociabilització de les persones grans, doncs amb diferents activitats, hi ha sortides, xerrades, activitats musicals i esmorzars per la gent.

0: gran. Sí, la idea és aquesta, de repetir les activitats que realment assisteix més gent i realment agraden moltíssim. És un punt de trobada.
1: A més, dir-te, Josep Maria, que l'Escola de Música també s'afegeix al Mes de la Gent Gran amb dues propostes, una actuació de la banda de l'Escola de Música i la representació del conte de Nadal. I aquest any també hi haurà quatre xerrades, que ha estat una activitat doncs, en col·laboració amb la Regidoria de Sanitat i l'equip de professionals del CAP, en què es parlarà de l'insomni, la diabetis o el projecte És Nadal a casa, hi ha una cadira buida. Dir-te també que algunes d'aquestes activitats doncs, necessiten tiquet a un euro. Es tracta del ball en línia i esmorzar, el berenar popular, el concurs de panellets, l'actuació de veneres, el dinar solidari de la Marató i també la quina. I la sortida a Olot, sí, que és de tot el dia, en aquest, amb dinar inclòs, té un preu de 10 euros als tiquets. A partir de dimarts que ve, el dia 13 d'octubre, doncs, qualsevol de les persones del col·lectiu de la gent gran doncs, que vulgui participar-hi s'ha d'acostar fins a la regidoria de la gent gran, que està situada aquí al Calissai, sí, doncs, a buscar el tiquet pertinent.
2: Per tant, 20 d'octubre comencen aquest mes de la gent gran, que en aquest cas nosaltres fem dos mesos, perquè és del 20 d'octubre fins al 23 de desembre, per tant, dos mesos, i hi ha amb un munt d'activitats, des de jocs, concursos, tardes de propostes, sortides, excursions, dinars, bueno, una cosa, un cine...
1: De tot, Josep Maria.
2: De tot, una cosa... No, si és que al final, unes ganes d'arribar a ser gent gran ja, per poder gaudir de totes aquestes activitats.
1: Que deixarem aquí.
2: No faig... Escolta, ja sé per on vas. No,
1: encara et queda, encara et queda. Josep Maria, et queden molts anys encara.
2: Sí. Bé, en tot cas, aprofiteu els que heu arribat a... Teniu la sort d'haver arribat a aquesta edat, doncs aprofiteu i gaudiu, passeu-vos-ho bé i socialitzeu, que és al final una de les coses més interessants.
1: Un altre punt d'agenda, però per avui, perquè l'escriptor maresmenc Pompili Massa presenta el llibre Danses Sagrades Arenys de Mar. Es tracta d'un recull de danses de tradició catalana vinculades tant a la religió com a les antigues creences màgiques. La cita és a les 6, a la sala d'actes de la biblioteca. De fet, ha posat en relleu amb Pompili Massa, en declaracions a Ràdio Arenys, que de vegades ens pensem doncs, que aquestes manifestacions de danses sagrades eren d'algunes tribus més antigues, com els xeroquis d'Amèrica amb la dansa de la pluja, però que també hi ha moltes manifestacions aquí en tradició catalana. Ha posat l'exemple, per exemple, Josep Maria, del ball de trucs i cavallets que es balla durant la Patum de Berga.
2: Home, i tant.
1: I n'hi ha moltíssimes més, eh? I també fèiem menció doncs, d'altres danses més pavordes, que són les senyorials, o també de caire més festiu, com la dansa d'Arenys. I acabem amb esports, si et sembla.
2: Què tenim? Aquest cap de setmana tenim partits, eh?
1: Sí, després del cap de setmana passat, que es van haver d'ajornar moltes de les activitats esportives pel temporal de pluja, aquesta setmana es reprèn l'activitat. Per exemple, el club de futbol Arenys es desplaça al camp del Pla d'en Buet a Mataró. Juguen a les 5 de la tarda de dissabte i el Cinera United, de futbol també, juga diumenge a 12:45 al camp de Cabrils. Els dos, per tant, juguen fora de casa. Dir-te també que, en aquest cas, el bàsquet, el sènior masculí, es desplaça a la pista del Vic, el líder de la categoria. Sembla que no serà pas tan fàcil i serà demà dissabte, 6:45, a la capital catalana. I acabem també parlant del sènior femení, del bàsquet, que en aquest cas espera sumar la primera victòria a casa contra el Masnou. També hi ha altres partits, com l'hoquei, el vòlei, doncs que també tindran les seves respectives competicions i que t'ampliarem la informació a partir de la 1, si et sembla.
2: Doncs i tant, clar que sí. A partir de la 1 estarem ja amb ganes i amb l'atenció posada per conèixer la darrera hora de l'actualitat del dia i del cap de setmana i, sobretot, doncs bé, amb voluntat de poder explicar-vos el proper dilluns... No, dimarts, molts triomfs dels equips aranyencs.
1: Sí, que dilluns tenim festa i davant d'aquest... Hi haurà un dispositiu especial, que fan els Mossos d'Esquadra, tenint en compte, perquè hi ha molta gent que fins i tot avui fan por.
2: Bueno, els de l'Insti avui fan por,
1: sí,
2: per exemple.
1: Festa. Sí, i 4 dies de pont, eh?
2: No, és que el tonto. Sort que el sector de l'ensenyament, escolta'm, anem sobrats, eh? Perquè si no seria agafar aquests 4 dies seguits. Seria clar que també és millor fer-ho al principi de curs, que al principi de curs ja se sap que no s'expliquen les mateixes coses que a final de curs, i per tant... doncs es pot anar sumant.
1: I a més, tenim en compte pels de batxillerat que la selectivitat és molt aviat, els primers dies de juny que s'anunciava, si no m'equivoco, l'1-2-3 o 2-3-4 de juny, per tant, han d'accelerar.
2: Però aquí tenim una mentalitat diferent a la francesa. Els francesos no tenen prou equipament educatiu i surten els alumnes a manifestar-se, no? Volem més classes i més barato i tot, i aquí no tenen prou equipament i diuen, va, pues no, vamos, i ja està. O sigui, ho acabem així. Gemma, que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: veure, 2:15.

0: ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbapol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: A la ràdio parlem d'Arenys.
7: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Ara fa uns dies, el passat dimecres, a la zona del carrer Duedes, de sobte van començar a aparèixer maquinària que feia forats a terra. Camions, una retro d'aquestes, bé, tot un seguit d'aparells que feien forats a terra. Els veïns van trucar a la ràdio i ens van preguntar, escolteu, sabeu què estan fent aquí davant? Doncs la veritat és que no en teníem ni idea, però la informació ens va ser útil per transmetre aquesta pregunta a l'Ajuntament i mirar de trobar-hi l'explicació. Parlem amb el tècnic de Medi Ambient, en Ricard Argemí. Ricard, molt bon dia, benvingut.
8: Molt bon dia, com va?
7: I gràcies per atendre'ns. Bé, encuriosits per aquestes obres que s'estan fent al carrer Duedes i que sembla que és una replantació d'arbres, però que en tot cas que ens ho expliqueu des de la regidoria.
8: Sí, mira, no només és a Duedes, es farà a més carrers del municipi. Això ve d'aquests escocells que s'estan formant per fer la plantació de l'arbrat, venen d'una proposta guanyadora del projecte de participació ciutadana, dels pressupostos participatius, d'acord? I ja vam començar amb Pineda a principis de setmana, ara estan a Duedes i demà van a Malgrat, d'acord? No només es faran aquests tres carrers, sinó que també, per exemple, es faran a Escocells al carrer Horta Matances i també al carrer... Ara no em sortirà, al carrer Malgrat, si no... D'acord? I això, doncs, ve, com ja he dit, del projecte de participació ciutadana,
7: sí.
8: que doncs, va ser la segona proposta més votada, crec que eren més de 350 vots, i on ens demanaven doncs, posar més verd també a la part alta del municipi. Doncs, clar, suposo doncs, el carrer Duedes, que és un carrer molt concorregut, la gent ho va veure i es preguntava, què és això, què és? Doncs ve d'aquests pressupostos participatius.
7: Clar.
8: Val? Que la gent no es preocupi, no posarem arbres molt, molt grossos, no posarem plataners, posarem arbres d'una alçada mitjana de 5-10 metres, uh-huh. òbviament no quan els plantem, sinó quan estiguin ja d'adults, i sobretot és per enverdir una mica l'espai, perquè ara amb les temporades de calor que estem vivint en els últims anys i que viurem en un futur, doncs jo crec que serà d'agrair.
7: Seran arbres que, diguéssim, tindran molta copa o s'han buscat espècies que tinguin copa suficient com per poder fer bona ombra?
8: Sí, s'han buscat arbres amb copa, però que no caigui molta fulla, d'acord? Mm. Aquests arbres no es plantaran ara, sinó es plantaran a finals de novembre, principis de desembre, que és en el bon moment de plantació, perquè ara, tot i haver plogut bastant, encara fa força calor. I això per la plantació d'un arbre no és del tot bo. I el millor moment per plantar un arbre, segons experts i tècnics, és plantar-ho a finals de novembre, principis de desembre.
7: Val. Com dèiem, no seran plàtans. Això ho tenim clar. No. Segur que no, eh?
8: No, segur que no.
7: I és evident que això farà créixer el verd urbà. És a dir, farà créixer el verd urbà, ajudarà a combatre la calor dels estius, crearà zones d'ombra i, de pas, també envellirà els carrers. Jo, per exemple, els veïns que ens deien ahir, no?, de la zona de Duedes, clar, era aquell tram de Duedes suficientment ample com per posar-hi arbres, que en el seu moment no s'hi va posar i que, en canvi, ara s'estaven doncs, fent els escorcells, es diu, no?, els forats a terra.
8: Correcte. Els escocells.
7: Els escocells. Sabem el pressupost més o menys d'això, Ricard, o no?
8: Mira, el projecte... Bueno, els pressupostos participatius van donar aproximadament 135.000 euros per la plantació de nou arbrat i fer reposicions, també. D'acord? Per tant, dintre de fer els escocells tenim un pressupost que ascendeix aproximadament a uns 40.000 euros. I després, com encara no s'ha dut a terme la licitació, encara no sabem el quant costarà l'arbrat i la plantació, d'acord? Però ens hem guardat també una petita part per fer rec automàtic, d'acord? Bàsicament, saber quan l'arbre pateix a l'estrès hídric i proporcionar-li aigua directament, sense que hi hagi d'anar algú manualment a regar-lo.
7: Quan tinguem fet aquests arbres o quan tinguem plantats aquests arbres, hi ha projecte de més arbres o ens haurem d'esperar el proper procés participatiu?
8: Això depèn també. Els arbres també poden entrar per romanents. Ara ja és massa tard, ho hauríem de mirar de cara a l'any que ve i hauríem de mirar a veure què en podem fer. Òbviament, nosaltres ens agrada escoltar la ciutadania i sempre que les propostes ens semblin sensates, jo crec que l'introduir ombres naturals és el millor que es pot fer. I més ara, com ja he dit, amb els episodis de calor que estem patint.
7: Espècies autòctones, eh? No ens trobarem eucaliptus ni coses d'aquestes que tant mal de cap en generen, eh?
8: Espècies autòctones o espècies que... òbviament, espècies autòctones sempre és el millor. El que passa és que, com ja dic, amb aquestes onades de calor, les espècies autòctones cada vegada van tendint més cap amunt, més buscant doncs, la temperatura que fa 10-15 anys hi havia aquí. D'acord?
7: Sí.
8: I doncs, potser tendim més espècies, tot i no ser autòctones de Catalunya, potser que siguin del sud d'Espanya, per exemple.
7: Val.
8: Que també s'adaptaran perfectament aquí.
7: Sabem quines són o no? O encara ho hem de...
8: Doncs mira, nosaltres havíem vist doncs, l'arbre de l'amor, que és un arbre que és bastant... És bastant maco, sobretot a la primavera, perquè és un arbre de color verd que a la primavera es fa rosa.
7: Ah, sí.
8: Sí, i que ja hem plantat i que funciona molt bé. Per exemple, al carrer Joaquim Ruïra hi ha uns exemplars maquíssims de Cercis siliquastrum, que és el nom científic, i funcionen molt i molt bé, d'acord? I són arbres d'això que et comento, eh? Són arbres que no es fan molt alts, que tenen una copa força bona,
7: sí.
8: Per tal de donar ombra doncs als vianants. I al final és un arbre que porta molts anys aquí a Catalunya. Per tant, sempre és benvingut.
7: L'arbre de l'amor, ara l'estava mirant. És veritat que té aquesta copa de color fúcsia, rosa, eh? D'aquest color...
8: Correcte.
7: Cau fulla, però, eh? No és perenne, és caduc, eh? Aquest arbre?
8: És Sí, és caduc, però tampoc és d'aquella fulla que cau sempre. No és com un plataner que cauen totes les fulles i queda pelat. No. Sempre queda fulla.
7: Ah, estic veient que en alguns entorns urbans, a molts entorns urbans és present, i fins i tot amb uns troncs i tal, que són bonics de veure. Vull dir, és...
8: Sí, sí. A Barcelona, per exemple, n'estan introduint molts, també, i sí que és veritat, doncs, per exemple, a la primavera, per Sant Jordi, la gent els pot veure, sobretot estan per la zona de l'Eixample i de la Gran Via,
7: sí.
8: I amb això del Sant Jordi i tot això, doncs són preciosos de veure, la veritat.
7: Carai, escolta'm, ara farem passejos romàntics pel carrer d'Oedes, t'imagines?
8: Exactament.
7: O pel carrer
8: exactament.
7: Malgrat. Haurem de posar bancs perquè les parelles facin manetes, saps?
8: Òbviament. En tot cas, no només es plantaran cercis, es plantaran belladoners, que són un arbre que resisteix molt la sequera. Mm. En tot cas, igualment els hi posarem el rec automàtic, però
7: sí.
8: en tot cas són arbres que aguanten molt i molt bé. Els lladoners, i són un arbre autòcton de tota la vida aquí a Catalunya.
7: Doncs aquests són els arbres, les espècies que plantem. Aquests són els indrets on es fan aquests escocells i després hi aniran els arbres. I bé, en tot cas, serà bonic de veure i de poder-ho gaudir. Dels que ja tenim, en algunes zones sé que esteu fent inspecció i valoració de quin és el seu estat de salut. Penso amb el Parc de Lourdes, penso també amb algun arbre de la Riera. S'està treballant en aquest sentit?
8: Sí, sí, ara, sí, si tot va bé, la licitació sortirà la setmana que ve. Nosaltres ja tenim contemplats els arbres que malauradament, doncs, no han pogut donar més de sí, i per això, doncs, farem reposicions d'aquest arbre, que també està contemplat dintre d'aquest procés de participació ciutadana.
7: En són molts o què? No.
8: En són, però no són moltíssims.
7: Bueno, doncs, escolta'm, ja en parlarem d'això. Ricard, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
8: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
7: Bon dia.
9: Descobreix els nous serveis de Maresma Auto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
9: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
9: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
9: Maresma Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
11: Segueix-nos a les xarxes socials.
12: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Tres quarts de deu del matí, som a Ràdio Arenys. Ahir us explicàvem que es donava el tret de sortida de l'edició d'enguany del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, el Festival de Cinema Internacional de Sitges. No sé quin nom li han posat ara. Total, el Festival de Cinema de Terror de Sitges, el que fan cada any, que hi van un munt de pel·lícules que després veiem al cinema i al qual cada any hi enviem com a expert cinematogràfic l'Eloi Tomàs. Eloi, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Primer de tot, quin nom té ara? Ja? Per què li ha anat canviant això al llarg dels anys?
1: Sí, però ja fa molts anys que té el mateix nom.
0: Ah,
1: de
0: mira,
1: fet,
0: veus?
1: És el Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
0: Ah, ja no és de Sitges, ja és de Catalunya. Val, molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: No, no, o sigui, és Sitges, Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges,
0: sí?
1: I entre parèntesis és el Festival Internacional de Catalunya, que això va portar una miqueta de polèmica, doncs perquè van haver-hi altres festivals, com el Festival de Girona, que va dir, escolta, el Festival de Sitges és un festival en genèric d'un gènere concret, potser que aquest títol de Catalunya li poguessin donar algun altre tipus de festival, no? Però clar, és que la diferència entre el Festival de Sitges i tots els altres festivals que es fan a Catalunya és immens. Vull dir, sí que és cert que des de fa poquet existeix el Festival de Barcelona i existeixen més de 350 festivals de tot Catalunya.
0: Ja.
1: Però és que l'impacte internacional que té el de Sitges, tot i ser de gènere, doncs és espectacular.
0: Escolta'm, quantes pel·lícules veuràs? Va.
1: Mira, aquí arriba la meva primera queixa. Vull dir, periòdicament, això és com els impostos que els van pujant a poc a poc, doncs sí. A nosaltres les entrades ens les van baixant a poc a poc.
0: Ah.
1: Vull dir, ens han pujat el preu de l'acreditació de premsa,
0: sí?
1: I tenim dret a menys pel·lícules. Vull dir, si l'any passat en podíem agafar 35, aquest són 25.
0: Sí.
1: Tenim les matinals a les 8 del matí, que aquestes no necessitem fer reserva, i jo calculo que acabaré veient al final unes 28, una cosa així. Ja en porto 3. No, mentida, ja en porto 4. Vull dir, ja vam arrencar amb força ahir.
0: I què tal? Què és el... Jo he sentit que n'estrenen una que és d'un tio que se'l menja una balena i que té mitja hora per escapar de la balena, i això és la pel·lícula. Què vaig pensar... Pues ja veus tu.
1: Doncs, bueno, aquesta és una pel·lícula de Hollywood. De fet, s'estrenarà a les sales de cine d'aquí poc.
0: Sí.
1: I només fan un passe a les 11 de la nit, que no hi podré anar, però sí. A vegades, també a l'hora de triar, prefereixo triar les pel·lícules que és més difícil que puguin arribar a les sales comercials. Però sí, és una pel·lícula en què una balena se l'empassa i bona part de la pel·lícula deu passar dins de l'estómac d'aquesta balena.
0: Sí.
1: Però, de fet, ahir vaig veure una altra pel·lícula que és Bowina, la leyenda, bueno, no sé com es pronuncia en l'idioma d'allà, Bowina,
0: sí.
1: La leyenda de l'Amazones, que és una serp gegantina que està a l'Amazones, que es va menjant a la penya, i, per exemple, doncs, també es menja els cocodrils, així com si com qui es menja una pipa, no? Vull dir que... Vull dir que bitxos de que s'empassen coses, en el Festival de Sitges n'hi ha uns quants. Recordeu que és la 59a edició.
0: Sí.
1: A més, me'n recordo no fa res, que estàvem parlant dels 50 anys de Sitges i estem parlant de la 59a. I en aquest cas, va començar ahir, el dia 18, s'acabarà el dia 18, o sigui, 10 dies intensos de cinema, 11, perdó. I aquest any doncs, hi ha 443 títols programats.
0: Molt bé,
1: que no són pocs.
0: No,
1: que dels quals 286 són llargmetratges, 128 són curtmetratges i 11 són sèries, que també doncs, és molt normal ja des de fa un temps doncs, que es passin els primers un, dos capítols doncs, de sèries que tinguin a veure també amb el gènere fantàstic i de terror, no? I de tots aquests, 36 són els que competeixen a la secció oficial fantàstic. Favorits? És que no en tinc ni idea.
0: Va.
1: Vull dir, jo aquest any vaig molt a cegues i que em sorprenguin. Però cegues vol dir que és que m'assento a la butaca i no sé ni la sinopsis del que vaig a veure. I també és divertit, doncs, de fet, d'anar doncs, allà i deixar-te sorprendre, perquè moltes vegades quan triem una pel·lícula per veure el cine... Com a mínim jo ja m'ho he estudiat, no? Vull dir, ja queda pagada la meva butxaca i m'he de desplaçar i tal. Vaig a veure una cosa que sé de què va. Aquí no. Aquí es tira una moneda a l'aire i a veure què et surt.
0: Doncs escolta'm una cosa. Va començar i ja n'has vist 4. Tenim tot aquest cap de setmana que és llarg i tota la setmana vinent. Si et sembla, anirem connectant i anirem explicant les experiències de les pel·lícules que vas veient fins que coneguem quines són les premiades, les més reconegudes, les que han tingut més èxit i les que han acabat punxant. Eloi, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta primera crònica. Que vagi molt bé.
1: Vinga. Moltes gràcies
0: a vosaltres. A reveure, molt bon dia. El Festival de Cinema de Catalunya, o Cinema Internacional de Sitges, que fan pel·lícules fantàstiques i de por i que, bueno, jo crec que algun dia... Jo ho he dit sempre, la gent que va allà, Montse, la gent que va veure pel·lícules de por una darrere l'altra, hi ha algú que no els hi va, saps? Vull dir, s'ha de ser... Sí, sí.
2: Bon dia.
0: Sí, digues.
2: Bon dia. Però, a veure, jo no sóc cinèfila i com, evidentment, l'Eloi i tanta gent que els encanta i que coneix a tothom i tal. Però no només és de por, eh?
0: Ja, ho sé.
2: Perquè el festival, jo a vegades, després s'han... He pogut veure, no?, pel·lícules que havien fet allà. Hi ha pel·lícules extraordinàries, eh?
0: Sí, sí.
2: Coses d'intriga, de la ciència-ficció posada, però amb un... Perquè a mi les de por no m'agraden. No m'agraden. M'han fet molta por sempre, quan era petita, horrorós. Però vull dir que hi ha pel·lícules superxules. A més, m'ha fet pensar ara que un any va coincidir que jo estava a Sitges aquests dies, que és la veritat, eh? I és xulo tot el que hi ha al voltant, eh? Vull dir, és una zona, vull dir, per si algú hi va o algú ho coneix, però vull dir, és tota una zona que, a part de les projeccions i tot el que es fa, es fan activitats, sí. Hi ha espectacles de dansa, hi ha xerrades, hi ha tertúlies, hi ha tot un espai no amb full tracks, no? Que és molt xulo, que Sitges està en un lloc tan bonic, el festival. Vull dir que també és maco per anar-hi i veure-ho.
0: Doncs que... us recomanem, sí. Mira, aquest cap de setmana que és llarg, hi ha sí. 4 dies, si sí. teniu ganes de bellugar-vos una mica, sí. A Sitges està una horeta i pico un cotxe, vull dir que hi podeu anar en tren,
2: i
0: també.
2: Tant. Sí, ara ja funciona.
0: Ara ja funciona?
2: Vull fa dir dos que... dies. Ja, fa dos dies.
0: Escolta'm, Montse, què tenim a la biblioteca aquests dies?
2: A la biblioteca tenim diverses coses. És potser el mes d'octubre és quan arrenquem tantes i tantes coses, no? Però amb tu ens havíem quedat la setmana prèvia abans del viatge literari.
0: Que m'has d'explicar com va anar?
2: Trucar el dimarts, que era el dia que estàvem a l'aeroport, eh? Després ja no ens vam poder trucar més, però és dir que vam tornar el 27, bueno, la matinada del 28, i que va anar molt bé, que va ser molt intens, molt intens, que van passar moltes coses, que vam descobrir molt Sicília, que vam treballar molt bé la part literària d'en Camilleri, vam fer una tertúlia que et vaig comentar a l'Institut de Cervantes, molt interessant, i ens va venir en Pau Vidal a Sicília Espercebent per moderar la tertúlia, que l'endemà vam anar a Porto Empedocle, que està just la part del sud, que era on ell va néixer, i vam anar al costat, al poble del costat, no, que era on ell ambientava Bigata, i vam veure, no, el mar, la casa, no, que sortien a les gravacions. Vam trobar un... Va ser molt bonic perquè ens van preparar un itinerari literari, no, amb un grup de gent que feia teatre amateur a Porto Empedocle, no, i ens van anar escenificant a davant d'on te va néixer, en un poble, no? Situacions, fragments de textos, no? Que ens explicaven situacions. Ho vam poder entendre, perquè sabem que l'italià no el podem seguir, i eren trossos de textos, va ser molt i molt bonic. I després, bueno, a part de tot el coneixement arquitectònic, no? El teatre grec, i pujar fins a l'Etna,
0: sí.
2: Que va gent que va pujar dalt, i altra que vam pujar 2.000 metres i vam poder caminar per cràters silvestres, que és la part de baix, extraordinària. Va ser un viatge molt bonic.
0: Doncs,
2: i ja està.
0: Un viatge molt aprofitat per la gent que hi va anar,
2: sí.
0: I que va permetre, doncs, això, conèixer Sicília en algunes de les moltes vessants que té, perquè
2: sí.
0: és una illa gairebé infinita,
2: sí.
0: però que va ser molt interessant en aquesta nou viatge de la biblioteca.
2: Sí.
0: I que ja ho ha omplert el proper i no sabem encara on serà, eh? Vull dir que hi ha d'allò. En tot cas, tornats aquí, mes d'octubre, com deies tu, s'arrenquen moltíssimes activitats.
2: S'arrenquen moltíssimes coses, perquè a l'octubre sembla que tots no sé què ens passa. No? El setembre-octubre és com una cosa, no? I ja comencem, no? Estem avui és dia 9, no? I a l'octubre ja comencem, doncs, amb totes les activitats. Vol dir, recuperem l'Hora del Conte, que la setmana passada ja vam fer la primera sessió de l'Hora del Conte. Recuperem les visites escolars, eh? Dijous i divendres sempre venen escoles, visites escolars tant des de petitonets, des de l'escola Bressol, la primària i la secundària. Recuperem el projecte Llegim per tu. Aquesta setmana no, ja hem començat a les 6 residències que aquest any hi anem. Avui, ara mateix, estem fent ara farem a les 10 una formació digital per saber-nos descarregar l'APP al mòbil de la xarxa de biblioteques, on tenim no, el carnet, on podem fer una consulta, fer una reserva. No? El tenim la setmana que ve, ja comença les converses en francès. Avui tenim una presentació de llibre, d'en Pompili Massa, que és aquell llibre de danses sagrades. No sé si
0: Sí, ho hem explicat en temps informatiu. Ho heu explicat, sí, que és molt interessant.
2: És molt interessant perquè ha fet un estudi d'anys. És un temps de recerca en Pompili Massa. És extraordinari llegir-lo. Ai, per llegir-lo, perdó, escoltar-lo, perquè és un gran dinamitzador i comunica molt bé. I a més és molt bonic perquè també en aquest llibre surt la dansa d'Arenys. Vull dir que també animem una mica, que també ens toca la part local i que serà molt interessant escoltar-lo. L'altra setmana ja comencem l'escrivim, el taller d'escriptura, i tornem amb en Grúfal, no?, que és aquesta tertúlia... Sí. Per nanos jovenets, de nens de primer i segon de primària, que havíem de fer la primera nostra trobada el 6 d'octubre, però amb tantes alertes i tantes pluges ho hem hagut de canviar a la setmana que ve. Però és dir que la tertúlia literària també la vam fer aquesta setmana el dia 5, treballant el llibre Sant Calenta de l'Irene Nevirovski. Vull dir que tot va en dansa. El grup de teatre literari, de tertúlia de Llegim al Teatre, també ja comença el dia 19 d'octubre, sí. I hi ha també el grup, hi ha inscripcions fetes, el grup ja es belluga, és un grup de WhatsApp molt actiu, i ja aniran a veure aquesta obra de teatre el dia 30 d'octubre, però el mes d'octubre està ple d'activitats, i tenim totes les inscripcions plenes, gairebé. Vam començar també la setmana passada amb el grup de tertúlia per joves de còmic, no?, que és aquesta activitat que vam dinamitzar des de l'any 25 per apropar als joves aquest tipus de llibre, que és molt i molt interessant. Hi ha algun grup que encara tenim places, però el que són les converses en francès, en anglès, tertúlies literàries en anglès, la tertúlia de novel·la, tot això està ple, però... potser el que destaqui, perquè tinc poc temps, és que el 16 i el 23 d'octubre fem una xerrada sobre el suïcidi.
0: Molt interessant.
2: Molt interessant, sí. La primera és s'ha titulat Trenquem el silenci i prevenció de les conductes suïcides, i la propera serà el dia 23, a les 6 de la tarda, què puc fer per ajudar? Són unes xerrades que farà la Montse Villalobos, que és psicòloga, no, i participen a la Fundació Ajuda i Esperança, i la Mercè Salmeron, que també està graduada en psicologia, no, i també treballa en aquest telèfon de l'Esperança, telèfon de suport. Serà molt i molt interessant. O sigui que jo només el que puc dir, ja que tinc aquí que m'escolteu, és que ens seguiu, a les xarxes socials, mireu les cartelleres municipals, seguiu-nos a la web, però que a la biblioteca continuem fent coses, recuperar la nostra activitat d'hivern, que no l'hem perdut a l'estiu, sinó que el que fem són diferents coses, no? Com ens traslladem a la biblioplatja, però que seguim i amb moltes ganes i contents de que la gent vingui.
0: És a dir, no només escoltar i en aquest sentit llegir a les cartelleres, sinó apropar-vos a la biblioteca, que ja trobareu tota la informació sobre les moltes activitats que es fan i sobre l'ampli ventall que teniu a la vostra disposició. La gent que esteu estudiant idiomes, per exemple, llibres en l'idioma que estigueu estudiant, tant sigui anglès com francès com alemany.
2: Sí, sobretot toques un tema ara molt, molt important, perquè Arenys, ara, aquesta setmana, podríem explicar moltes coses, però si ara entrem al detall, han començat les classes de català per la gent de nouvinguts. No penseu que hi ha uns llibres, no, els passos 1 i passos 2, no, que es demanen, tenen una mà de reserves, i penso que agafem gairebé tots els de la xarxa. Perquè és això, comencem el curs i aquests llibres surten moltíssim. Qui diu el català, doncs francès o anglès també, Perquè la gent continua a estudiar llengües, però que sabeu que a la biblioteca tenim aquests recursos. O sigui, parlem molt de les activitats, que és cert, però el servei que no s'atura mai. O sigui, tot el que necessites per fer el suport en el que tu facis, no? Els lots de lectura de les biblioteques, de les escoles, no? El que, jo que sé, fas un curs d'història de l'art. Qualsevol és l'any Gaudí, no?
0: També, no? Vols saber-ne més de Gaudí o de literatura o d'arquitectura, doncs a la biblioteca ho trobes. Montsat, sembla que ho deixem avui aquí.
2: Ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Ens veiem d'aquí 15 dies. I, per cert, aneu al market del vostre telèfon i baixeu-vos l'app de la biblioteca, on hi ha el carnet i tota la informació.
2: El catàleg, les reserves, les biblioteques més properes, les activitats que fem, tot amb un clic.
0: Moltes gràcies, Montse, que vagi molt bé. I bona setmana. A reveure.
2: Gràcies.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. JERC ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I, de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a la 2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
5: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
4: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
3: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
10: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
11: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: I aquí és quan entres al cinema, que està fos, la pel·lícula està tot just acabant de començar, i mentre deixes la jaqueta a la cadira buida que tens al costat, perquè és de nit i el cinema no s'ha omplert, notes com aquests violins, com aquests instruments, com aquesta música, et vibra a l'interior del pit, no? Fa... No? I mentre notes aquesta vibració, t'asseus tot recol·locant-te, tot acabant d'expulsar-te la pluja, no? Amb el paraigües mig amagat a sota del seient del cinema, i et disposes a veure tot el que t'oferiran intentant entendre els 30 segons que t'has perdut tot just per haver arribat tard al cinema. És una de les sensacions segurament més planteres que pots tenir quan arribes a un cine. Xema Lasaga, bon dia.
1: Primer, no s'ha d'arribar tard, ¿vale? Et deixen uns 8-10 minuts d'anuncis perquè un no arribi tard, ¿vale? Perquè és important arribar i ser puntual i no emprenyar el que tens al costat. Sí. Punt número 1. I després, també pots deixar, si vols, a la butaca de davant, perquè la pots posar, que quedi més planxadeta, si com tu deies, hi havia poca gent, doncs te la deixes allà i te l'emportes com si fos nova.
0: Però els que no tenim el costum de tancar la cremallera de la butxaca interior de la jaqueta, se'ns cau la cartera, saps?
1: Llavors, amigo.
0: La penges així al davant, i llavors se't cau la cartera i si te'n recordes a buscar-la, sí, però si no te'n recordes. I això dels 8 minuts que dius és veritat, eh? Però jo faria un dia, hi ha algú, hem de fer... Mira, ho podríem fer nosaltres, Xema, això. Vinga. Grans anuncis publicitaris dels cinemes del país. I en aquest sentit, jo n'anomenaria dos d'essencials, que és un que feien a molts cines que sortien tot d'imatges bastant ridícules i una veu d'una senyora que intentava ser suggerent i que deia «Visite nuestro bar». I ho deia així. «Visite nuestro bar». Sí. I l'altre, home, el publireportatge de Leche Pascual. Aquest va fer història... jo crec que al cinema, els que anàvem al cinema als 90 i als 2000, home, el publireportatge de Leche Pascual, d'aquelles vaques, de les granjas de Gurb, i del cada mañana llevamos en no sé quantos litros i tal. Home, allò era fascinant. No havia pel·lícula... Si no ho veies, això.
1: I tant. Home, també hi havia una clàssica també dels 80-90, que era...
0: Movirecord... Home, i després aquell que deia Filmax, Grupo Ibex, presenta. també. Bueno, escolta'm, cinema, va. Què tenim aquesta setmana d'estrenes, Xema?
1: Doncs tenim una molt important, una interessantíssima que ens arriba, que és El precio de la red. Ve a ser la seqüela espiritual de La red social. Te'n recordes del 2010 que van fer aquesta història sobre com es va formar Facebook, Mark Zuckerberg i tot plegat, que se'n van portar a l'Oscar, millor pel·lícula, millor guió. Doncs han volgut fer aquesta segona part, i una segona part interessantíssima, no? Uh-huh. Perquè en aquest cas la dirigeix l'oscaritzat cineasta i guionista d'Aaron Sorkin, que va guanyar, evidentment, l'Oscar per la red social, que va fer El juicio de los 7 de Chicago, o la meravellosa sèrie, que jo sempre he dit que és de capçalera per qualsevol que vulgui ser esportista, no, periodista, The Newsroom. Uh-huh. Doncs aquest és el senyor que ho va parir tot, no? En aquest cas, està inspirada en fets reals, perquè ens explica el següent. La trama segueix a Frances Haugen, una enginyera de dades de Facebook, que descobreix com la companyia prioritza intencionadament els beneficis econòmics sobre la seguretat dels usuaris, ocultant els efectes nocius dels seus algoritmes. A partir d'aquí, amb l'ajuda del periodista de Wall Street Journal, Jeff Horvitz, aquesta noia arriesgarà la seva carrera per filtrar milers de documents interns, coneguts com els Facebook Files, i destapar el costat més fosc de l'imperi digital de Mark Zuckerberg. Tot això és veritat, ¿vale? Tot això se n'ha parlat, i s'ha fet espai notícia, i la veritat és que val la pena. Val la pena perquè, primer, tenim uns grandíssims actors al seu darrere, Tenim la Mickey Madison, guanyadora de l'Oscar per Anora. Tenim el Jeremy Allen White, el grandíssim protagonista de Beer, guanyador de Globus d'Or, Emmy, etc. I el Jeremy Strong, que fa el paper de Mark Zuckerberg, un grandíssim actor secundari que l'hem vist a Succession, que l'hem pogut veure també a L'aprendiz, l'història de Trump. I, a veure, si diguéssim, la primera pel·lícula tractava sobre el naixement de Facebook, aquesta mostra la seva caiguda moral i la fractura interna de l'imperi tecnològic, no?
0: Vale.
1: És punyent, és important, és interessant, bueno, i està totalment de, en solfa, no? Perquè les xarxes en parlem constantment. I està escrita per Sorkin, i això què vol dir? Que té uns diàlegs rítmics, intel·ligents, afilats, que fan... Que moltes vegades... a mi em passava amb un registre absolutament... oposat, amb totes les pel·lícules dels germans Marx. A mi, moltes vegades, tenia que vegades tornar a veure la pel·lícula o sí, quan ja estàvem en temps que podies tenir vídeos i podies tenir DVDs, tiraves enrere, perquè és que era cada minut, no, però cada 5 segons hi havia un xiste, i més molt, molt àcid. Pues aquí no són acudits, però sí que són diàlegs que realment, ostres, què he dit? Ostres, dic... però que s'ha atrevit a dir això, sí, perquè estan superben treballats, no? I és una de les parts importants que considero d'aquesta pel·lícula, no? Que adopta aquest to de denúncia anti-internet, centrant per complet en l'ètica corporativa i les devastadores conseqüències socials dels algoritmes, no? Per tant, jo penso que és una pel·li interessantíssima, que si tu vius en el 2026 t'interessa, malgrat que sí que és cert que Facebook cada vegada només l'utilitza menys gent, no? Que la gent, anem d'Instagram i anem de TikTok i anem de Twitter, però Facebook s'ha quedat una miqueta enredaria.
0: Però és la mare de totes, eh? És l'origen de tot plegat.
1: Sí.
0: Per tant, està bé saber com ha crescut això per preveure com pot créixer l'altre, per entendre'ns.
1: Correcte.
0: Doncs, escolta'm, es diu El precio de la red, molt recomanable, és una de les estrenes d'aquest cap de setmana, a més, amb l'actualitat que malauradament actualitzen precisament el que ha provocat aquesta xarxa. Què més, va, Txema, quina altra?
1: Vinga, ve una de terror, una de gènere, L'altra madre, que també ens ha arribat aquí, que és un thriller, podríem dir una pel·lícula de terror psicològic i sobrenatural, produïda per grans tipus del món del gènere, James Wan i sota els deixets de Blumhouse, i que és la gent que està més informada de fer bones pel·lícules de terror.
0: Sí?
1: Està bé, és una pel·li una miqueta retorçada, perquè ens explica com una entitat sobrenatural sortirà de Bella, una nena de 8 anys, i aquesta criatura adoptarà l'aparença exacta de la seva progenitora i li exigirà entrar en el seu cor, deslligant un violent horror que destruirà l'aparent tranquil·litat de la casa, on les coses tampoc és que vagin molt bé, no? Allà els pares hi ha una miqueta de merder. La dirigeix en Rosava, un tio que en sap molt de terror, ha fet de host, de pugiment, i s'ha encastellat per la guanyadora de l'Oscar, Jessica Chastain, que és l'altra mare, i que hi ha unes declaracions, ara deia llegir els fotogrames, i ella s'ho passa pipa fent aquestes pel·lícules. Sí, li encanta el gènere.
0: Sí.
1: I quan més recargolat sigui el seu paper, encara s'ho passa millor, no? Llavors tenim també el Jay Duplass, la nena aquesta, que fa molt bé, la... Arabella Olivia Clark, i la legendària Karen Allen, productors, com dèiem, James Wan i Jason Blum, o sigui, els número 1 del món del terror.
0: Sí.
1: I a veure, sí que s'elogia aquesta pel·lícula perquè aconsegueix trencar una miqueta els ritmes tradicionals dels sobresalts convencionals, entrellaçant amb mestratge el desgast i la claustrofòbia d'un drama domèstic, real, amb una atmosfera asfixiant d'horror sobrenatural. Jo penso que això està molt bé, perquè la garantia de la producció ja ens diu que tindrem una pel·lícula que ho passarem malament, perquè toca passar-ho malament. I l'actuació de la grandíssima Jessica Chastain, que val su precio en oro.
0: Doncs aquesta és la segona proposta, una pel·lícula de terror. Fem una darrera, una tercera, et sembla? Quina podem fer?
1: Sí, jo faríem una tercera, però sobretot una tercera que només diré quina és, i a partir d'aquí vosaltres decidiu que... Sí, val la pena. Mira, ens arriba Doraemon, Aventures en el Mundo de l'Arte, vale, aquesta, vale, pues molt bé, sí. Passa-t'ho bé. I sí que ens arriba una que jo us tinc que dir que he d'anar a Barcelona perquè m'emprenya molt que no arriba a la comarca. No arriba a la comarca i és una documental per avançaris. S'anomena Naza. Sí? Ha guanyat molts premis. Vale? Està escrit i dirigida per els periodistes i cineastes israelians Yuval Abraham i Raquel Zor. Està rodat en secret durant 3 anys a Tel Aviv. I el documental recopila els testimonis anònims de 24 agents d'intel·ligència i membres de l'exèrcit israelià. Els entrevistats descriuen des de dins un sistema automatitzat i assistit per intel·ligència artificial per a seleccionar objectius a Gaza mitjançant el rastreig de telèfons mòbils. Diguéssim que la cinta afirma que es va bombardejar edificis tenint ple de coneixement de la presència de famílies, dones, nanos... I és brutal. Bueno, que aquesta gent digui assumint de com una manera deliberada doncs, elevats marges de baixa civil. No? Sí. Això ha provocat una reacció a Israel, quasi bé els han fet apàtrides, però bueno, ve avalat per The Guardian, que és una de les, un dels grans mitjans de comunicació britànics, i que ha guanyat molts premis, i és una pel·lícula necessària, és un documental necessari. Per què? Perquè el genocidi que s'està fent a Israel té que... Luces y taquígrafos, per favor. A veure, nosaltres no ens posem ni un costat ni l'altre, però si quan hi ha una realitat, la realitat és aquesta, no? I la realitat és que en allà s'han comès una sèrie d'assassinats brutals. I aquesta gent, aquests dos xavals, són molt bons a l'hora de filmar, van guanyar un Òscar per un, sembla que era Noah Derland, sí? Vale? O sigui que tens la garantia de que vas a veure un documental excepcional. Sí que us farem anar a Barcelona, perquè aquí, pues mira, he buscat a tot arreu, però a la comarca res de res, però que quan totes les comarques som tontos, doncs no fa falta que ens arribin aquests documentals doncs, tan verídics i tan necessaris. Per tant, jo ho deixo aquí, sí. Perquè jo penso que és un documental necessari i, bueno, si aneu a Barcelona, doncs podeu aprofitar.
0: Doncs aneu a Barcelona perquè sembla que, bueno, perquè diuen que val molt la pena, un documental gravat en secret, durant 3 anys, amb tot el que això significa, gravat a Israel, a la zona de Gaza, i, bueno, jo crec que val molt, molt, molt la pena. Escolta'm, em quedo amb aquestes tres propostes, Txema. La setmana vinent.
1: Perfecte.
0: Més, vale?
1: Vinga. Fins la setmana que ve.
0: A reveure. Molt bon dia.
2: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
0: Vinga, va, doncs, recta final del programa, si us sembla. Saludem en Juanjo Almansa. Juanjo, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, què tal, com estem?
4: Doncs bé i abrigats avui.
3: Sí? Aquest matí feia fresqueta, els que hem sortit amb màniga curta.
4: Sí, valents.
3: Sí, sí. Anem corrents cap al cotxe.
4: Diu, què tens pressa? No. Alguns ens hem salvat perquè allò, mentre estàvem acabant de dutxar-nos i tal, hem sentit el de la ràdio que deia avui fa molt de fred, i hem pensat, hòstia, espera que això va de
3: bo. Algú m'ha preguntat que no tens fred? No!
4: Jo sóc, hi ha una tribu urbana que viu entre nosaltres, de gent molt majoritàriament masculins, homes, però cada cop hi ha alguna dona més, tot i que ja podíem posar, que viuen permanentment amb màniga curta.
3: Sí,
4: que,
3: és veritat. Sí.
4: Que jo no sé...
3: En ple hivern?
4: Sí.
3: Màniga curta.
4: Sí. Jo no sé el seu... O sigui, m'agradaria conèixer o poder parlar detingudament amb algun d'aquests, perquè com deu funcionar el seu organisme.
3: Sí.
4: Que sempre, permanentment van amb màniga curta. Que dius, hòstia, no, i se fot un fred que pela.
3: Com és possible?
4: I diuen, no. I cada cop hi ha més noies.
3: Sí, però majoritàriament són homes,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, majoritàriament són homes, sí. Això sens dubte. Cada cop hi ha alguna dona més, sobretot, bueno, hi havia alguna noia jove adolescent que deia... Si l'outfit és adequat, el fred és psicològic.
3: Ah,
4: vale? Bueno, després sí. Agafam unes galipàndries que flipes. Però bueno, és igual. Deia aquesta tonteria. I suposo que en aquesta disjuntiva encara cada cop hi ha més noies, i sobretot adolescents. Però hi ha tios que en sa vida han portat una màniga llarga. I dius, sí, sí. Mare Déu, primer el que estalvien en roba, s'ha de dir. Però...
3: tenen el mateix armari durant tot l'any.
4: Exacte, aquests no fan canvi d'armari, que és un liu i un avorriment, un engorro de fer. Però jo no sé com funciona el seu organisme intern, o sigui, el seu funcionament intern de l'organisme, perquè, clar, hi ha moments que dius, vale, però a l'hivern, tio, fot un fred. 12 de la nit, 10 de la nit, surts de sopar o vas a tirar la brossa, és igual. I... la cremallera i tot i tot.
3: I aquests no, aquests, mània curta.
4: Aquests són de mània curta. Que dius, bueno. I els que som calbs, que...
3: ho noteu més.
4: Home, això, jo quan era jove no ho notava, però un temps ençà, escolta. Bueno, benvingut a l'hivern. De fet, jo crec que és un dels temes de la setmana. No l'hivern, però sí, evidentment, les pluges. Les pluges,
3: sí,
4: que han estat una...
3: les que hem patit.
4: Una de les que em fa molta gràcia, perquè diuen, oh, un episodi excepcional de pluges. Diu, sí, bueno, és veritat, ha caigut molta aigua, però és que hem construït les cases a les rieres i als rials, és a dir, és que cada cop hem deixat menys tros perquè passi l'aigua. Potser seria una mica aquesta la història que explicaria el que ha passat, no ho sé. Jo aquí, sí, aquí tindria... Perquè, clar, l'altre dia era Sant Adrià al Besòs. Deien, no, és que el riu ha arribat a 900 hectòmetres cúbics, que això és una cosa que només havia estat superat.
3: El pont aquí de la Renfe va estar a punt de desaparèixer. Sí, sí.

0: i de veure, i davant de la gent patia, eh? Sí, però vull dir, allò era un riu. Vull dir que sí que és veritat que ha caigut molta aigua. Que això, ahir ho parlàvem, ha caigut aigua a la costa. És a dir...
1: Sí, que... perquè, bueno, l'explicació és perquè el mar estava molt calent després de tot l'estiu.
0: Val.
1: Segons els meteoròlegs que he escoltat aquests dies, eh?
0: Sí.
1: I això provocava que, sobretot a la costa, es produeixin aquestes pluges molt fortes.
0: Jo ho dic perquè... ja arriba, o sigui, arribaran els mesos de sequera i direm, home, però si ens estàvem ofegant. Clar, però és que aquesta aigua ha caigut...
1: A la llera.
0: Clar, a la llera del riu. No a, ni a Sau, ni a Susqueda, ni a la Baells, ni a la Llosa del Cavall, ni a Oliana, ni a cap d'aquests embassaments. És a dir, que al final, compte, no ens vinguem, no nos vengamos arriba, perquè aigua no n'hi ha, no és que n'hi hagi gaire.
1: Per cert, el riu Besòs... a la llera, diguéssim, van fer uns parcs, no? Van posar uns bancs. Tot això ha desaparegut, no?
0: No, ja no hi és.
1: Clar, ho estava pensant, i quan passes amb el cotxe queda molt maco, un jardinet, sí. Allò amb la gespa...
0: Uns caminets per uns córrer caminets, i anar en bicicleta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, ara pot ser natació amb aigües obertes. Sí, per sort,
1: tot allò ja no hi és.
0: Ja no hi és, no? O sigui... Bueno, igual
1: bueno,
0: hi és,
1: serà, però...
0: Amb fanguet. Allò, sí, si no, tot allò... El riu va dir, venga, que me lo llevo por delante. No, no, i hi havia també una riereta també que va passar el mateix per Girona o no sé on, que també tenien una zona així com...
1: d'esbarjo, sí.
0: Cookie, per exacte, perquè la gent és allà a fer cosetes i... No, no. S'ha quedat allò...
1: Sí, sí.
0: Bueno, vaig baixar a l'alt... dimecres vaig baixar a Mataró i a la zona que hi ha des de la rotonda de l'Experience fins a la rotonda de la... Com es diu allò? De la Cervantes, de la Riera
1: Sant Simó.
0: De Sant Simó, exacte. Allà hi havia els tios amb les màquines traient pols.
1: Sí, van tallar la carretera
0: sí, sí.
1: Unes hores perquè traien tot el fanguets de la carretera.
0: Sí, sí, sí, sí, allà sí. Estan els tios... No, que dius, mare de Déu, el que ha caigut aquí. Vull dir sí, que, sí. Ojo, que sí. I aquí ara ens hem aguantat.
1: Ha anat força bé, sí.
0: S'ha de dir. És a dir, sí, sí. Igual que quan diem una cosa, quan digo va, digo bé. Jo no sé si és perquè algú ahir em deia, bueno, és que s'havia netejat la riera s'havia netejat, uh-huh. I per tant l'aigua va poder baixar bé. Jo no sé si va ser això, va ser una altra cosa, sigui com sigui, oye, aquí
1: sí,
0: prou bé.
1: No hi ha hagut incidències greus.
0: Igual que he de dir que la llum Endesa...
1: Un desastre.
0: No.
1: Ha aguantat.
0: Prou, eh?
1: Però hi havia carrers que van estar dos dies sense llum. Eh?
0: Bueno, i tios... Bueno, a Catalunya hi ha hagut tios que s'han passat 4 dies,
1: sí, sí.
0: 10.000, 6, 10, 6, no sé, 6 o 10, és igual, usuaris sense llum. És veritat. Bien. Uh-huh. Però, clar, jo m'esperava una apagada general. És a dir, jo m'esperava una apagada de mitja comarca, la selva...
1: Per cert, qui té espelmes a casa seva? Tu tens?
0: Jo.
1: Ah, ben fet.
0: Ara, també et diré. Jo tinc la cuina elèctrica, tinc d'aquestes...
1: Ah, molta gent es queixava d'això, eh?
0: Home, clar, és que no pots fotre res.
1: No pots cuinar.
0: I a casa meva, que va, quan jo era petit, que a casa teníem cuina a gas, ja teníem un fogonet...
1: Ah, mira.
0: Pel que pogués passar. Avui, que tenim cuina elèctrica, no tenim fogonet per res.
1: No el trobem.
0: Per res de la vida. Vull dir que, no, a casa... Bueno, de fet, amb l'apagón, amb el sí. Gran, vam sopar bocata.
1: Sí, embotit.
0: No, ja...
1: No hi havia una altra.
0: A més, vam mirar la nevera, clar, com que s'estava descongelant tot, saps?
1: Ja els iogurts allà, vinga, tothom iogurt!
0: Home, Pepe, s'allà menjant, que no es faci malbé. No, però... I tinc un... Jo sí, tinc un càmping gas, de llum.
1: Ah.
0: Una llum de cadena.
1: D'aquests que s'emporten a pescar.
0: D'aquests que a la muntanya penges de la tenda de campany i tal. Però jo tinc una cosa d'aquestes sense gas. Sense gas. Però tenir-lo el tinc. Allà, no sé on, allà, però el tinc. Però és igual, vull dir, si a casa ens quedem sense llum, suposo que amb totes les cases, eh? No,
1: sí, sí.
0: No pot ser res. Que, i acabem, si vols, acabem aquí. Ara que estem amb Clau Sitges i Sistema Fantàstic i de Terror, jo no sé si t'has quedat tu mai sense llum a un pàrquing.
1: Dins d'un pàrquing?
0: Sí, sí.
1: Bueno, no es deu veure res, no?
0: No, no, és horrorós. Sí. És horrorós. I a més no ho entenc, perquè tots els pàrquings tenen aquella mena de llum d'emergència.
1: Sí.
0: Jo no sé si és que no van funcionar, si és que no hi havien... No, no recordo que...

0: va passar. És a dir, és l'única cosa de la història que t'explicaré que em cruixeix perquè penso, però com pot ser que em passés això si haurien d'haver aquestes llums que la normativa obliga? Doncs aquell pàrquing no hi havia.
1: No tenia.
0: Recordo això. Hòstia, quina por, tio. Tot fosc. Fosc. Sents sorolls.
1: Que no saps d'on
0: venen. Perquè on que passen canonades i tuberies, i tot allà, hi deuen haver roedores i tal. Una cosa... negre absolut. Bueno, molt malament, molt malament.
1: Molt bé.
0: Bueno, va, què fem? I
1: vinga,
0: al món.
1: Doncs sí, pues mira, he escoltat que la guerra encara continua de Rússia i Ucrània.
0: Sí.
1: I ahir van matar 33 persones que anaven en un bus. És a dir, en un poblet, un bus que anaven a un típic bus de línia. I els russos van disparar, bueno, van fer explotar aquest bus i van morir 33 persones.
0: Que fort. Aviam, no, i com que ja no en parlem, ja és com si no existís.
1: Però havia recordar-ho que encara hi ha jocs que estem encara.
0: Vinga.
1: Europa tenim França, les manifestacions dels estudiants, que déu-n'hi-do,
0: Enveja,
1: Ui.
0: Jo crec que això mereix una reflexió. Enveja, Jo enveja dels estudiants francesos. S'estan manifestant perquè volen millor...
1: més condicions.
0: Millors condicions d'estudi. Hòstia, aquí estem anys llum. Aquí, és a dir, és que no hi ha classe. Bueno, mejor. Sí. Aquí mejor, saps? I allà no. Volem més condicions, millors... Poca broma, la maduresa intel·lectual que requereix després de tot el lío. Però molt bé, això França. Espanya, les eleccions...
1: Espanya, precampanya.
0: Ja ho tenim, això, que si l'habitatge, que si ara plego, que si ara voto, que si ara no.
1: Els candidats i aquestes coses.
0: I aquí a Catalunya ja ho hem parlat. Sí, ja està. Bueno, va, i a la tele, què?
1: Vinga, comencem amb la tele, Antena 3, que avui fan un programa més de les audiciones a ciegas de La Voz.
2: El talento vuelve a subir al escenario.
3: Vaya a quedar sin botoncitos.
2: Y todos lucharán para conseguirlo.
4: Eso es una declaración de guerra.
5: Estoy luchando porque de verdad te quiero mi equipo.
4: ¡Ey! ¡No!
3: Lo ha bloqueado.
4: ¡Pelea!
2: La Voz. Nuevas audiciones a ciegas. El viernes a las 10 en Antena 3.
4: Gracias. ¿Queréis venir en mi equipo? Ok.
1: Molt bé, Mica,
0: Mica!
1: Que va treure una cançó, Mica. I té l'accent aquest... No sé quants anys porta vint a Espanya, encara té aquest accent que...
0: Però aquest és italià o alguna cosa així, no sé,
1: no sé si és italià, però...
0: No, jo crec que no és italià.
1: Estranger segur.
0: Sí.
1: I té aquest accent molt...
0: Ja que, bueno, va treure una... O sigui, que viu aquí perquè és on va tenir accent la seva cançó.
1: Sí.
0: ¿Querés venir a mi equipo? ¿Querés venir a mi equipo? Entonces, bueno, és...
1: Bueno,
0: us vaig a quedar sin botón. Ja. Sí. La Voz, madre mía.
1: I demà tornem-hi amb la ruleta.
0: Oh!
2: Este sábado...
6: Bienvenidos a la ruleta de la suerte noche.
2: La ruleta vuelve a repartir...
7: Mucho dinero. 100.000 euros.
8: Ay. Voy a resolver. Oh.
9: Tengo una expresión.
2: Y la diversión...
10: La R de risa.
2: Está asegurada.
11: Y tanto que nos vamos a divertir.
2: La ruleta de la suerte noche. El sábado a las 10, nuevo programa en Antena 3.
1: La ruleta, que segur que dissabte passat que va haver aquella alerta que ningú podia sortir de casa i que va ploure tant, molta gent la va veure. Estic convençut.
0: Vols dir? Tu estàs segur?
1: Segur.
0: És que tota jo crec família... que n'hi ha així... Ai, que suerte, nos han confinat. Tothom, que suerte, nos han confinat.
1: Vamos a ver la ruleta.
0: Foli, venga. Oh, que emoción. El 50.
1: Al bote.
0: Escolta'm, l'altre dia vaig veure una promo de la ruleta.
1: Sí.
0: Qui és el presentador?
1: El Jorge Fernández.
0: Jorge Fernández. Cada vegada sembla més a Bela Lugosi, el Dràcula aquell home Dràcula així. Està com menjat, el cabell blanc.
1: Està vella, home, és que ja porta molts anys fent la ruleta.
0: Hi ha gent que està vella i està bé. Mira, l'altre dia algú em deia, hòstia, el Pellicer, no està malament. I està vell, s'ha arrugat i tot. Aquest home ha fet una transformació, o sigui, li agafes la capa del Ramon García, li implantes aquest tio i fa un programa de por que no veu ningú... Bueno, la gent que mira la ruleta no s'han confinat. No. Canvia. Està molt bé, aquest senyor. Bueno, jo no entenc... Si algú que la mira, que ens ho digui.
1: Exacte.
0: Aviam, què li troba.
1: Vingarem a la sexta. La sexta, la sexta columna, que com no, fa un reportatge sobre el lloguers.
9: He decidido convocar
10: eleccions generals. ¿Qué futuro queréis?
0: Bueno,
1: és un tema...
0: No, clar, és un tema. És un tema al qual li arribem tots tard. Vull dir, ja no faig distinció. És un tema al qual li arribem tots tard. I el pitjor... O sigui, quan vam patar-nos al mercat de compra, alguns vam apuntar, ojo al mercat de lloguer. Vull per allà. Ara ja, ojo amb el mercat de les habitacions de lloguer.
1: Sí, sí.
0: I aniria més enllà. Paso siguiente. Ojo amb els càmpings. Perquè serà el proper... la propera bombolla habitacional serà els càmpings. Ahí lo dejo. I seguirem arribant tard. Està bé que facin programes. Ja està.
1: Sí, sí. Ja ho deia. És a dir, provocarà un efecte rebot. És a dir, perquè si tu tens que gastar més en pagar un pis, no gastaràs més en altres coses.
0: Clar, bueno, i després, si tu...
1: Inclús en anar-te, tu pensaràs per anar a sopar...
0: A qualsevol lloc.
1: A qualsevol lloc.
0: No, i després, primer, que tinguis els diners per poder pagar el pis.
1: Exacte.
0: Que la majoria t'has d'emparellar, sigui com sigui. És a dir, no perquè te l'estimis o te l'estimis, sinó perquè...
1: És necessari.
0: Perquè és que, tal, bueno, pues mira, aquest tio l'aguanto una mica més i me'n vaig amb aquest. Perquè no d'allò. I després això, no gastes tant, l'alimentació és de pitjor qualitat, perquè com que tenim un país on el producte fresc no se'l premia per davant del producte transformat, doncs, bueno, és una roda. O sigui que...
1: Sí, sí.
0: Bueno, que
1: per cert, això d'alimentació, s'estan acabant els ous. La gent...
0: No, sí.
1: Li ha sigut donat per menjar ous tot el dia. Amb això que té proteïnes, i la gent que fa crossfit i aquestes coses, i va al gimnàs...
0: Es mengen els ous a
1: dojo. I els supermercats estan dient que estan venent ous...
0: Però com mai.
1: Com mai.
0: Sí, sí. Però
1: la bogeria dels ous.
0: Des del respecte a tothom, ens hem tornat tots mig gilipolles, És a dir, ara tot té proteïna. El iogurt com proteïna, la llet amb proteïna, la batido com... El batido sempre en dic proteïna, però els formatges enriquecidos com proteïna. Ara tot té proteïna. Ara mengem ous perquè tenen proteïna. Com si el fet de menjar proteïna ens fes estar més guapos i més lletjos o més catxes. No, o sigui...
12: Però la gent pensa que sí.
0: És com lo d'apuntar-se al gimnàs. No, ja em posaré perquè m'he apuntat al gimnàs. Però hi vas? No. Però m'he apuntat. No, doncs això no sirve.
12: I menjo ous.
0: I menjo ous. O sigui, què faig? M'estic tot el dia sentat al sofà menjant ous. Home, no, és això. És a dir, si tu vas, et mous i tal, i menges, suposo que deu anar millor. Però no és aquesta la història. O sigui, que la gent ara, la gent compra ous.
1: Sí, m'he donat per comprar ous.
0: Bueno... O teníem una proteïna barata que podíem comprar als pobres...
12: Ara pujarà el preu.
0: I ara ja no podrem ni comprar ni ous. Ja m'explicaràs que comprarem i ara ja no ens queda res, saps? Vull dir, és una cosa... No, és molt raro. Que, per cert, una vegada vaig preguntar, els ous blancs o rossos? Sabies això? Els blancs o els rossos? No, és el mateix.
1: És el mateix, no?
0: Són races. Són races de gallines. És bo que les gallines, com tot, té races, també. Hi ha una raça de gallines...
1: Però hi ha més rossos que blancs, no?
0: Aquí. Si tu vas a França, a Holanda, a Bèlgica, a Alemanya, són blancs, bàsicament. Tots són blancs. Però aquí no. Aquí es veu que ens dediquem a la cura de les gallines de la raça rossa. Exacte. I ens agraden rosses i fem els ous rossos. Però jo que dic, no, els rossos són més bons, els blancs tenen més proteïna... No, és el mateix, lo mismo. Unes que les altres. I a Europa, en alguns llocs d'Europa, els blancs. Curiós. Ja està. Està aquí la meva aportació en el món de la webicultura, saps?
1: Vinga, anem a equipo de investigación, Gloria Serra, que parla sobre el timo de los billetes dorados.
13: ¡Arriba con él!
14: Prometía que estos billetes podrían valer millones.
15: ¿Cuánto valen realmente?
16: Eran billetes de tipo... En sí, no vale nada.
14: Este viernes, equipo de investigación habla con el hombre en el foco del timo de los billetes dorados.
1: És un home de Cádiz, Salvador Romero, que va estafar, bueno, va vendre uns bitllets de color daurat,
0: sí,
1: que deia que aquests bitllets tindrien un valor molt alt d'aquí un temps. Va guanyar 10 milions d'euros.
0: Olo!
1: 10 milions d'euros.
0: Venent bitllets
1: daurats, i aquests bitllets mai van tenir el valor que s'esperava.
0: I la gent els comprava.
1: La gent els comprava.
0: Però què és això? Això és com... Això és com un... Com ens diu allò? És com un bitcoin, una criptomoneda, però un cutre. Sí. És a dir, la criptomoneda és algo virtual, que ja costa d'entendre. Jo no ho entenc encara, però ja costa d'entendre. Però lo del, això és un paper... Esto sí que vale.
1: Esto cuela. Esto cuela.
0: Home... Hòstia, de veritat. La gent... Siguem una mica crítics. Leamos, o sigui, anem, llegim diaris, llibres, revistes, llegim una mica, llegim, sí. És quan llegim, de vegades, bueno, i per cert, i algú que parla no, el Rick no,
1: Rumia.
0: Clar, perquè és el que, perquè és sentit comú, el primer que fem tots quan ens fem rics, què és? Pues, bueno, pues anar al dentista, mm-hmm, i mirar de ser socialment més acceptat, saps? Mm-hmm. Així. Per tant, diner general, tinguem-ho clar, això.
1: Exacte. Bueno. Salvadors, quin amic entrevistarà?
0: A veure, quin tiene libre este fin de semana?
1: Semana toca Miquel Ríos, que...
12: Se te levanta gente en el teatro y se pira a veces cuando hablas entre canción y canción.
17: Sí, he visto que se ha levantado alguna gente en los teatros por donde está o... Así donde está la ultraderecha cuando empieza a hablar de lo que estamos padeciendo ahora con las injusticias que se están dando en este país.
0: Bueno, igual anaven al lavabo. Aprofitaven que no cantava.
1: No, i està orgullós que la gent marxi, sembla, no?
0: Sí.
1: Del seu espectacle, que ha pagat una entrada.
0: Mira, jo, o sigui, a mi em mereixen tot el respecte i tot el que... Tot, però jo aquesta mena de... Aquesta esquerra socialista, com es diu això? Culta d'aquesta elit cultural, musical i teatral, cinematogràfica que hi ha per Madrid... em deixen bastant indiferent. Com a... I a mi, en l'organigrama d'alguns, com a esquerra, no?
1: Yeah.
0: No ens ve, no ens ve. Ens pot venir, si tu vols, una dreta moderada, un centre molt centre, amb alguna tendència esquerranosa, però jo, lo de Víctor Manuel i Ana Belén, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar... Loles León, aquesta, com es diu, aquesta que era la belleza cubista, la Rosy de Palma, tot aquesta esquerra així i tal, no? Fins i tot el Sabina. M'explico?
1: Yeah.
0: És a dir, una cosa és dir-ho i una altra cosa és ser-ho, no? I moltes vegades pues, tu dius una cosa i després n'ets una altra, no? Actues d'una altra manera. Molt compromesos no els he vist.
1: No. Són més de parlar que no...
0: Són més de... Saps? Són més de dir... Oi, que jo és que soy...
1: Hi havia un eslògan, no?, d'un partit que fets, no paraules.
0: Sí, i tant, i tant, i tant. Jo no els he vist passejant per la Puerta del Sol. M'explico? Ni els he vist... M'agradaria saber quants pisos tenen. I a quan els han llogat. I ojo, necessitem gent així, però... Bueno.
1: Vinga, anem a Telecinco, de viernes, que encara continuen parlant de la Belén Esteban, tal i quan, han agafat a la Beatriz Trapote, que és una altra d'aquestes...
0: Home, aquesta em sona
1: la Trapote. Que critica la Belén Esteban.
18: Yo no he tenido corona en mi vida. La corona está ahí para la
19: Beatriz Trapote.
20: Oye, también se puede ser princesa o reina, gracias.
18: No, cariño, yo soy la patrona.
21: Voy a hablar porque como no me han dejado en mi programa, por lo menos decir las cosas bien, y la patrona siempre gana.
0: Ja és mi programa.
5: Sí, sí, ja...
0: Ojo. És mi programa, o sigui...
1: Que li han tret el suc i...
0: Tres setmanes porta seguides, sí, ja, sí, no? Sí, sí, o sigui... sí,
1: sí. Bueno, ja quedarà, es quedarà ja. Es quedarà ja.
0: Ja quan farà el salt a la programació diària, és la proper pas. Però porta tres setmanes...
1: Pim-pam.
0: Pim-pam. Bueno, el retorno d'un monstru, saps? Sí. Un monstru televisiu.
1: No, segur que si es presenta a les eleccions...
0: Home...
1: Què passaria?
0: I tant. És a dir, ara aquesta dona suport a alguna... o es presenta en alguna formació... Home, jo no dic que guanyés, però que algun vot arrencaria...
1: I tant.
0: Dic, i que en alguna circumscripció faria guanyaria. Créixer... Ai, ja t'ho dic ara, o sigui... És molt heavy, aquesta gent. Bueno, sí, sí. Què
1: més? Vinga, anem a quatre, perquè demà dissabte... Tu no sé si veus Lo sabe o no lo sabe...
0: No.
1: Que és un programa que és un tio que va un micròfon pel carrer, agafa una persona a l'atzar...
0: Ah, sí, algun tall hem vist,
1: sí,
0: això,
1: agafa,
0: que sí.
1: Ho fan totes les tardes, eh?
0: Vale.
1: Agafa una persona a l'atzar i li van fent preguntes i aquella persona ha de triar alguna altra persona dient si aquella pregunta la sabrà o no la sabrà. Si vale. Encerta, doncs guanya diners i així va continuant, eh?
0: Vale,
1: doncs fan un especial aquest dissabte amb el presentador Jon Aramendi, que és un presentador de Telecinco,
0: sí.
1: I ho fan ahir a mig del carrer.
19: ¿Sabe John dónde se mete?
22: El peor concursante de Lo sabe, no lo sabe.
19: Especial Lo sabe, no lo sabe con...
22: ¡John Aramendi!
23: Toma.
19: El sábado a las 9:15 lo vamos a pasar muy bien.
24: ¡Te queremos, Mati!
19: Y lo sabes.
22: ¿Este está más loco que yo?
19: En cuatro.
0: Bueno,
1: son preguntas que a vegades son fáciles, a vegades son difíciles.
0: Sí.
1: Però està bé perquè a vegades trien una persona que va ben vestida i diu, este
0: lo tiene que saber.
1: Esto lo sabe.
0: Este.
1: I no sap ni res.
0: O sigui, és on es posa de manifest els prejudicis.
1: Exacte.
0: Este tio, aquesta persona que pinta de pobra i de mal vestida i esparracat.
1: Este no lo sabe.
0: No lo sabe. Vale, molt bé. Bueno, doncs ja mira, no l'he vist mai aquest programa. I no entenc, el Jon Aramendi deu ser que aquest tio els hi cau molt bé.
1: Bueno, li estan fent promoció, no?
0: Vale, sí. És el proper Jorge Javier.
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: De Telecinco, eh?
0: Ah, no? Pues ja ho mirarem, aviam, els deu fer Madrid, això, també, eh? No...
1: Bueno, van per diferents ciutats, eh?
0: Ah, home, molt bé,
1: van
0: bé.
1: Capitals, Barcelona...
0: Vale, molt bé, molt. València, Bilbao, Sevilla...
1: Sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Hosti, molt bé,
1: sí,
0: molt
1: en
0: bé.
1: Un mateix programa surten tres o quatre ciutats, eh?
0: Val, res a dir, llavors. Bueno,
1: sí,
0: vull
1: sí,
0: dir...
1: sí.
0: Perfecte, em sembla equilibrat.
1: Vinga, anem a dilluns, en el Punto de Mira, que fan... un reportatge sobre Shein, no sé si has comprat alguna vegada, és
0: sí.
1: Allò que va molt sí, bé, molt sí, barat,
0: sí.
1: I ve de Xina,
0: sí.
1: Doncs fan un reportatge sobre això.
25: Entre estas calles laberínticas se estima que son más de 5.000 los proveedores que están trabajando para Shein.
26: Descubrimos el secreto con el que han barrido a sus rivales. Su algoritmo de producción en tiempo real.
25: Aquí hay cientos de personas cosiendo el interior de esta fábrica.
26: Fabrican en los mismos talleres de Shein ropa para otras firmas muy conocidas.
25: Aquí hacen las prendas que se etiquetan para las marcas que les piden.
26: Y destapamos el falso etiquetado de algunas de estas marcas.
25: Que lo que sí que se les pide es que no ponga Made in China.
19: En el Punto de Mira, dentro del gigante Shein, el lunes a las 11 de la noche, en 4.
1: Clar, és un món...
0: Home, i tant. Jo direct, he de dir que jo directament no he comprat a Shein, crec...
1: Jo tampoc he comprat mai. Amazon he comprat Shein, moltíssimes vegades.
0: I el meu entorn crec que sí, que alguna vegada alguna cosa a Shein deu haver comprat.
1: Sí, sí.
0: Però bueno... No, jo crec...
1: Els hi canvien l'etiqueta i coses d'aquestes.
0: Sí. Bueno, sempre s'ha dit que...
1: Sobretot que no posen Made in China.
0: Sí, clar, perquè està desprestigiat això arreu del món. Però sempre s'ha dit que... Bueno, sempre s'ha explicat que és l'explotació, que és això.
1: Sí, són centenars de persones.
0: Clar, s'ha dit amb Zara, s'ha dit amb Mango, s'ha dit amb Bershka, s'ha dit amb H&M, s'ha dit amb Zeya... S'ha dit, bueno, fins i tot, s'ha dit a Badalona. Deu haver un dia a Badalona, allà al polígon industrial, allà al barri de Sant Roc, de Badalona, i allà hi ha els magatzems on compren el 90% de botigues de roba de tot tipus que hi ha al país, i són xinus.
1: Sí, sí.
0: Que no venen al... No aneu a comprar uns pantalons perquè no us els vendran.
1: Uh-huh.
0: O sigui, no ho fan. Són només a botigues. Però, clar, bueno, i que sap molt de greu, eh? Jo...
1: Uh-huh.
0: I un cop parlava amb un senyor que m'explicava, que això em va sobtar molt, un dia tu... Sí. Que a Itàlia, al mig, a prop, als Alps italians, a un lloc on bàsicament no venia el Tato, una mica Sant Jaume de Frontanyà, saps? Una mica això. Hi ha un poble que hi ha tot de naus...
1: Fabricant,
0: amb persones que venen de la Xina, amb els mateixos sistemes, normes i condicions que la Xina. I que és un, com una mena... I que tothom ho sap.
1: Pot ser, perquè jo vaig escoltar una persona d'aquestes que ven roba al mercat, que em va dir una vegada... Voy con las furgonetas al norte de Italia a carregar las prendas, eh? I després les ven aquí.
0: Sí. I es veu que ja hi ha això que tothom ho sap, però tothom, que ho sap el govern italià, ho sap la Unió Europea, ho sap tothom, que la gent mira cap a l'altra banda i que estan allà, és com una mena, és com Llívia, saps? Una Llívia xinesa o una Andorra xinesa, allà al mig d'Itàlia, al mig dels Alps italians.
1: Sí, sí, mira.
0: Bueno, ja rascarem això.
1: Vinga, anem a la U, perquè tots els divendres fan els Arxivos Secretos del Nodo.
0: Sí, home.
1: I després fan un programa especial que avui faran un, bueno, que hi hem parlat moltes vegades, sobre l'origen de Cristòfor Colom.
3: Un cambio captado por las cámaras.
4: Mostrar a gente en la calle manifestándose sin miedo es muy peligroso para una dictadura.
3: De la propaganda que vaticinaba el fin de la dictadura.
5: ¿Si esto va a cambiar los libros de historia?
6: Definitivamente sí. Yo creo que va a ser algo revolucionario.
3: Al origen del gran descubridor. Lo hacemos público. El viernes en la 1.
1: Molt bé.
0: Sabrem de...
1: Bueno, s'han dit tantes vegades, inclús de Pals, no, deien? Sí,
0: bueno, jo soc dels que Colom de era català. O sigui, jo soc de que Colom era català. Altra cosa és que no interessi dir-ho, però jo crec que Colom era català. Ja està. I avui veurem los archivos secretos del Nodo.
1: A veure què ens expliquen.
0: Aviam què ens expliquen, això és interessant. Jo n'he vist algun i està interessant. Segurament, si n'has vist 10 o 12, ja comença...
1: Molt repetitiu.
0: Molt repetitiu, perquè ja era el que era i hi havia el que hi havia. Però és interessant. Per veure, anar veient així a suelto, us el recomano.
1: Doncs a tot això, dilluns és festa i com cada any fan el desfile al matí a la 1.
0: Hombre!
3: 12 de octubre, dia de la fiesta nacional. Sus majestades los reyes presiden el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. Desde el Paseo de la Castellana de Madrid... Especial informativo con Xavier Fortes. El lunes en la 1, 24 horas y RTVE Play.
0: Hombre...
1: Bueno, ja sé que s'enganxa, eh?
0: Home.
1: Ja sé que... Estàs home. Esperant que surti la cabra?
0: Ja, aquí està. I surten tots amb la cabra, tal. I després hi ha aquella cosa que s'han de parlar poc d'aquests. Que van també amb el fuser i amb el zemme i van fent... I van fent coses...
1: Sí, cap a dalt, eh?
0: Exacte. I van fent com piruetes amb el zemme, que dius... Home, aviam, tu creus que cal això?
1: I hi ha un gos que va sobre un cotxe, també, que un gos d'aquests...
0: Te n'ho he vist, ah,
1: sí? Sí, va tot firme i va cap endavant.
0: No, i després, clar... Porten aquella mena de gorro així que sembla
1: estirat,
0: com un barco al revés, un barco de paper al revés, amb aquella cosa que li penja, que dius... A ver si modernizamos los uniformes un poco.
1: Que se'ls guarden d'any en any.
0: Exacte. S'ho guarden allà i ja està. Que un any vaig sentir que... no sé si és aquest, crec que sí que és aquest. Que és aquest. Que treuen els tanques i tot a passejar. Que no sé si encara els hi passa, però... Fa un parell d'anys els tanques eren de lloguer, perquè es veu que els havien comprat i els alemanys no els havien... No sé, Tiger, no sé què, tanques eren que no els havien servit encara, no els tenien, però que els volien lluir i els havien llogat i tal. I que l'Almeida es va emprenyar com una mona perquè els va fer malbé a l'asfalt del passeig de la Castellana. Passaven tant que les coses aquestes, i bueno, es veu que van anar i va dir, bueno, oye, ¿y esto quién lo paga? ¿Sabes? Que tengo que respaltar la Castellana otra vez. Sí, sí, sí, aquí sí, es veu que, bueno, va ser, hubo un acuerdo així com tal, i, bueno, que això té...
1: No, no, cada any passa alguna cosa, eh? Sí. No sé si l'any passat o l'altre, que va ser aquell del parqueidista que va xocar contra el fanal, no?
0: I tant, i tant. Sí. A no sé quin poble, aquest estiu vaig veure una pintada un mur d'un fanal, un paraguidista, i deia al costat, posa, els fanals seran sempre nostres.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Què és això? Bueno, va.
1: Vinga, anem a la 2. Plano general, eh? Hombre. Plano general que entrevista un escriptor català, que és Eduardo Mendoza.
0: Hombre.
2: No tengo ningún interés en ser recordado. No me importa nada la posteridad. No me gustan las religiones organizadas, ni sin organizar. Yo lo definiría ahora la España de hoy como mejor de lo que parece. Ha llegado el momento de hacer una nueva transición, no hacia donde parece que va, sino al revés.
7: Literatura.
2: Lectura.
7: Novela.
2: Ocio.
7: Prosa.
2: Método.
3: Eduardo Mendoza en plano general, el viernes después de Cifras y Letras en la 2.
1: Parla molt, moltes coses, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Religió, transició...
0: No s'està de res, aquest home. No s'està de res. Jo he llegit diverses coses d'ell. A mi m'agrada com escriu, després ja tota la polèmica que hi va haver, que ja ho deixo a banda, però, home, hi ha un parell de llibres. La ciutat de los prodigios, sí. és molt recomanada. Si voleu riure a mandíbula, lliurement, la de les notícies de Gurb és meravellosa. Uh-huh. És de no parar de riure, i després ja, bueno, molt d'altres que n'ha fet recentment, com El misterio de, no sé, no me'n recordo, no sé què, o El tocador de senyores, que està, són bones novel·les.
1: Qui vulgui escoltar avui?
0: Sí, això, Eduardo Mendoza.
1: Vinga, anem a dissabte, anem a la polèmica de la setmana. Oques grasses.
0: Hombre!
1: Oques grasses.
0: Hombre!
1: Que porta tot... No sé si segurament algun aranyà no haurà anat ja al concert.
0: Segur, bueno, si era al mig país. És a dir, van 200.000 tios a veure els Oques Grasses.
1: Sí, sí, com la 2CAT compleix un any,
0: sí?
1: Van decidir fer el concert en directe aquest dissabte. Demà, sí. demà dissabte. Llavors TV3, que s'ha enterat, que ha fet? Pues jo també el dono.
0: Això ho ha fet TV3?
1: Sí.
0: Si TV3 això mai no ho faria. O sigui, matxacar la gent que no és de la corda, ells no ho farien mai.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs qui vulgui veure el concert té l'opció de TV3 i té l'opció de la 2CAT.
8: Celebrem el primer any de la 2CAT i anem de concert. En directe, des de l'Estadi Olímpic, l'últim concert d'Oques Grasses.

0: jo crec que jo,
1: t'han exagerat tot.
0: Tot. Sí, o que és gràcies. Són una gent que canta
1: molt
0: bé.
1: Que està bé,
0: que són molt bons, que ho fan molt bé, però... i que són... Però això és un fenomen absolutament inflat que no s'explica. Crec. Crec. I amb les disculpes per endavant. Venim-ho s'enfadi. Molt bé, què més, va?
1: Vinga, no, i així acabem, eh? Així acabem, ja, estem, ja, està, sí, ja, sí. Està, ja està, ja està, ja està.
0: Oh, molt bé.
1: Ja... Sí, sí, que se'ns passa l'hora.
0: Home, ja, home, si ara sí, ja fem, ja se'ns passarem. Ja. Bueno, va, doncs acabem amb una cançó,
1: sí,
0: va.
1: Amb una cançó de Bisbal que... Ha fet una versió de la cançó Así es morir de amor. No sé si te'n recordes.
0: Home, això és de Camilo VI.
1: Sí, pues ha fet una versió cantant amb Bisbal aquesta cançó.
0: Pues mira, amb això que serà un èxit segur, que a la gent li agradarà, acomiadem el programa a mi. Juanjo, moltíssimes gràcies.
1: Fins la propera edició.
0: Ara a veure.

0: Bueno, del Borriquito Sabanero a Camilo Sexto. Bueno, és el que segurament es posarà de moda aquest tram final del 2026. Escolteu, bon cap de setmana. Ens retrobem dimarts, que dilluns és dia festiu. Per tant, que passeu un bon cap de setmana llarg i ens retrobem dilluns a les 9. Gràcies.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
3: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge. Sens dubte, avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
2: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Macelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics

0: històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
1: Bon dia per tots els que avui, un divendres més, teniu la santa paciència de venir a retrobar-nos a la banda sonora de la nostra vida. Benvinguts un dia més a aquesta nostra càpsula del temps. Portem 3 setmanes ja amb vosaltres, 3 setmanes molt denses, amb temes que ens han tocat directament, i avui, justament, voldríem fer un programa que fos més com un divertimento, no? Temes lleugers, i si pot ser que ens arrenquin un somriure.
2: S'entén perquè estàvem en plena transició política i un intent de modernització del país. Poca cosa.
1: Va quedar en intent, per això.
2: En l'intent va quedar. Però avui volem posar el fre, que ja ens convé. Tot i així, serà impossible defugir de la política, perquè en aquest món de mones, tot el que decideix, i particularment el que no es decideix, s'acaba convertint en política. Però què hi farem?
1: Mira, de moment, escoltar el primer tema musical, que avui el que ve de gust és escoltar, sobretot, molta música.
3: Oh, yeah! Oh, mama! Mama! Yeah, yeah! What's the stock of the ball?
4: Algú me'l pot tornar a explicar, sisplau. No entès res.
0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: La britànica Tina Charles publicava l'any 1976 aquest tema que acabem d'escoltar, Dance Little Lady Dance, una cançó escrita per David Kiernan i Jack Robinson i produïda per Vidu. Aquest és el nom artístic del músic i productor indi Vidu Appiah. El tema es va convertir en un dels grans èxits de la música disco de l'any. Va arribar al número 6 de les llistes britàniques i també va obtenir una notable repercussió internacional. Tina Charles, nascuda a Londres el 1954, ja tenia experiència com a vocalista abans d'iniciar la seva carrera en solitari. I Dance Little Lady Dance es convertiria en la cançó més identificada amb la seva trajectòria.
2: Al Maresme, mentre encara es vivia sota la dictadura franquista, la pressió urbanística començava també a transformar espais que fins aleshores havien estat forestals i rurals. Un dels casos més controvertits va ser el de Font Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta, una urbanització que també apareix documentada amb el nom de Casa Nova de Mas Pons. L'afer s'arrossegava des dels primers anys de la dècada i estava relacionat amb la parcel·lació d'una gran finca situada al Montnegre. La propietat, coneguda com a Casa Nova del Matso Mas Pons, tenia una extensió de 56 hectàrees i era del senyor Joan Espel Puig. Aquí les informacions de l'època atribuïen la venda de centenars de parcel·les. El nostre document parla de 600 parcel·les venudes dins d'aquest espai del Montnegre.
1: L'operació va acabar provocant la intervenció de les autoritats, perquè es tractava d'una urbanització considerada il·legal. El cas va arribar al jutjat d'Arenys, que va intervenir en l'afer, mentre que l'activitat també havia estat aturada pel govern civil. En el procediment es va establir una responsabilitat civil de 1.871.000 pessetes, però el jutge va considerar insuficient la fiança constituïda. Anys més tard, la mateixa Generalitat encara descrivia Font Montnegre com un problema que s'arrossegava des dels anys 70 i assenyalava que contra el promotor, Joan Espel i Puig, s'havien interposat nombroses querelles. La documentació municipal de Sant Iscle confirma, a més, que el projecte de la Casa Nova del Mas Pons, o Font Montnegre, formava part dels expedients urbanístics del municipi durant aquell període.
2: Però no es va acabar aquí. Font Montnegre va continuar arrossegant durant dècades els problemes derivats d'aquell origen urbanístic. Fins que ja entrat al segle XXI es van impulsar els processos de reparcel·lació, urbanització i regularització de la zona. L'Ajuntament de Sant Iscle va aprovar el projecte d'urbanització l'any 2014 i el de reparcel·lació l'any 2015. I posteriorment es va executar actuacions d'infraestructura, entre elles les de sanejament. Avui, Font Montnegre continua existint com a urbanització de Sant Iscle de Vallalta, i aquell antic conflicte urbanístic ha deixat pas a una urbanització integrada en el planejament municipal, encara que algunes actuacions d'urbanització s'han anat completant molts anys després.
3: Quan

0: El 21 de novembre de 1976 s'estrenava als Estats Units Rocky, una pel·lícula dirigida per John G. Avildsen i protagonitzada per un actor que fins aleshores era pràcticament un desconegut, Sylvester Stallone. La història ens porta a Filadèlfia i ens explica la vida de Rocky Balboa, un boxejador de segona fila que viu fent combats menors i treballant també com a cobrador per un prestador. Però tot canvia quan el campió mundial dels pesos pesants, Apollo Creed, decideix donar una oportunitat a un desconegut per disputar-li el títol.
1: ¿Y ahora quieres estar en primera fila? ¿Sí? ¿Quieres ayudarme ahora? No tengo piernas, no tengo fondo, pero no importa. ¡Ve y combate con el campeón!
2: Y yo combatiré.
3: I al darrere de Rocky hi havia el mateix Stallone, que no només interpretava el protagonista, sinó que n'havia escrit el guió. L'havia escrit en molt poc temps, segons la documentació disponible, en només 3 dies. I va insistir que ell havia d'interpretar Rocky. De fet, va arribar a rebutjar una oferta econòmica bastant important pels drets del guió, perquè no acceptava que la pel·lícula es fes sense ell com a protagonista. Finalment, els productors van cedir, però amb un pressupost molt ajustat, aproximadament $1 milió. El rodatge principal va durar només 28 dies i es va fer sobretot pels carrers de Filadèlfia amb algunes escenes rodades a Los Angeles.
0: Aquella pel·lícula que s'havia plantejat com una producció de baix pressupost es va convertir en un fenomen. Amb el cost aproximadament $1 milió, Rocky acabaria recaptant uns 225 milions de dòlars a tot el món.
3: Que se diu aviat.
0: Sí, jo no sé ni comptar-los.
3: Massa zeros.
0: I els Premis Oscars de 1977 arribaria amb 10 nominacions i en guanyaria 3. Millor pel·lícula, millor director per John G. Avildsen i millor muntatge. Stallone, a més de ser nominat com a millor actor i pel guió original, Rocky no només havia convertit Stallone en una estrella. Havia inaugurat una saga que continuaria amb Rocky II, Rocky III, Rocky IV i Rocky V.
3: Déu-n'hi-do.
4: ¿Estás bien, campeón?
2: Sí, estoy bien. Te dije que acabaras con él.
5: No veo nada. Consigue que abra los ojos. Ayúdame.
2: No quiero, Rocky.
5: Ayúdame. Vamos.
4: Inviéntalo, anda.
2: Dios mío.
3: La famosa escena de les escales es va rodar al Philadelphia Museum of Art, un museu enorme i molt important, inaugurat el 1928 i situat al final de Benjamin Franklin Parkway. Quan es va estrenar Rocky, el museu estava obert al públic amb les seves col·leccions i exposicions i les seves 72 escales formaven part de l'accés de l'edifici. La relació amb Rocky, però, va ser durant molts anys una mica peculiar. El museu no considerava la figura de Rocky una obra d'art, sinó un element cinematogràfic que havia acabat convertint-se en un símbol de la ciutat. Les escales es van fer famoses arreu del món amb la pel·lícula de 1976 i actualment són conegudes com les Rocky Steps.
0: I una curiositat. Les escenes de la cursa van aprofitar la ciutat real. I per filmar Rocky corrent es va utilitzar la Steadicam, una tecnologia aleshores molt nova que permetia seguir-lo amb la càmera mentre es movia pels carrers. I 50 anys després, el 2026, amb motiu del 50è aniversari de Rocky, el Philadelphia Museum of Art va dedicar per primera vegada una gran exposició a la relació entre Rocky, l'art, la boxa i els monuments. L'exposició es deia Alçant-se, Rocky i la creació dels monuments, i es va poder visitar del 25 d'abril al 2 d'agost de 2026. Hi havia més de 150 obres i objectes de més de 50 artistes, i la peça central era precisament l'estàtua de Rocky.
3: Doncs l'estàtua de Rocky va entrar per primera vegada a l'interior del museu per formar part de l'exposició. Fins aleshores havia estat a fora, al peu de les escales. L'estàtua havia estat creada originalment com a element de decorat cinematogràfic per a Rocky III, estrenada el 1982, i durant anys el museu l'havia considerat un objecte relacionat amb el cinema, però no una obra d'art. El 2026, però, va formar part d'una exposició del mateix museu que apareix a Rocky i les escales del qual s'havien convertit des de 1976 en un dels espais més identificables de la pel·lícula.
6: El nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Señoras y caballeros, después de una sensación
4: sensacional pelea y de haber vencido por fuera de combate, les presento al nuevo campeón del mundo de los pesos pesados.
7: Eres un gran boxeador.

0: de la nostra vida, any 1976.
1: Encara escoltàvem un dels temes de la banda sonora de Rocky, You Take My Heart Away, el tema amorós de Rocky i Adrian. La música és de Bill Conti, amb lletra de Carol Connors i Ian Robbins, i la interpreten Dieta Liddell i Nelson Pickford. La cançó se sent a l'apartament de Rocky després de la primera cita amb l'Adrian. I hi ha una curiositat. La versió que escoltem a la pel·lícula no és exactament la mateixa que es va publicar al disc. Els cantants van enregistrar diverses preses i per aquella escena es va utilitzar una versió alternativa més lenta i amb algunes diferències en la interpretació. Després vindrien altres versions, entre elles la de Shirley Bassey, però aquesta és l'original de Rocky. Dieta Liddell i Nelson Pickford.
2: Este es el show de los Muppets con nuestra estrella invitada, Sylvester Stallone.

El 1976, els Muppets ja no eren nous, perquè Jim Henson havia creat els primers personatges a mitjans dels anys 50, i alguns d'ells ja havien aparegut en diferents programes de televisió, especialment a Sesame Street, estrenat el 1969. Però aquell any arribava el programa que els convertiria definitivament en estrelles internacionals, The Muppet Show. Manà, manà.

0: Benson volia fer un programa de varietats amb titelles, però adreçat també al públic adult, amb música, humor, números de comèdia i convidats famosos. Després de dos programes pilots emesos el 1974 i el 1975, el projecte va trobar suport en el productor britànic Lew Grade i el programa es va produir al Regne Unit.
1: The Muppet Show es va estrenar aquell any, el 1976, i presentava Kermit, la granota, a qui el vam conèixer com la rana Gustavo, com a mestre de cerimònies de teatre, on entre actuacions, assajos i problemes entre vestidors apareixien personatges com Miss Peggy, Frosty Bear, Gonzo, Animal, aquell cuiner suec, Ralf i Scooter. La primera temporada es va enregistrar als estudis ATV de Boreham Wood, a Anglaterra, i va començar a emetre's al setembre de 1976. El programa combinava números musicals, paròdia, humor absurd i artistes convidats, i la fórmula va aconseguir una audiència internacional molt i molt àmplia.
0: I una de les claus de The Muppet Show era precisament que no era només un programa infantil. Hanson havia aconseguit convertir els seus titelles en protagonistes d'un programa de varietats amb referències, gags i convidats pesants per diferents edats. En els primers episodis

0: des de 1976 hi van participar artistes com Rita Moreno, Ruth Bootsy, Joel Grey, Jim Nabors, Florence Henderson, Paul Williams, Charles Aznavour i Helena Horne. L'èxit del programa acabaria obrint el camí del cinema. El primer llargmetratge dels Muppets, The Muppet Movie, arribaria al 1979.
1: I només un any després de l'estrena de The Muppet Show, els Muppets arribarien també a la televisió espanyola. Televisió Espanyola els va incorporar a la programació entre finals de 1977 i 1978, doblats al castellà. I el programa es coneixeria posteriorment com el Show dels Teleñecos. Aquesta primera versió espanyola, Kermit, és a dir, la rana Gustavo, mantenia el seu nom original, mentre que en altres produccions i doblatges ja era conegut com la rana Gustavo. Així, els personatges creats per Jim Henson passaven de la televisió britànica a les pantalles espanyoles.
0: I si els Muppets ja eren coneguts per les seves aparicions televisives, aquell any també començaven a arribar a les cases espanyoles a través de Sesame Street. Televisió Espanyola en va emetre la versió nord-americana original, doblada al castellà i amb el títol Ábrete Sésamo, des del programa infantil Un Globo, Dos Globos, Tres Globos.
1: Mira, jo me'n recordo de tot això.
0: Jo no. Era un programa educatiu destinat principalment als nens, en personatges com Epi Blas, la rana Gustava, Coco, el monstru de les galletes i el conde Draco, que ensenyaven conceptes bàsics com les lletres, els números, els colors o les formes. Un globo, dos globos.
1: Aquesta primera versió doblada no va tenir gaire èxit i Televisió Espanyola va acabar optant per adaptar el programa a la realitat espanyola. Així naixeria a partir de 1979 Barrio Sésamo, amb personatges propis com la gallina Caponata, interpretada per Emma Cohen, i el caracol Pérez Gil, interpretat per Jesús Alcaide. Més endavant arribarien l'Espinete, Don Pimpón i la resta de personatges que ja formen part de la memòria televisiva dels anys 80. I a l'hora de triar un tema per il·lustrar el pas dels Muppets per la televisió, hem triat una de les seves convidades, la Rita Moreno, que en directe va interpretar Fever. Malauradament, això és ràdio i no és pas televisió i no podem veure la seva interacció amb el bateria. Però ja us avanço que al final guanya la Moreno, que és molta Moreno, en aquesta batalla musical.

kiss me, Phoebe.

0: kind of woman.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 5 d'abril de 1976, 29 presos polítics s'escapaven del penal de Segòvia a través d'un túnel. Però aquella no era la primera vegada que ho intentaven. El pla havia començat a preparar-se el 1975 i els presos havien aconseguit els plànols i fotografies del clavegueram de la presó, que havia de ser la via de sortida. Aquella primera operació, però, va ser descoberta per la policia gràcies a Miquel Lejarza, conegut com el Lobo, un infiltrat dins de l'estructura d'ETA. El grup exterior que preparava la fuga també va quedar desarticulat i l'intent va quedar avortat.
3: Els presos, però, no van abandonar el projecte i van preparar un segon túnel. Aprofitant que els lavabos tenien una doble paret, van obrir una galeria que comunicava el sistema de desguàs. Per evitar que els vigilants descobrissin els treballs, van arribar a construir una porta dissimulada amb rajoles i ciment, mentre altres presos feien soroll per ocultar el de l'excavació. Quatre o cinc presos feien torns en les tasques de perforació i la terra que extreien s'anava amagant dins de la mateixa presó. Paral·lelament, a l'exterior, un comando de suport preparava els vehicles, la roba, els diners i les armes que necessitarien després de sortir. El túnel acabava connectant amb el clavegueram de Segòvia i després d'uns 800 metres els portava fins a una zona industrial.
2: El 5 d'abril, després del recompte de les 2 de la tarda, 29 dels 55 presos polítics que hi havia al penal van iniciar la fugida. Al final del col·lector els esperava el comando exterior, format per 2 dones i 2 homes, que els van proporcionar roba, diners i armes. Van sortir de Segòvia amb una furgoneta i a uns 50 quilòmetres més endavant van canviar de vehicle i es van amagar al tràiler d'un camió carregat de fusta que els va portar fins a Espinal de Navarra, prop de la frontera francesa. Allà havien d'esperar un mugalari, la persona que els havia de conduir a través de la frontera.
3: Ja, però el pla es va torçar a partir d'aquí. Algú es va equivocar amb la contrasenya i el guia no es va presentar. Els fugitius nerviosos van decidir sortir de la borda i continuar sols durant la nit. Portaven mapes i alguns coneixien la zona, però no comptaven amb una boira molt espessa que els va desorientar. Mentre avançaven pel bosc, van ser localitzats per una patrulla de la Guàrdia Civil i es va produir un tiroteig. El grup es va dispersar i durant les hores següents la majoria dels fugitius van ser detinguts o es van lliurar. Oriol Soler Sugranyes, militant del MIL, va morir el dia 6 d'abril en un segon enfrontament amb la Guàrdia Civil a la zona de Sorogain. Finalment, 24 dels 29 fugitius van ser detinguts o es van lliurar i 4 van aconseguir arribar a França.
4: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Aquell mateix any, el grup andalús Harsha publicava Libertad sin ira, una cançó escrita per Rafael Valadés i José Luis Otero. El tema es va convertir ràpidament en una de les cançons més representatives de la transició i va quedar especialment associat a les demandes de llibertat i canvi polític després de la mort d'en Franco. La cançó va tenir, a més, problemes amb la censura. Inicialment va ser declarada no radiable, però pocs dies després Televisió Espanyola va rectificar i en va autoritzar l'emissió.
2: El 9 de març de 1976 moria a la ciutat de Mèxic Maria Soteras i Maurí, jurista catalana que havia hagut de marxar a l'exili després de la Guerra Civil. Tenia 70 anys i moria lluny de Barcelona, la ciutat on l'havia estudiat dret. Havia començat a exercir l'advocacia i havia fet història. Però abans de saber qui va ser Maria Soteras, val la pena saber com la va descriure el règim franquista. En acabar la Guerra Civil, el Tribunal de Responsabilitats Polítiques va obrir-li un expedient i l'acusava de tenir una
3: conducta detestable respecto al GMN, Glorioso Movimiento Nacional, siendo de ideas izquierdistas y militando en el Partido Esquerra Catalana. No ejercía su profesión dedicándose exclusivamente y con gran anhelo a la propaganda rojo-marxista.
2: També s'hi feia constar que ella i el seu marit havien regalat una casa i 173.000 pessetes a los rojos de Catalunya. Però qui era realment aquella dona que mereixia, segons les autoritats franquistes, aquesta qualificació?
1: Doncs mira, jo t'ho explico. Maria Soteras havia nascut a Barcelona l'any 1905 i va estudiar dret a la Universitat de Barcelona. Va acabar la carrera el 1925 i dos anys després, el 30 de setembre de 1927, es convertia en la primera dona que es col·legiava com a advocada exercent al Col·legi d'Advocats de Barcelona i, per tant, en la primera advocada exercent de Catalunya. El mateix setembre va demanar també poder formar part del torn d'ofici, fins aleshores reservat, de fet, als homes. El 1932 es va casar amb l'advocat Antoni Vilalta i Vidal, membre d'Esquerra Republicana de Catalunya i, posteriorment, regidor de Barcelona. Poc després de començar la Guerra Civil, Maria i la seva família van marxar a l'exili, primer a Brussel·les i després a Mèxic, on va continuar la seva vida.
2: El problema per a Maria Soteras no havia acabat amb l'exili. El juliol de 1939, mentre ella ja era fora d'Espanya, el règim franquista va iniciar contra ella un expedient de responsabilitats polítiques. L'acusació la vinculava políticament amb el seu marit, tot i que en l'expedient van aparèixer testimonis i proves que indicaven que Maria no havia militat en cap partit ni havia desenvolupat activitat política. Fins i tot l'historiador de dret Ferran Valls i Taverner va enviar una carta de descàrrec al tribunal. Malgrat això, el 15 de desembre de 1939 va ser condemnada a una multa de 300.000 pessetes, 10 anys d'inhabilitació absoluta i 5 anys de confinament a les Balears. Des de Mèxic va complir una part important de la sanció econòmica i el 1952 va ser indultada de la resta de la condemna.
1: La seva mort el 1976 no va significar, però, la desaparició de la seva història. Durant dècades, el nom de Maria Soteras va quedar poc present en la memòria pública, fins que les institucions acadèmiques i professionals van començar a recuperar la seva trajectòria. La Universitat de Barcelona li va dedicar una sala de juntes de la Facultat de Dret l'any 2019 i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha reivindicat la seva figura com la primera advocada col·legiada de Barcelona. Més recentment, la ICAP ha creat el Premi Jurídic Maria Soteras i Mauri, destinat a reconèixer treballs relacionats amb la igualtat de gènere des de qualsevol branca del dret. La dona que el franquisme havia volgut convertir en una acusada per les seves suposades idees polítiques, avui és recordada precisament per haver estat una pionera de l'advocacia catalana.
0: La banda sonora de la nostra vida, any 1976.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El 1976, Joe Dassin publicava Ma Music, una cançó amb música de Gavin Sutherland. La melodia ja existia. Era Saving, que Rod Stewart convertiria en un èxit internacional aquell mateix any. Però Dassin no en va fer una traducció al francès. No, va conservar la música i va posar una lletra nova, escrita expressament en francès per Pierre Delanoë, adaptant-la al seu estil i al seu públic. Per tant, no és la versió francesa de Sailing, sinó una nova cançó construïda sobre de la mateixa música.
2: El 31 de maig de 1976 moria a Perpinyà Carme Boatell Teixidor, una dona que havia viscut bona part de la seva vida a l'exili. Havia nascut a Barcelona el 28 de juliol de 1911 i quan va acabar la Guerra Civil va travessar la frontera francesa. Però no ho va fer simplement fugint. Durant la retirada republicana havia estat ajudant a transportar ferits d'un bombardeig sobre Figueres i ella mateixa va resultar ferida. Va arribar a Perpinyà i poc després es va instal·lar a Marsella. Allà es va incorporar a un dels primers grups de la resistència contra l'ocupació nazi. Una dona que havia perdut la guerra, que s'havia convertit en exiliada i que, tot i així, va continuar lluitant. Qui era Carme Boatell i fins a on va arribar aquella lluita?
1: Doncs mira, a Marsella, Carme Boatell va formar part de la resistència francesa en els primers temps de l'ocupació, de 1939, quan ja es va exiliar, fins a 1942. La seva activitat acabaria portant-la a la detenció. Segons el testimoni recollit per Memòria de Sants, va ser capturada pels col·laboracionistes del règim de Vichy i empresonada a la presó de Beaumet, a Marsella, on va patir tortures i va passar 40 dies incomunicada. La mateixa font la identifica com la primera republicana torturada pels col·laboracionistes en aquell context. Després va ser lliurada als alemanys. El gener de 1943 va ser traslladada a Reims i el juny d'aquell mateix any deportada al camp de concentració de dones de Ravensbrück.
2: Ravensbrück era el principal camp de concentració nazi per a dones. Carme Boatell hi va arribar com a presonera política i al cap de pocs dies va ser enviada a comando de Leipzig, on va treballar en una fàbrica d'armament. Les amicals de Mauthausen i Ravensbrück expliquen que unes 120 republicanes espanyoles van ser deportades a Ravensbrück i que la gran majoria dels casos havien estat detingudes a França per la seva activitat de resistència contra l'ocupació nazi. Eren identificades amb el triangle vermell i obligades a treballar com a mà d'obra esclava. Carme Boatell va sobreviure al camp i a la guerra. La seva trajectòria, a més, forma part de la història menys coneguda de les dones republicanes que van continuar combatent el feixisme després d'haver perdut la Guerra Civil.
1: I després de l'alliberament, Carme Boatell va continuar vivint a l'exili francès. No va tornar a instal·lar-se a Barcelona i va morir a Perpinyà el 31 de maig de 1976, als 64 anys. Mira l'edat que tinc jo. La seva història, però, començaria a recuperar-se poc després. Montserrat Roig estava treballant entre 1974 i 1977 en la investigació que acabaria convertint-se en el llibre Els catalans als camps nazis, publicat el 1977. El llibre va recollir testimonis de deportats i deportades catalans i va contribuir decisivament a fer visible una història que durant dècades havia quedat silenciada. Carme Boatell hi apareix entre les dones catalanes vinculades a la resistència i deportades als camps nazis.
2: I gairebé mig segle després de la seva mort va arribar un reconeixement públic a Barcelona. El maig del 2022, l'Ajuntament de Barcelona, l'Amical de Mauthausen i l'Amical de Ravensbrück, familiars i alumnes de l'Institut 25 Olimpiada, van recuperar la seva biografia dins el projecte Stolperstein. El 26 de maig es va col·locar una llamborda amb el seu nom davant del número 99 del carrer de Tenor Massini a Sants, on havia viscut. Els alumnes havien treballat durant mesos amb els amicals i amb familiars per reconstruir les biografies dels deportats. I aquí hi ha una reflexió que podem deixar oberta. Perquè Carme Boatell tingui avui una llamborda que la recordi, ha calgut que la seva memòria sigui recuperada dècades després per entitats memorialistes, institucions locals, familiars i escoles. Una memòria que, durant masses anys, a l'Espanya franquista primer i a la democràcia després, va quedar en segon pla. En matèria de memòria democràtica, encara tenim molt per recuperar.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1976, Elton John publicava, a veure si em surt, Sorry Seems to be the Hardest Word, que podríem traduir com Ho sento, sembla que és la paraula més difícil. És una de les seves grans balades, escrita amb Bernie Taupin, que en va fer la lletra, mentre que Elton John en va compondre la música. Formava part de Blue Moves, el seu 11è àlbum d'estudi, i es va publicar com a senzill l'1 de novembre de 1976. La cançó parla d'una relació que s'està trencant i de la dificultat de trobar les paraules per intentar salvar-la. I en el cas d'Elton John, dir que és una de les seves millors cançons ja és dir molt.

0: Malauradament, se'ns ha acabat el temps per compartir històries i música. Avui donem per acabada la banda sonora de la nostra vida i esperem que us hagi agradat tant la selecció de notícies que hem reviscut com la música que hem escoltat.
1: Segurament. I si és així, tot l'equip del programa ens donem per ben pagats i satisfets. Us donem les gràcies per la confiança i tornem la setmana que ve, divendres, a les 11, a la sintonia de Ràdio Arenys, amb més històries de l'any 1976, que encara ens ha de donar molt de sí.
0: I ja sabeu que, si no ens podeu escoltar en directe, teniu tots els programes a la web de la Ràdio Arenys. Aneu a programes, després a tots els podcasts, i ens podreu sentir quan i on vulgueu. A reveure i que passeu un bon cap de setmana.
1: Apa, adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Condor, a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
2: Ràdio Arenys.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà investigar si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
8: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
7: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des d'Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
9: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Vinga, cors contents, que és divendres,
1: cors
0: Joan Bosch.
1: Cors contents,
0: eh?
1: Marc Sánchez.
0: Cors contents.
1: L'altre dia em vaig trobar la Montse. Escolta, a mi em va fer una foto, la Montse d'Arenys de Munt, que va tot el dia amb un llavall motoritzada.
0: Uf, sí, sí.
1: I va donar records per tu.
0: Ai, la Montse, molts records, Montse. Ara, no, la vaig veure l'altre dia en un supermercat, no direm quin.
1: Ai, ara surt molt per la tele,
0: allà
1: reivindicant.
0: Clar que sí, clar que sí.
1: Donant guerra, com sempre.
0: Clar que sí, per aconseguir els autobusos adaptats i uns trens com Déu mana, també, per la gent amb dificultat de mobilitat.
1: Funciona com una escopeta de fira.
0: Sí, sí, sí.
1: O pitjor, pitjor. No pot ser això. I ara més, a partir de no sé quin dia, ja es torna a pagar la Renfe.
0: Però com vols... El 9 de maig, em sembla que és.
1: Com vols pagar aquest servei?
0: A partir d'avui, em sembla que...
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Com vols pagar? De nou, un servei que és...
0: Tan deficitari, tan defectuós...
1: És demà, dissabte. Demà dissabte, 9 de maig.
0: Avui som dia 8. I és que ja no sé quin dia estic.
1: Jo tampoc, Marc Sánchez. Escolta, ens passen tantes coses que la vida...
0: Estic perduda en el temps.
1: La vida perduda en el temps.
0: M'agradaria ser ja... Qui sap què?
1: Qui sap, Marc Sánchez.
0: No sé. Un altre moment.
1: No sé per què. El problema nostre és que les nostres feines... No saps mai quan treballes...
0: Ni quan no treballes,
1: a vegades has de treballar, a vegades no. Quan tothom fa festa, tu treballes, perquè estan de festa, però tu has d'anar a cobrir les coses.
0: Sí, sí, m'agradaria tenir un horari tancat.
1: Sí o no, Marc Sánchez?
0: I que la resta del dia pugui fer el que jo realment vull fer, en fi, la vida.
1: La veritat?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: La vida com està, eh? Sí o no?
0: En fi.
1: De veritat, Marc Sánchez, no pot ser això.
0: Ai, Déu
1: meu.
0: No pot
1: ser. Mira, Paquita, arregla'ns una mica.
0: Sí, el que hem de fer és ser famosos.
1: Sí.
0: Fer-nos un ligue famós, fer-nos famosos, viure del cuento.
1: Però depèn de quin famós.
0: Del famoseo.
1: Però depèn de quin.
0: Eh,
1: Marc, per
0: què? Jo vaig veure algú a les portades d'aquesta setmana que no em faria res ser la seva parella,
1: eh?
0: I mira, tu també et podies... Mira, la que parlarem potser primer, doncs, mira, podries tirar-li la canya. Com que és famosa, potser té parella, segur, eh?
1: Jo diria que sí.
0: Perquè siguis guapo o lleig, si ets famós, tens parella.
1: Ai, sí, de veritat. Jo crec que... No sé, haurem... Bueno, de fet, hi ha un Tinder de famosos. No sé si ho sabies. És VIP.
0: Ah, però llavors no pots entrar-hi perquè no som ningú nosaltres.
1: No, clar. Som VIP. I hi estan les estrelles.
0: Ai.
1: I els famosos.
0: I diguen entre ells. Famosos entre famosos.
1: Prou!
0: I tu no hi pots entrar?
1: No, no podem entrar, Marc Sánchez, perquè això només és per la Jet Set. Marc, què hi farem? No ho sé.
0: Vaja.
1: És la vida, Marc, què vols que et digui?
0: Escolta,
1: no sé...
0: Doncs és el que hi ha, què hi farem?
1: Què hi farem?
0: Som humils.
1: Som de la plebe.
0: Som plebe.
1: Som plebe total, Marc Sánchez, no hi podem fer-hi res.
0: Sí, sí.
1: La vida.
0: Va, arrenquem.
1: Vinga, va, comencem per la revista Hola. Vinga.

0: hombres G, que
1: és Ángel Zulini.
0: Sí.
1: Que fa...
0: El hombre J.
1: El hombre J, que fa de hombres G.
0: Sí, clar.
1: De David Summers.
0: Sí, no has posat el Toa Toa?
1: Bueno, perquè volia canviar, i aquesta també és divertida, sí. I té marxa.
0: Sí, sí, sí, sí, no, sí.
1: De fet, ell va començar la seva carrera musical. Era una de les seves professions frustrades, era músic.
0: Volia ser cantant.
1: Cantant.
0: Ai, mare santa.
1: Mar Sánchez. Vols que et posi el Toa Toa, també?
0: No, no, deixa, deixa, ja està molt...
1: Ja està bé, ja està, és que sí, està sí, molt sí. Triada, ja.
0: Sí, sí.
1: Bueno, a veure, revista Hola ha aconseguit l'entrevista més esperada d'aquests dies. Julia Janeiro, la filla gran d'Ubrique, eh? I Maria José Campanario ha fitxat, atenció, per Antena 3,
0: sí?
1: I participarà a La Caja Amarilla, que és un nou programa.
0: Què és això, La Caja Amarilla?
1: Un nou programa que aviat presentaran. Què vols que et digui?
0: No saps res encara, tu que fas coses de tele no...
1: Sí, però, bueno, no se sap encara de què anirà.
0: Però ella fa de concursant, fa de presentadora, què fa? Què fa?
1: No, serà de concursant.
0: Concursant. Bé, sí. Que deu ser un concurs, imagino, sí, òbviament, d'alguna cosa... Bé, bueno, surt aquí, és igual aquell, eh?
1: Igual, està, és pastada.
0: Té la seva cara, és un cromo.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: A veure, espera.
0: El
1: és que estic mirant això del programa, que el presentarà el Manel Fuentes.
0: Ai, el Manel Fuentes tot el dia, està
1: ja
0: amb aquestes prou, coses.
1: Ja n'hi ha prou, amb la Marta Pombo. La veritat, Marc Sánchez...
0: No hi ha ningú més a la capa de la Terra.
1: Ja n'hi ha prou.
0: Prou? Però què feu? Hi ha gent que busca feina i la necessita, eh?
1: Sempre pot...
0: No, no.
1: No pot ser. I no han estudiat una carrera en sa vida.
0: I han fet res en sa vida i estan allà guanyant milions.
1: Milions? Em sap greu.
0: Mira, és que no ho he dit.
1: I ara et diré una cosa, perquè ja m'estic emprenyant.
0: Què?
1: Marc Sánchez. A veure, jo no tinc res en contra d'ella. Però escolta'm, les influencers... Com la Laura Escanes, què? Presentant tot.
0: Ah, sí, la Laura Escanes també ho presenta tot.
1: O
0: I
1: no?
0: La Dulceida també, no sé què li
1: la
0: fan
1: Dulceida,
0: fer ara.
1: Ara un nou programa, però aquesta sí. Gent que ha estudiat...
0: Re!
1: Viu del cuento! Sí o no?
0: És molt injust, és molt injust.
1: En què s'està convertint TV3?
0: Venim Masterchef.
1: I Masterchef...
0: Han posat aquella...
1: La cuinera,
0: que no sé com es diu...
1: La cuinera és una influencer.
0: Que és una influencer de cuina.
1: Això què és?
0: I per què no poses una persona cuinera?
1: Exacte.
0: Que
1: per què?
0: Entengui. Que jo no dic que no entengui aquesta noia. Segurament
1: no.
0: Ja entén molt més que jo, que
1: sí.
0: No sé fer ni un ou ferrat.
1: Bueno,
0: però escolta...
1: Siguem seriosos, perquè
0: no.
1: S'estan anant a campistraus,
0: no,
1: això.
0: No.
1: O no? Sí, Mar, de veritat, però és que això passa... Ara, a totes les cadenes.
0: Tot per l'audiència.
1: Tot per l'audiència i els periodistes de tota la vida...
0: A cagar la via.
1: Exacte. Relegats, tots relegats. I estan en una redacció morint-se de fàstic.
0: Exacte, cobrant misèries i aquesta nena, per ser la filla de... Doncs ara anirà en un concurs, guanyaran milions. I ja
1: més,
0: està,
1: i
0: la vida
1: està,
0: és així.
1: I la vida és així, Marc Sánchez.
0: Sí, el círculo de la vida. És
1: fort,
0: és, això.
1: És, sí, fort, sí, sí. És fort, però és que... Jo, de veritat, no sé a on anirem a parar. No ho sé.
0: Sí, passem pàgina, vinga, va.
1: Té la marinera, vinga.
0: Molt bé, la Jesulina.
1: Jesulina, vinga, i després, a més, explica el bullying que va patir al cole...
0: Li feien bullying.
1: I com es va enfrontar a un personatge, a ser un personatge públic. No sé,
0: no sé.
1: Bueno, no sé bueno. Qui li interessarà, però bueno...
0: Sí.
1: Un altre tema de la portada és la presència de la reina Sofia a Suècia per acompanyar
0: aquí
1: el rei Carlos VI Gustavo en el seu 80 aniversari.
0: Ah, molt bé, felicitats, doncs.
1: Què et sembla? Ella ja tan mona amb la seva corona.
0: O diadema, o tiara,
1: o diadema,
0: no sé què és.
1: I tan feliç, i tan feliciana, ella.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, canviem.
0: Canviem.
1: Passem de Jesulini, anem a la revista Setmana.
0: Setmana.

0: ara m'he traslladat a Versalles,
1: home,
0: de cop i volta.
1: Marc, és que a no veure. És per menys, a veure. I és que la setmana, Revista Setmana recull la preocupació dels fills de la Tita Thyssen per el seu recent ingrés hospitalari.
0: Ah, què té? Que no es troba bé? Què li passa?
1: Doncs mira, fa 8 anys, atenció, que no veia el Borja.
0: Ah, sí?
1: És fort, això, eh? Juntament amb les mellizes, la Carmen i Sabina. Mm. Però la convalescència de la baronessa a la Clínica Tecnon de Barcelona ha portat a que tornin a reunir-se després de 8 anys.
0: Mare de home, Déu.
1: Home, tu saps que la teva mare està malalta i vas... Una, home, com a mínim la cuides.
0: Un cop de tant en tant, anar-la a veure, i tu tens perles per mira, però...
1: Doncs, realment, doncs, no ha transcendit realment
0: el que té,
1: però ara s'està recuperant. Sembla que s'està recuperant.
0: Sí, ens alegrem.
1: Ens esperem, doncs,
0: però que... Però bé que es reuneixin per altres coses,
1: home,
0: no només per casos
1: no només
0: de malalties.
1: Perquè la pobra... Moltes vegades passa això,
0: sí.
1: Que, escolta'm, t'estàs anys sense parlar i després, quan passa algú gros, després correm i tots.
0: Sí.
1: I quan... D'això ja és massa tard.
0: Sí.
1: Quan vols arreglar les coses... Parlem també de Max Iglesias, que es va estrenar la relació recentment amb l'Aitana Sánchez Gijón.
0: Ah, sí.
1: I ara, doncs, té nova casa, nou
0: mira,
1: hogar.
0: Mira, aquest és el que no m'importaria ser parella de...
1: Ai, nena, és que és
0: el guapot. Trobo molt guapo, el Maxi Iglesias.
1: És guapot.
0: Sí, té una, i ara té una tica a Madrid, doncs estupendo.
1: Ai.
0: I amb l'Aitana Sánchez Gijón.
1: Tela.
0: M'encanta aquesta relació.
1: Bueno, la parella de Velvet.
0: Sí, la parella de Velvet, que s'ha fet realitat. Sí.
1: Això és realitat, Marc Sánchez.
0: Mira, escolta.
1: La vida.
0: Mm.
1: Ellos se crien i ellos se junten.
0: Que siguin feliços, clar que sí.
1: I que mengin anissos.
0: Sí.
1: I altres coses. Bueno, total, a veure, que mengin un frankfurt,
0: sí.
1: O que mengin una pizza,
0: Això.
1: O no?
0: Uns nachos.
1: Exacte, un guacamole.
0: Aquí l'àctic, aquest l'àtic de 1,8 milions d'euros.
1: No, poca
0: aquí,
1: broma,
0: A les altures, a poca les altures.
1: Broma. I després la reina Sofia, que viatja a Suècia amb motiu de l'aniversari del rei Carlos Gustavo. I la Julia Janeiro, filla de Gesolini, i la Maria José Campanario, que fa el salt a televisió.
0: Ah,
1: en
0: sí,
1: aquest programa de les Amarilles.
0: No has arribat a esbrinar de què va això,
1: No, aquí posa... A veure, mira. Nou programa... Atenció. Ostres, tu... La Tamara Gorro, també, és que de veritat, Marc Sánchez, què és això? Diu, l'adaptació espanyola del fenómeno de Vox. Se trata de un programa internacional adaptado a varios países en el que celebritats, estrelles dels esports, de la moda, música o les redes socials, com no, seran els concursants. I és un format que barreja reality i game show. I diu que en què consisteix? Diu, en supervivència i estratègia que posa a prova l'ingeni, resistència física i habilitats socials
0: Vaya.
1: De les seves concursants.
0: Com allò que aquell concurs que fan de coses de fer
1: sí.
0: Força i no sé què.
1: Exacte.
0: Bueno, i doncs ja ho veurem.
1: Mira, escolta'm. També estarà l'Anna Guerra. Escolta, la Julia Janeiro li diuen Jules.
0: Ah, sí, Jules.
1: La Jules Janeiro.
0: Jules Janeiro.
1: També, ostres... Norma Duval.
0: Norma Duval?
1: Oi, nena.
0: Carai.
1: El Colate.
0: Aquí totes les edats, molt bé.
1: Edu Aguirre. L'Eduardo Navarrete. La Gemma Mengual. Molt bé, escolta'm. El Ricky Merino, que estava a Operación Triunfo. I el Miguel Lago.
0: Ah.
1: Doncs pues mira, escolta'm.
0: Bueno,
1: que els hi vagi molt bé.
0: Que els hi vagi molt
1: programa.
0: Bé.
1: Què més? I llavors aquesta revista jo diria que ja està, perquè...
0: No, és que no...
1: No hi ha més.
0: Vinga, anem a la 10 minuts.
1: Vinga, anem a la 10 minuts a veure què ens explica aquesta revisteta. Vinga, va.

0: Doncs aquí havies d'haver posat el Poyella.
1: Ah, Poyella està molt suat.
0: És igual.
1: No.
0: És que si una recordes per alguna cançó la Soraya, és per el Poyella.
1: Sí, bueno, ja la buscaré si vols. Te
0: no,
1: la poso,
0: és igual,
1: ja.
0: A veure, va.
1: A veure,
0: vinga,
1: mira.
0: Més Jules.
1: Més Jules, estic cansat. Mira, 10 minuts.
0: Aquí cancina.
1: Explica com la filla gran del Gesolini, la Maria José Campanario, segueix els passos dels seus pares debutant en la seva faceta televisiva. La Julia Janeiro ha fitxat per al nou programa d'Antena 3. Després Paz Vega, recent separada de l'Orson Salazar.
0: Sí.
1: Després de 20 anys junts.
0: Sí,
1: Mar,
0: ho vam dir.
1: I saps què li va dir, no?
0: Què li va dir?
1: Doncs això que diu la Soraya, que te puedes ir al cuerno. Per això l'he posat. Li va dir això. Venga, chato,

0: que te den, chico. Bueno, va, va. Seguim. Després, atenció, fa una mudança i s'instal·la a casa la seva, de la seva germana. Bueno. Mentre que Miguel Urdangarín fa 24 anys.
1: Ja té 24 anys, el Miguel Urdangarín.
0: Oh, sí, que fa una festa amb la nòvia i la família.
1: Ah, molt bé.
0: Que no falti.
1: I aquest què fa? Estudia, treballa, viu del cuento? No se sap.
0: No se sap, aquesta gent de la plebe. Aquesta sí que és plebe, vés a saber.
1: I a la Soraya què li passa?
0: Doncs, atenció, la Soraya diu que no he sido lo suficientemente ambiciosa. No sé, què vols que et digui? Era safata de bola, aquesta noia,
1: sí.
0: Sí, va tenir problemes amb el nòvio que tenia, em sembla que es van separar. No sé. Una llàstima, perquè bueno, és una tia xapalante.
1: Sí, té bona veu, però no, el món de la música no ha tirat.
0: Jo l'he entrevistat alguna vegada i no...
1: No. Bueno, vinga, anem-hi doncs, anem per les lectures.
0: Apa, anem a les lectures a veure què ens expliquen...

0: no, amb lectures?
1: Banda sonora de Ocean's Eleven.
0: Ah, és veritat.
1: Una pel·lícula mítica d'aquest actor.
0: En George Clooney.
1: George Clooney, exacte, sí, sí, sí. Que el tenim aquí en portada. Escolta'm, no, no passen els anys per aquest home.
0: No, potser sí, hi ha una mica de Photoshop també per aquí, però bueno, però, bueno, està estupendo. Bola. 65, ja en té.
1: 65 anys.
0: Goita.
1: Però escolta'm, qui
0: ja es pot jubilar?
1: Qui lo estuviera, sí, no?
0: I tant, i arriba als 65 estant així d'estupendo,
1: oh,
0: eh?
1: Oh, mare meva.
0: Oh.
1: Escolta'm, es conserva bé aquest nano.
0: Es conserva molt bé, amb formol.
1: Sí, sí, sí.
0: A la nit es posa dins un pot de formol.
1: I veu Nescafé. Pel matí.
0: Cara, surt la Dua Lipa.
1: Ja.
0: Ja
1: no és el mateix.
0: Ja no és el mateix. Jo vull que en George Clooney.
1: George Clooney, on t'estàs?
0: Volem
1: George Clooney. Volem George Clooney. Bueno, mira, potser tornarà.
0: Bueno, no ho sé, a veure, doncs felicitats.
1: Felicitats.
0: George.
1: Vinga. Doncs lectures porten portada el George Clooney motiu del seu 65 aniversari i el titular, el actor más valiente y admirado de Hollywood.
0: Valiente por qué?
1: Mira, escolta'm, en pàgines interiors la revista explica la seva falseta humanitària.
0: Ah, val.
1: Perquè es veu que és un home que es mulla per les causes.
0: Ah, molt bé.
1: Què et sembla?
0: És molt altruista?
1: Sembla que sí.
0: Bé, a veure, doncs, hem de
1: dir-ho. I després el Piqué, Gerard Piqué i Clara Chia, que continua la seva relació.
0: Ah, sembla que sí, no, que la cosa va
1: sí,
0: molt...
1: Sí, sembla que qualla, eh?
0: Van fent, eh?
1: Que se'n van a Venècia, nena. Se'n
0: ah,
1: van
0: Venècia.
1: A Venècia. Ai.
0: Allà amb les góndoles.
1: A l'amor.
0: O sole mio.
1: Vols dir que sortiran de l'habitació?
0: Sí, home, sí.
1: Alguna cosa faran, no?
0: Home, que anar a Venècia per quedar-te tancat, per més enamorat que estiguis.
1: Però plou bastant allà, no?
0: No, mira, quin sol fa la foto que surten aquí.
1: Sí, això sí.
0: No.
1: Va, depèn del temps que pillis, no? No ho sé.
0: Pel maig cada dia un raig.
1: Qui sap.
0: Què més?
1: La reina Sofia, que apareix radiant a Suècia.
0: Ai, també, molt repetitiu tot, eh? I a quina surt la Jules? Menys mal.
1: No, per fi. On ha celebrat l'aniversari del rei Gustavo, eh? Del rei Carlos Gustavo.
0: De la reina Gustavo.
1: Sí, de la reina Gustavo. Jo crec que s'assembla una mica, eh? Té una tirada, la reina Gustavo. Sí o no? Jo crec que...
0: Fem... Un periodista, la reina Gustavo.
1: Home, per favor, mític. Mític, la reina Gustavo.
0: Sí, sí.
1: Després, per últim, Maria Iborra, filla de Verónica Forqué, tema seriós, publica un llibre sobre la seva mare, narrant en ell com va ser el seu desgraciat final. Recordem que va participar per última vegada a Masterchef Celebrity i allò va ser realment el seu declive final. No estava bé i allò la va acabar, malauradament, d'enfonsar, eh?
0: En fi, no sé si tenim alguns breakings, Joan.
1: Algun breaking, vinga.

0: Notícia per una aparició que ha fet fa poc una, diguem, una passarel·la de Zara que estava tunejat com si fos un avi.
1: Ah.
0: Un abuelito, tal qual. Sí, sí, sí.
1: L'han pintat el cabell de blanc.
0: Sí, sí. I, atenció, a veure, hi ha una història darrere i és que en el moment que explica, a explicar el seu outfit, va dir que havia tardat en fer-lo, o sigui, el dissenyador, 53 anys, començant...
1: Com?
0: A fer la vista enrere, això diuen. I això ens va portar a l'època de 1864 i 1917. I com bé sabreu, a Puerto Rico va ser una colònia espanyola, sí. I als habitants els hi va costar 53 anys tornar a ser reconeguts com amb la seva nacionalitat. I llavors el vestuari estava ambientat en aquella època.
1: En aquella època, ah.
0: I, per tant, doncs ell va voler maquejar-se com si tingués aquesta edat.
1: Bé,
0: no?
1: Mira.
0: I mira, va ser curiós, però surt, realment.
1: I va desfilar.
0: Bastant irreconeixible.
1: Sí? Sí, jo, no hi havia imatges, ja les buscaré.
0: Quan vaig veure la foto vaig dir, no pot ser que aquest sigui el Bad Bunny. I efectivament, és Bad Bunny. No hi ha més, no hi ha més. I és realment una imatge potent, eh? Si no l'heu vista, la busqueu i, escolta'm, compareu el Bad Bunny actual amb el Bad Bunny maquejat dels anys 1900,
1: de principis
0: del 900.
1: Del segle XX, sí, sí.
0: Exacte. I
1: va
0: per
1: bé.
0: Acabar, mira, escolta'm, és que estem d'auté, nosaltres ja saps.
1: Sí.
0: Anem a recordar
1: a Gisela.
0: A Gisela.

0: A veure, què li passa a la Gisela?
1: Ai, la revista Cuore li ha fet una entrevista a Gisela, 47 anys, sobre la seva vida i carrera. Recordem, concursant de la primera edició d'OT. Nadie puede saber ni tan siquiera imaginar por todo lo que he pasado para llegar hasta aquí. Això és el que diu. Detrás d'aquesta imatge sempre amable, d'aquesta veu delicada i una carrera tan constant, hi ha una realitat, doncs, bastant més complexa, eh? I és que, sobretot, bueno, vam parlar de maternitat, però de la realitat, doncs, que resumeix bastant bé el que li ha suposat arribar fins aquí, no? En una entrevista, doncs, la cantant recorda que la seva carrera no es va construir només des del record d'haver participat en un programa com OT, sinó que ha participat a, per exemple, El diluvio que viene, a musicals com Gris, Érase una vez, també projectes vinculats a Disney, entre ells Encantada,
0: el Frozen, no?
1: Frozen, i, però segurament un dels hites més impressionants de la seva trajectòria va arribar al 2020, atenció, quan es va convertir en la primera espanyola en cantar en una gala dels Oscars, interpretant Mucho Más Allá de Frozen.
0: Ah, sí. Va ser que era un conjunt de diferents versions.
1: Frozen 2. Frozen 2.
0: Sí. De recordem, diferents veus femenines en diferents idiomes cantant la cançó de Frozen, i ella va cantar el tros en espanyol. Sí.
1: Exacte, exacte. I després, doncs, parla, lògicament, de com li va canviar
0: també
1: la separació, com li va canviar la vida. El 30 de març del 24 va néixer el seu primer fill, quan ella tenia 43 anys, després d'un procés que no va ser ni fàcil ni ràpid, sinó tot al contrari, una carrera de fons. Va haver de tenir molts problemes per quedar-se embarassada, i al final, doncs, va arribar la bona nova.

0: I res, va estar 5 anys intentant quedar-se embarassada i va tenir 2 avortaments. Mm. Va ser complicat. Per tant, doncs des d'aquí ens alegrem que li hagi anat bé finalment,
1: sí,
0: després de tot.
1: Bé, exacte.
0: I escolta'm, acabem amb aquest...
1: Amb la vida.
0: Vida, sobretot. Gràcies per ser-hi i
1: seguim la setmana que ve.
0: Adéu-siau.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, Laura Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
5: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
2: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a la introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? És una bestiesa, però som-hi.
5: Bueno, Aurea, si vols començar tu, t'he deixat que comencis o vols que comenci jo?
4: Comença.
5: Sí, començo jo. Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havien, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havíem moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar amb informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però, a més, crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, com vulguis, sense posar o mirar o provar coses. Jo, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va per de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquell país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
2: Però no em dius, la pregunta concreta és com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
5: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat que passarà. Però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
2: Àurea, endavant.
4: Pues, jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això ronroneja, de fet hi ha un catedràtic ara no me'n recordo de la universitat, però que ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta, diem, anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat de les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina, també, no? Va dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt? Al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'un internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta dit de diferents maneres de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant, de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comença. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem? On estem repicant? Què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos assistencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però també transformadora de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això em preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos, movent-nos.
2: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix, perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, a Europa ja, perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
5: Jo personalment, sempre he vist que la tendència que tenim és, fins que no passen coses, no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i, per tant, potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar. Podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si ho mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina, o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan a davant són els models americans i, per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí a seguir i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
4: Jo el que veig és que, el Tomàs es diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem com ens hem trobat amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs te n'adones d'avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo és que... I que aquestes veus, que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo a faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin en local. Hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha d'alguna manera liderar.
2: Bueno,
5: Bueno,
2: esperem trobar... Perdona, dic, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment que ja està començant a que allò que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari.
4: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etcètera, etcètera, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici i
5: Però
4: s'ha de... Tot això.
5: sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que no, bueno, que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, doncs, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè tal, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més amb aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Doncs aquí
2: Sí,
5: seria.
2: evidentment, el que pren decisions... O sigui, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, clar, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
4: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, bueno, de tot, no? L'ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus models i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
5: Per tant,
2: Josep.
5: jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que
4: Ja.
5: puguin fer mal a la nostra societat es pot afavorir. I després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o almenys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no ho sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, almenys des d'aquesta banda.
2: No,
5: Jo
2: jo
5: crec
2: crec
5: que...
2: que li... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitar, limitaràs algú. Però, evidentment, el que la vol fer la farà, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals en hacking i guanyen pasta. Vull dir que aturar-ho no crec. Ens queda 1 minut. Vinga, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
4: Educació, educació i revolució. Jo ho tinc claríssim.
2: Torna-ho a
5: Jo?
2: dir.
4: Educació, educació i revolució.
2: Molt bé.
5: Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
2: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? Llavors, això, jo crec que no... Educació, sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial, que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben, serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
4: Ara, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
2: Josep.
5: Mira, a mi jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per... No
2: Bueno,
5: sé.
2: després sortiu al carrer i veuré com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
4: A
5: Gràcies a
4: vosaltres.
5: tu, Tomàs.
2: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí a El Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 5:15 a 8:00 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
0: Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui divendres 9 d'octubre i l'actualitat passarà per aquests temes destacats. I avui comencem parlant a l'informatiu de la mesura que ha adoptat la regidoria de Governació per combatre l'incivisme i millorar la percepció de seguretat a Arenys de Mar. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Des de 1 d'octubre, dos agents de la policia local fan una vigilància a peu a la part baixa d'Arenys. El servei se centra especialment en els comportaments incívics i les situacions relacionades amb la presència de persones sense llar. De moment s'han interposat 10 denúncies.
1: Us explicarem també a l'informatiu que la Fundació Junts Autisme espera des de fa 3 anys la llicència de primera ocupació de l'edifici Estela Maris.
2: La directora gerent Neus Pallarol denuncia que disposar d'aquesta certificació és imprescindible per posar en marxa el projecte Vivim Junts amb garanties i poder optar a subvencions supramunicipals. Per la seva banda, l'Ajuntament atribueix el retard a les obres pendents de la promoció d'habitatges de Lux Habitat.
1: I la regidoria de Medi Ambient inicia la plantació d'arbrat en diversos punts de la zona alta d'Arenys de Mar.
2: La iniciativa és una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius per ampliar les zones verdes al municipi.
1: I des d'avui fins diumenge, les jornades europees del patrimoni es tradueixen en diferents iniciatives a la vila.
2: L'església de Santa Maria, el cementiri de Cinera, el museu de mineralogia i els búnquers de la Guerra Civil són els quatre escenaris protagonistes.
1: I altres actes culturals per avui, l'Ateneu Aranyenc, que acull una xerrada per commemorar els 150 anys de la mort d'Ildefons Cerdà, pare del districte de l'Eixample de Barcelona.
2: L'activitat va a càrrec de l'arquitecte i professor de la UPC, Antoni Paricio, i serà la 7 del vespre.
1: I com sempre acabarem parlant d'esports i avui farem un repàs com sempre a la jornada esportiva del cap de setmana dels nostres equips sèniors.
0: L'informatiu migdia.
1: I comencem, doncs, parlant que la policia local ja té en marxa una patrulla per combatre l'incivisme i millorar la percepció de seguretat. Des del dia 1 d'octubre, dos agents del cos fan una vigilància a peu a la part baixa d'Arenys de Mar. El servei es centra especialment en els comportaments incívics i les situacions relacionades amb la presència de persones sense llar. De moment, s'han interposat 10 denúncies.
2: El cap de la policia local, Juan José Martínez Urtigosa, explica que la mesura s'ha pres davant la sensació d'inseguretat de la ciutadania. Considera que, tot i que les dades de criminalitat a Arenys de Mar s'han reduït considerablement, aquesta percepció està relacionada amb el comportament incívic i situacions d'ocupació de l'espai públic per part de persones sense llar. Davant d'això, s'ha implementat aquesta mesura preventiva que reforça la presència policial al carrer i que es mantindrà com a mínim fins a final d'any.
3: Pues lo que vol és evitar o minimitzar pues les accions incíviques, no? I que els veïns pues se sentin més segurs. Les patrulles van començar el dia 1 d'octubre, ja s'han denunciat a 10 persones. Les denúncies especialment han estat per consum d'alcohol i per fer la necessitat a la via pública, que moltes d'aquestes persones pues pateixen problemes de salut mental o addicció, no? I que la majoria són insolvents i que, per tant, a la normativa actual, si únicament utilitzem mesures policials, pues serà difícil, no?, reconduir aquest tipus de conducta incívica. La part policial, menys de donar aquesta sensació de tranquil·litat, d'atendre en el moment i que la gent vegi la patrulla, la vigilància contínua, per nosaltres no quedarà.
2: És un servei diari que es concentra a les zones de més afluència de gent des de la plaça de l'Església, Ajuntament, Platja Cassà, Passeig Xifré, plaça del Casino i estació de Renfe. La patrulla s'ha posat en marxa gràcies a una partida econòmica de 33.000 euros procedent del romanent. Aquests diners permeten destinar dos agents exclusivament per a aquesta tasca mitjançant hores extraordinàries en hora de tarda a vespre que no afecten el servei ordinari del cos de seguretat.
3: És un servei que se vol realitzar gairebé només en exclusivitat per a aquest tipus d'atenció. El servei ordinari se dedica a tot el requeriment i així no ha de tirar d'aquesta patrulla, no sé, que hi hagi una emergència. I la zona que s'ha agafat és la de més afluència, al final que també és la zona on s'estan produint. No? Ara mateix, no? Després ja s'anirà estudiant, si millorem una zona, pues a veure si hem de variar. Però ara mateix és la zona baixa aquesta de la població, amb l'increment aquest presencial dels guàrdies, que les persones vegin els guàrdies i també pues que actuen de manera preventiva, no?
2: Ortigosa reconeix que aquest model de policia de proximitat és el que voldrien aplicar habitualment, però la manca d'efectius i les necessitats del dia a dia no ho permeten. Al marge d'aquesta vigilància policial, defensa que també cal actuar des d'altres àrees i amb implicació de la resta d'administracions públiques. Segons apunta, el sensellarisme és una problemàtica generalitzada que va en augment i que no es pot abordar únicament des de l'àmbit policial.
1: I canviem totalment de qüestió perquè la Fundació Junts Autisme espera des de fa 3 anys la llicència de primera ocupació de l'edifici Estela Maris. La directora gerent Neus Pallarol explica que disposar d'aquesta certificació és imprescindible per posar en marxa el projecte Vivim Junts amb garanties i poder optar també a subvencions supramunicipals.
2: Neus Pallarol ha explicat que la rehabilitació de l'edifici va acabar el 2023 per complir amb els terminis dels fons Next Generation que finançaven la iniciativa. L'objectiu és impulsar el projecte de vida autònoma per a infants i joves amb autisme. Tot i això, Pallarol lamenta que des d'aleshores l'activitat no la poden posar en marxa amb aquest projecte amb garanties ni optar a subvencions. Tot plegat, diu, el suposa un perjudici econòmic molt important.
4: Farà 3 anys que tenim el Palauet, no podem començar l'activitat ni demanar subvenció pel Palauet perquè no tenim la primera ocupació, i quan truquem a l'Ajuntament, doncs la veritat és que no sé ben bé qui ho ha de portar, si l'enginyer o l'arquitecte o el que vulguis. Nosaltres ja tenim el que és l'aigua, la llum, etc, tot donat d'alta, però ens estan dient que hi ha unes dificultats que jo desconec. Però jo sí que sé que fa 3 anys que estem pagant quasi 10.000 euros cada mes, i calculeu 10.000 euros al mes, entendreu quin dèficit pot tenir la nostra organització. No podem obrir ni podem demanar subvenció.
2: Neus Pallarol ha traslladat la situació a l'Ajuntament en diverses ocasions, però de moment no han aconseguit resoldre-ho. Segons li comuniquen, un dels obstacles per tenir aquesta llicència d'activitat és que l'urbanització de la zona estigui recepcionada. Per això, mentre no s'acabin les obres pendents, la Fundació demana que se'n pugui fer una recepció parcial.
4: La urbanització encara no està acabada. Per exemple, els pisos del costat, sé que tenen dificultats en tot el tema de l'enllumenat, el llum, etc. Nosaltres no tenim aquestes dificultats, perquè nosaltres ja ho tenim donat d'alta. Aquests pisos són de nova creació. Per nosaltres, al Palauet, ja hi havia llum quan vam entrar, ja hi havia aigua quan vam entrar. Per tant, no som de nova creació. Nosaltres hem fet una rehabilitació, però com que és tota una parcel·la, tenen de fer la recepció. Llavors, nosaltres el que hem demanat és fer una recepció parcial, perquè nosaltres ja tenim donat d'alta la llum, etc, que l'obra està acabada davant nostra, no hi ha res que molesti, però no sé de qui és la responsabilitat, però no ho hem aconseguit en 3 anys.
2: Davant la falta de solucions, Pallarol explica que han contractat un advocat especialitzat en urbanisme perquè els ajudi a desencallar aquest tràmit. Mentrestant, aquesta setmana han començat els treballs d'adequació dels jardins exteriors de l'edifici Estela Maris. Paral·lelament, la directora gerent ha explicat que la Fundació va adquirir l'ermita del costat el mes de juliol i que s'està buscant finançament per rehabilitar-la.
1: Per la seva banda, des de l'àrea d'urbanisme asseguren que es tracta d'una qüestió urbanística privada.
2: El motiu del retard és que s'està pendent de la finalització de les obres de la nova promoció d'habitatges que està construint l'empresa Lux Habitat. Des de l'àrea d'urbanisme expliquen que no es podrà recepcionar la zona fins que acabin definitivament aquests treballs. Una situació que afecta tota la zona i també està condicionant l'obertura de la plaça dels Països Catalans.
1: I seguim parlant de qüestions mediambientals perquè la regidoria inicia la plantació d'arbrat en punts de la zona alta de la vila. Es tracta d'una iniciativa que és una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius per ampliar les zones verdes al municipi.
2: Aquesta setmana s'han començat els treballs per preparar els escocells on es plantaran els arbres a finals de novembre o a principis de desembre. Les actuacions s'estan fent als carrers Pineda, Duedes i Malgrat, i més endavant es farà a Horta Matanzas. El tècnic de l'àrea de Medi Ambient, Ricard Argemí, explica que es tracta d'una actuació que sorgeix dels pressupostos participatius i que té com a objectiu principal augmentar les zones verdes i crear nous espais d'ombra, especialment en temporades de molta calor.
5: No posarem arbres molt, molt grossos, no posarem plataners, posarem arbres d'una alçada mitjana de 5-10 metres, i sobretot és per enverdir una mica l'espai, perquè ara amb les temporades de calor que estem vivint en els últims anys i que viurem en un futur, doncs jo crec que serà d'agrair. Aquests arbres no es plantaran ara, sinó es plantaran a finals de novembre, principis de desembre, que és en el bon moment de plantació, perquè ara, tot i haver plogut bastant, encara fa força calor. I això per la plantació d'un arbre no és del tot bo.
2: Les espècies que es plantaran són l'arbre de l'amor i també lladoners. Ricard Argemí explica que són exemplars que s'adapten bé al clima mediterrani i que, a més, s'han escollit tenint en compte les seves característiques.
5: L'arbre de l'amor, que és un arbre... és bastant maco, sobretot a la primavera, perquè és un arbre de color verd que a la primavera es fa rosa, que ja hem plantat i que funciona molt bé. Per exemple, al carrer Joaquim Ruïra hi ha uns exemplars maquíssims. Són arbres que no es fan molt alts, tenen una copa força, força bona, tal de donar ombra als vianants. No només es plantaran cercis, es plantaran belladoners, que són un arbre que resisteix molt la sequera. Igualment, els hi posarem el rec automàtic. En tot cas, són arbres que aguanten molt i molt bé els lladoners, i són un arbre autòcton de tota la vida aquí a Catalunya.
2: Des de l'àrea de Medi Ambient tenen previst obrir la licitació per la compra de les espècies la setmana que ve. El projecte té un cost de 136.000 euros i inclou la preparació dels escocells, la plantació de nous arbres i la reposició d'exemplars morts. També es preveu instal·lar un sistema de rec automàtic.
1: I abans de passar a publicitat, us expliquem que amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre del pròxim dilluns, el Servei Català de Trànsit i també els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un operatiu especial per garantir la mobilitat i alhora minimitzar les afectacions viàries.
2: S'estima que prop de 570.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'avui i les 3 de demà dissabte. Pel que fa a la tornada, es preveu que sigui a partir de dilluns entre les 12 del migdia i la mitjanit, en què es mobilitzaran 270.000 vehicles cap a l'àrea d'influència de Barcelona.
1: Precisament aquest operatiu preveu adoptar mesures especials de circulació, ordenació i també regulació del trànsit.
2: Entre elles destaquen carrils addicionals a l'AP7 i l'obertura de carrils Busbau a la C58. També hi haurà restriccions de mobilitat per als camions i està previst realitzar més de 1.000 controls de seguretat que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
0: Ràdio Arenys, notícies.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcim Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim a l'informatiu i parlem de qüestions culturals, perquè des d'avui diumenge les Jornades Europees del Patrimoni es tradueixen en diferents iniciatives que es faran aquí a Arenys de Mar. L'Església Santa Maria, el cementiri de Cinera, també el Museu de Mineralogia i els búnquers de la Guerra Civil són els quatre escenaris protagonistes. Pau Roig, bon dia.
10: Bon dia. Les Jornades Europees del Patrimoni són una proposta que impulsa l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i que se celebra a tot Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. En el cas d'Arenys de Mar, s'ofereixen diverses activitats vinculades a la preservació i divulgació del patrimoni del municipi. La primera de les propostes, aquest divendres a les 5 de la tarda, és la visita guiada al retaule barroc d'Arenys de Mar, que durarà una hora. També hi haurà visites al cementiri de Cinera dissabte a les 10 del matí i als búnquers de la Guerra Civil diumenge de les 9 del matí a la 1 de migdia. I aquesta serà la gran novetat d'aquest any, un laboratori de minerals que es farà diumenge a les 11 del migdia. Ens en parla la Neus Ribas, directora del Museu d'Arenys.
11: Novetats és una mica parlar de ciència, que també és un patrimoni, i que seria la incorporació d'un taller dins el Museu Moix Fulleda, un taller de minerals per a les famílies. Aquesta seria la proposta vinculada al patrimoni. Una mica és una idea de que ja apareix ja aquestes jornades europees de patrimoni, que no només estem parlant de patrimoni immoble, que és el que principalment estudiem i fem difusió, però també el patrimoni natural és important.
10: Un dels altres plats forts del cap de setmana és la visita teatralitzada al cementiri de Cinera. En aquest cas, no és una novetat, sinó una aposta consolidada que porta ja 15 anys duent-se a terme. El seu responsable és l'aranyenc Roger Pou, director de l'associació Homo Teatris.
12: La petjada del passat és una visita que, a través dels ulls d'un personatge, un personatge aranyenc, enterrat en el cementiri, ens explica diferents històries, tant de les persones i prohoms que hi ha enterrats al cementiri de Cinera, com també doncs, del museu a l'aire lliure que hi ha. Escultures, capelletes, i barregem literatura, indians i una mica d'història.
10: Pel que fa a les diferents activitats, ja no queden places per participar en les visites al cementiri i als búnquers ni al laboratori de minerals. Per contra, la visita al retaule de Santa Maria és gratuïta i no cal inscriure's prèviament.
1: I al marge de les activitats relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni tenim altres actes. Per avui, per exemple, l'Ateneu Aranyenc acull una xerrada per commemorar els 150 anys de la mort d'Ildefons Cerdà, pare del districte de l'Eixample de Barcelona. L'activitat va a càrrec de l'arquitecte aranyenc i també professor de l'UPC, Antoni Paricio.
10: L'aranyenc, especialista en sistemes constructius tradicionals catalans, especialment l'edificació de l'Eixample, presentarà al públic de l'Ateneu els intríngulis d'aquest districte de Barcelona, que actualment suma 275.000 habitants dividits en 6 barris diferents. Aquest emblemàtic espai de la capital catalana deu la seva existència al Pla Cerdà, impulsat per Ildefons Cerdà. 150 anys després de la seva mort, Paricio vol homenatjar-lo, aprofundint sobre aquesta figura històrica, el projecte que va crear i els resultats que ha tingut.
13: Es tracta d'exposar els antecedents, el projecte i el desenvolupament d'una nova ciutat, que va ser l'Eixample. S'exposarà tres estadis, és a dir, tots els antecedents previs al projecte, tot com estava la ciutat de Barcelona antiga, què va representar el projecte d'en Cerdà, què va representar la figura del Ildefons Cerdà amb el filòsof Jaume Balmes. En segon lloc, doncs, com en deia, el projecte, analitzem el projecte, quins característiques té urbanes, i en tercer lloc es basarà en analitzar el que realment ha passat.
10: La creació de l'Eixample a partir del 1860 va ser un acte revolucionari des del punt de vista urbanístic. L'enderroc de les muralles medievals, de fet, va permetre connectar Ciutat Vella amb la resta de la ciutat. Gràcies a la materialització del Pla Cerdà, la capital catalana va passar de ser una ciutat tancada, militaritzada i insalubre a apostar per un model obert, higiènic i racional. Pel que fa al futur, Paricio creu que la gran assignatura pendent és fer que l'Eixample, que és el cor de la ciutat, sigui pels veïns i vianants.
13: Humanitzar la ciutat. És a dir, que el cotxe deixi de ser l'amo i el vianant sigui ja el que gaudeixi de la ciutat. Per tant, vol dir que s'ha de reequilibrar tot això. Ara està desequilibrat. Imagino que tots els partits polítics estan rumiant tot aquest tipus de coses, eh?
10: La xerrada Ildefons Cerdà i l'Eixample de Barcelona es farà a la sala Gran d'Actes avui a les 7 del vespre i l'entrada és gratuïta.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I un apunt de diversos actes del cap de setmana, perquè després de la pausa estival, aquest dissabte torna als Seràfics el millor cinema infantil en català gràcies a Cinexic. L'equipament cultural acollirà la projecció del Grúfal i la filla del Grúfal a partir de les 6 de la tarda.
2: Es tracta de dues aventures que juguen amb la por, l'astúcia i la imaginació i que mostren als més petits que no sempre és més fort qui sembla més gran. Com totes les propostes de Cinexic, s'adreça a infants de 3 i 12 anys i té un preu de 3 euros l'entrada. El Cinexic ofereix 8 sessions anuals, de les quals encara en resten per projectar Astres Immòbils al novembre i La meva mare és un goril·la al desembre.
1: I al marge d'aquesta proposta, demà dissabte, dona el tret de sortida al curs d'iniciació a la fotografia.
2: L'agrupació fotogràfica d'Arenys ha programat aquest curs durant els dissabtes del mes d'octubre, que anirà a càrrec de Juanchi Pegonari, a la seu que tenen a la plaça Mare Paula.
1: I també dissabte hi haurà concert i ballada de swing a l'Ateneu Aranyenca a partir de les 9 del vespre.
2: El preu de l'entrada és de 10 euros, 8 pels socis i sòcies de l'entitat.
14: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
15: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
16: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
16: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb l'actualitat esportiva, perquè després d'un cap de setmana amb pràcticament cap partit per culpa de les pluges, aquest jací la competició sembla que es podrà desenvolupar amb normalitat, i ara podem repassar els compromisos dels nostres equips sèniors.
2: Comencem amb futbol. El club de futbol Arenys, a tercera catalana, es desplaça al camp del Pla d'en Buet, de Mataró. Juguen a les 5 de la tarda de dissabte i el seu entrenador, Roc Garcia, planteja un partit on caldrà estar molt atent al joc dels mataronins.
17: Després de no poder competir la setmana passada per culpa dels aiguats, a jornada 4 ens desplacem al camp del Pla d'en Buet. Som conscients que és un rival complicat, un rival dur a casa seva, que planteja un bloc defensiu per quan recuperen pilota tirar transicions a les esquenes, però hem treballat de valent aquesta setmana i som conscients que l'equip està preparat i té ganes de sumar els primers 3 punts de la temporada.
2: L'Arenys busca la primera victòria de la temporada i el Cinera United ja ha guanyat aquesta temporada, però hi vol tornar. Jugat diumenge a 1:15 al camp del Cabrils, a quarta catalana. Passem al bàsquet. El senyor masculí es desplaça a la pista del Vic 4, el líder de la categoria. Un equip que l'entrenador Xavi Zarn veu molt dur, consolidat i fort. L'escoltem.
18: Un equip que està molt consolidat en la categoria i és un equip que es basa molt en la defensa. És un equip molt dur, i en atac també, perquè és un equip que juga molt bé els uns contra uns, són molt ràpids i van molt intensos fins a sota cistella.
2: El partit és dissabte a 6:15 a la capital d'Osona. Per la seva banda, el sènior femení de bàsquet encara intentarà sumar la primera victòria a casa contra el Masnou. Juguen diumenge a 12:45 del migdia i, en cas de derrota, es compromet molt la seva posició a la taula. El futsal Arenys juga diumenge a casa a 12:45 del migdia contra el Ràpid Santa Coloma, un equip que va tercer a la taula i s'enfronta a l'Arenys, que és el cué. Passem al vòlei. El sènior femení no té partit aquesta setmana i segueix pendent de quan es podrà reprendre el partit contra l'escola Organdai, que va quedar a mitges la setmana passada. El masculí sí que té partit a Superliga Masculina 2, juguen a casa contra l'Almoradí, demà dissabte a 8:15 del vespre. I en hoquei, el sènior masculí juga demà a 7:15 del vespre a casa contra el Mataró, un equip encara sense cap punt, però amb qui l'Arenys no hi ha fet darrerament bons resultats. L'entrenador és Xavi Gallent.
19: Derbi del Maresme contra el Mataró, equip en el qual ens hem enfrontat

0: Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I els últims minuts d'aquest informatiu, com sempre, els dedicarem a conèixer la previsió del temps en un dia en què s'ha notat aquesta baixada de temperatures. Veurem ara si es mantenen al llarg del cap de setmana i, com sempre, farem un repàs a la informació amb el meteoròleg de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem algun uns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura, molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, ben tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí l'informatiu d'avui, divendres 9 d'octubre. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Pau Roig, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició, això sí, de l'informatiu cap de setmana. Res més, només ens queda desitjar-vos que tinguin molt bon dia i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera del Parafita, número 28. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. I la línia R1 de Rodalies funciona amb normalitat.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Bon dia i bon divendres 9 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui torna el futbol a la primera divisió masculina amb un Màlaga espanyol, en farem la prèvia i també escoltarem ja Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que ha comparegut en la prèvia del Barça-Getafe, que juga demà a la tarda al Camp Nou. També tindrem bàsquet amb Eurolliga per al Barça, competició europea de waterpolo, judo, rugbi i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb l'albatriador. Hola, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a la Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt pericó visita el camp de l'actual Cué al Màlaga per obrir la vuitena jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria després de 9 mesos el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan García i ja ha anunciat en roda de premsa que qui no hi serà, serà Rafinha. També haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'algun dels internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la selecció al partit. En aquest cas, serà 6:45 de la tarda.
0: Escoltarem en una estona Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no hi serà ni demà ni tampoc dimarts, vinent contra el Galatasaray en el retorn de la Champions. El Barça, que avui, per cert, ha acomiadat a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ja ha protagonitzat aquest matí l'acte d'acomiad del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys, com per exemple Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat parlaments. Pedro ha reafirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: Palmarès envejable, evidentment, el del jugador canari. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ho ha comunicat, que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contracte per 2 temporades més fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afronten el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Alguiris Lituan, partit corresponent a la 4ª jornada de l'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recuperarà Josh Nebo i Tosa Nebomuan, propera Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
1: I ho va fer amb una nova derrota, la de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau, contra un Azul Marino Palma, un equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir, el Cadí i la Seu va sumar el primer triomf del curs a l'estrena a casa al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van superar Leganés, un equip dels equips revelació, per 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça i també a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 de la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Villa de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa per enfrontar-se dijous de la setmana vinent ja de nou al Dinamo a l'inici de la segona volta de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5ª jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'un 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge es juga la fase prèvia de la Champions femenina amb 3 equips catalans.
1: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Dong neerlandès i l'Illa francès, rivals del Sabadell i Terrassa, avui respectivament en els primers partits. I a les 7 jugarà el Sabadell Dong, a 8:45 el Terrassa l'Illa, i el grup C es jugarà el seu, no sé, a la màxima competició continental, el Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifada grec, a partir d'un 9:15, hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica, a Montenegro, els ballesans debutant aquest vespre contra el Primors croat a 7:45 del vespre.
0: També avui el Barceloneta recupera un partit de Lliga, divisió nord masculina, rebent a partir de 8:45 el Cavalla de Ceuta, a la piscina de Sant Sebastià. I acabem amb judo, perquè la lleidatana Ai Sunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món de la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polat-Poleres, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat 5è als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla, de fet, de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de Canonja, David García Tornés, dilluns, en la categoria de menys 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana també amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, ens hi podrem posar ben d'hora des de 8:45 del matí, que es podrà seguir en directe a la Ràdio Calçó 2026 a la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell amb les seves tres distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I passem a la tarda amb el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb un enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Això dissabte, demà i diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a partir de la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I si anem cap a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies, de més de 20 dies d'aturada, torna a la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol. El conjunt perico visita el camp del Màlaga, l'actual QE, i l'únic equip de primera que encara no ha guanyat. A més, avui podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, ja l'escoltàvem aquí en directe, l'entrenador blanquiblau Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions en els dos últims partits i sobre la confiança del club i del director esportiu Monchi.
1: Bueno, aviam, jo també et diré la veritat. Des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he d'enganyar. Amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu, la relació és bona. Al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt, molt de valor, també. I, bueno, a partir d'aquí, l'única cosa que puc fer és treballar el màxim que tinc a dins i intentar donar, buscar solucions i intentar donar-li la volta, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic deia això quan li preguntaven sobre el seu futur a la banqueta de l'Espanyol i si se sentia que el partit d'avui era un ultimàtum.
1: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà. Però jo, a mi, el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí, entenc el debat, però tampoc, quan anaven cinquers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. No és la primera vegada que aquesta pregunta me la fas, ni me la feu, durant el temps que porto l'Espanyol, i jo ja sé quan agafar el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Llavors, no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: I un últim document de l'entrenador Perico sobre el rival, aquest Màlaga, que, com dèiem, és l'actual QE de primera divisió.
1: Jo intento no analitzar els rivals per si van, si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip traient amb els grans que els hagin golejat, per dir alguna cosa. Bueno, és un partit complicat, com tots a primera edició. De fet, ja avui en dia tots els partits ja comencen a ser complicats a gairebé tots els nivells i sabem que el partit serà exigent.
0: Veurem si torna a ser titular avui el vegenc Roger Hinojo, format al planter blanquiblau i que aquest principi de temporada s'ha guanyat a la confiança de Manolo González. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: El jove jugador de Cabriana s'ha consolidat al primer equip de l'Espanyol després d'una temporada cedida a la Cultural Leonesa, a segona divisió. A més, ho ha fet entomant el repte de portar el dorsal 21 de Dani Jarque, un jugador que va arribar a l'Espanyol en edat benjamí i que ara té l'objectiu de mantenir-se en l'11 titular.
3: Porto més de 12 anys aquí, vaig arribar com un nen. M'he criat amb els valors que envolten la 21, la responsabilitat que suposa portar el 21, però també l'alegria, el sentiment de pertinença i l'orgull de poder-lo portar i d'intentar representar al màxim tot el que significa l'Espanyol, Dani Jarque i la seva gent.
2: Hinojo ha jugat tots els partits de Lliga disputats fins ara a l'11 titular, convertint-se en el segon jugador de camp de la plantilla amb més minuts disputats en el que portem de temporada.
0: Gràcies, Jordi. Com dèiem, avui a les 9 aquest Màlaga Espanyol. El Barça rebrà demà a 6:45 de la tarda al Getafe, a l'Spotify Camp Nou. Aquest mateix migdia ha comparegut a la prèvia l'entrenador Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts vinent al camp del Galatasaray a la Champions.
4: The picture shows something and it's not big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Un Flick que feia aquest balanç de la llarga aturada.
5: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les 2 properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
0: aquest Barça-Getafe, com dèiem, el primer d'aquests partits, que té molts partits de l'octubre al Barça, demà 6:45 de la tarda. A la Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà jugar un amistós als Estats Units de selecció espanyola, amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a segona masculina, demà obre la 9a jornada del partit del Sabadell a Ceuta, el conjunt arlequinat que haurà de fer front, més enllà del rival i del llarg viatge, amb parades intermitges, també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45, el Girona tancarà dilluns a les 9 la jornada a Tenerife. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. Escoltem el Dani Grana, Xisco Campos.
6: A vegades són dinàmiques i les dinàmiques estan per trencar-se. Crec que nosaltres des del primer dia el que hem dit és que hem de ser competitius, independentment on juguem. Evidentment sabem que tenim que a casa hem de ser forts, que sempre ha estat un plus el nou estadi, però evidentment hem de ser competitius a qualsevol camp, contra qualsevol rival, i ens hem d'adaptar, hem de ser un equip que es pugui adaptar i que davant l'adversitat doni la cara, i això és un dels objectius que tenim.
0: Demà 4:45 de la tarda, aquest Torremolinos Nàstic. Diumenge jugarà a l'Europa, que rep l'Algeciras a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina, demà hi ha 2 partits. El grup 2, en presència catalana, a les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep la Sociedad Deportiva Logroñés del Johan Cruyff. A les 6 jugarà el Manresa, també a casa contra el segon classificat, el filial 2-1. Diumenge destaquem també 2 duels catalans, el Girona B Espanyol B a les 4 i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Olot FM, Aniol Puigverd.
7: La Unió Esportiva Olot vol seguir a la part alta de la classificació i l'única manera de fer-ho és seguir sumant punts com a visitant, tal com està fent ara, i aconseguir guanyar partits a casa. El conjunt garrotxí arriba amb una gran dinàmica i forma a la 6a jornada del grup 2 de segona federació. Ara, la tasca pendent és la d'aconseguir la primera victòria a l'estadi municipal. Per fer-ho, tenen l'oportunitat aquest diumenge en el que serà el primer derbi català de l'Olot aquesta temporada contra el Terrassa. El tècnic Roger Vidal explica que l'equip arriba amb la moral a dalt de tot i que guanyar suposaria un pas important per l'equip.
8: De tornar a casa i fer un bon partit, no? A fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom.
7: A principi de temporada, el Terrassa ha construït un equip que nom per nom hauria d'estar a la part alta de la classificació i que, de fet, és un dels màxims candidats a l'ascens. El conjunt terrassenc es troba en una bona situació a nivell de resultats i, tot i que l'últim partit no el va poder jugar per la suspensió de gran part de la jornada per les pluges, ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre, l'últim precisament al Camp de l'Ebre. Roger Vidal no podrà comptar amb els lesionats Víctor Mafeo, Josep Jaume i Robert Costa, qui recupera després de l'ascensió de Rai Marchand al mig del camp, i el partit es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 6 de la tarda. Es podrà escoltar en directe per Olot des de mitja hora abans i també es podrà veure per Olot Televisió i la xarxa Més.
0: Gràcies, Aniol. També es podrà veure la xarxa Més i a les televisions locals demà, en aquest cas, el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i el Vilassar de Mar, un dels 2 partits del grup 5 que juguen demà. Ràdio L'Escala, Ivan García.
9: Els escalencs arriben a la cita instal·lats a la 8a posició amb 6 punts, mentre que els vilassarencs són coers amb 3 punts menys. Un Vilassar que, per cert, va guanyar la primera jornada i que a partir de llavors ha encaixat 4 derrotes consecutives. L'incògnita és saber com es despertaran després d'haver encaixat 6 gols contra l'Europa B. Abans del partit, l'Escala farà la presentació dels 26 equips que té. David Gurillo, entrenador de l'Escala.
10: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. A més, és la presentació del nostre futbol base, volem donar una molt bona imatge, volem ser valents, volem generar amb el nostre futbol passió i un sentiment de pertinença perquè doncs, tots els nanos i tots els nens del futbol base vinguin constantment a animar l'Escala, animar l'equip i puguin estar recolzant-nos sempre. Llavors sabem de la dificultat del partit, sabem que el Vilassar doncs, ve d'una dinàmica no molt bona i segur que donaran el seu màxim per intentar canviar-ho. Llavors és un partit davant d'un equip molt perillós, amb jugadors molt contrastats també a la categoria, que tot i ara no està en una bona dinàmica, doncs sabem del seu potencial i sabem que en qualsevol moment capgiraran la situació i aniran cap amunt. Llavors nosaltres és important estar concentrats i donar el nostre màxim des del minut 1 que piti l'àrbit.
9: L'Escala té el desig d'encadenar per primera vegada en aquest campionat de la Tercera Federació dues victòries seguides.
0: Gràcies, Ivan. L'altre partit de demà d'aquest grup 5 de Tercera Federació masculina és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida, a les 8 del vespre. I a la Lliga Elite demà hi ha dos partits, Argentona-Manlleu a les 5 i Castelldefels Atlètic Sant Just a 6:45. Diumenge a la tarda recordem el Sant Mauro Viladecans a l'Enjoc TV i al migdia jugarà un interessant Valls-Martorell. Real Ciutat de Valls, Eric Rosique.
11: El rival és un d'aquests equips alegres i que està acostumat a jugar l'estadi més gran de la categoria, un fet que fa del Vilà un factor diferencial. Amb tot, el Valls no pot confiar-se en un equip que ve d'aconseguir un primer triomf solvent clavant 3-0 a l'Argentona. Així valorava l'enfrontament el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
12: És un equip que el tenim ben vist, ja hem aconseguit alguns partits de l'any passat, també d'enguany, doncs molt bon nivell, el vam veure també el Camp de la Pobla. És un equip que maneja molt bé la pilota, molt dinàmic, amb una estructura molt clara, i bé, doncs esperant poder fer bo el factor Vilà, que és complicat per aquests equips que tenen un camp tan gran, no?, que estan acostumats a jugar molt estructurats, i bueno, intentar portar el partit al nostre terreny més ràpid, més de transicions, més caòtic, no?, si vols dir.
11: Per aquest partit, el conjunt ballenc tindrà baixes sensibles, com la de Sasha, per una lesió greu que el mantindrà allunyat força temps dels terrenys de joc, ni tampoc Eric Garcia, per lesió. El partit entre la Unió Esportiva Valls i el Martorell es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui torna a l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més d'11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, la setmana passada, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris Lituan, partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana Aleksandar Sekulić.
13: Volem aprofitar el fet de jugar a casa, especialment després d'aquests 2 o 3 viatges tan llargs. Ha estat físicament molt exigent pels jugadors. Ha estat important per nosaltres descansar i preparar aquests 3 dies per les properes setmanes, on bàsicament no podrem entrenar.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosin Ebomuan, però perd Justin Minai amb una petita lesió. També hi serà el capità Kevin Panther, que ahir també va comparèixer a la prèvia.
14: Tenen un bon equip. Fa molts anys que jugo contra els Žalgiris i sempre han tingut un equip molt sòlid. Per descomptat, són guanyables, però tenen el talent per lluitar per ser entre els 8 millors equips. Hem de sortir preparats, com en qualsevol partit, i intentar fer-nos forts a casa un altre cop.
0: El Barça-Žalgiris avui a 9:15 del vespre. El conjunt blaugrana tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada a la tercera de la CB, rebent el vigent campió, el València, que ja va guanyar les semifinals de la Supercopa. Recordem, demà només es juga un dels 5 catalans de CB, el Fiat Girona, que visita la pista del Breogán diumenge a banda del Barça. També jugarà la Penya, a Vitòria contra el Baskonia, el Lleida, Santiago de Compostela, la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid, de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els vegencs encara no coneixen la victòria a la Lliga i visitar el conjunt blanc suposa un repte per un equip que encara té, a més, el dubte per lesió de Pierre Oriola, Eric Vila i Dugo Benítez, que continua la seva recuperació del pneumotòrax fet a Bilbao en la primera jornada de Lliga. Precisament, un dels jugadors que està agafant el paper de dirigir l'equip en el lloc del base de la Catalunya Nord és Rafa Villara, el barceloní. Explica que sortiran a totes per enfrontar-se a un dels equips més potents del bàsquet europeu.
15: Bueno, amb les mateixes ganes, igual que afrontem cada partit, no? De treballar, d'anar a guanyar el partit des del minut 1, d'anar a competir els 40 minuts i a partir d'aquí que siguin. Al final una victòria és una victòria, però el que volem és seguir treballant, seguir millorant, seguint creixent com a equip i guanyar més.
2: El joc interior liderat per Tavares serà un dels grans reptes a frenar pel Manresa davant d'aquest Real Madrid. El partit serà diumenge a les 12 del migdia al Palacio de Deportes de la Comunitat de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. A la Lliga Femenina i es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extreure les coses positives, però es queixava, i molt, sobretot la de les seves interiors i del treball al rebot.
16: Muchos jugadores hoy se han dado una paliza tremenda. Y vamos a ver si, cómo llegamos al domingo y cómo estamos, ¿no? Pero es difícil. Pero a trabajar. Hay que trabajar y ver cómo podemos tapar carencias y podemos seguir. Vamos mejorando cosas, vamos poquito a poco, pero tenemos un lastre para competir. Yo creo que ahora mismo nos va a costar ganar a cualquiera. No es un tema de azul marino, es un tema de a cualquiera. Para nosotros cualquier partido ahora es difícil, con este rebote y esta performance.
0: Segona desfeta de l'Unió a la Lliga. En canvi, ahir el Cadí de la Seu va sumar el primer triomf. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les usellenques van superar un partit sòlid al Leganés, en un dels equips de revelació, 70-60. UA Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
17: El missatge que s'enviava aquesta setmana per part del Cedis era el de començar guanyant a casa i davant la seva afició, i per aconseguir superar el Leganés deixaven clar que calia realitzar un partit físic i estar molt atentes en qüestions com el rebot. Des d'un primer moment, el Cadira Seu va demostrar que volia guanyar el partit i, de fet, va marcar una bona part dels 40 minuts el ritme d'aquest. Les altres llenques van tancar el primer quart amb un bon avantatge de 13 punts, que es va reduir a 10 al descans. Ja a la segona meitat, el Cadira Seu tenia clar que no podia deixar escapar l'avantatge de dos dígits i, tot i que el Leganés va retirar distàncies posant-se a 3 punts del Cedis, les locals van aconseguir tornar a ampliar la diferència tancant el tercer quart amb el 60-50. L'últim període, amb la concentració per bandera, va permetre el Cadira Seu mantenir l'avantatge i acabar guanyant 70-60. Pepe Vázquez deixava clar que l'equip mereixia aquesta primera victòria a casa i de la temporada. Escoltem l'entrenador del Cadí.
18: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt feliç, molt content també per el treball de l'staff. M'agradaria molt donar les gràcies a tothom que vingui al Palau avui, perquè han sido la sexta jugadora.
17: La setmana d'inici de temporada no acaba aquí. Aquest diumenge el Cadira Seu viatja fins a Mallorca per veure's les cares amb el recent ascendit Mallorca-Palma. El partit donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, des d'avui fins diumenge juga la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans, el grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i també el Terrassa. Per començar avui a les 7 a jugar el Sabadell contra el Dong neerlandès. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
19: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Dong neerlandès, demà l'Ill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
20: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència, i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint i sobretot en primer objectiu classificar-nos i, com tu dius, a poder ser la primera plaça i després competir i començar aquesta competició europea d'aquesta temporada.
19: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: Gràcies, Sergi. Per la banda del Terrassa ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
21: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta a 3:15 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:15 i a 12:15 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Un Xavi Pérez que destaca la dificultat del grup però també la il·lusió per afrontar aquesta cita europea.
22: És un equip que està molt ben treballat, que l'any passat va quedar subcampió de la Lliga Holandesa, que ara ha disputat la Supercopa, encara que no l'ha guanyat, ha fet bon paper, i la veritat és que sabem que aquest és el partit més important.
21: Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
23: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
21: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Miqui. Per cert, el grup C jugarà el seu no sé a la màxima competició continental també aquest cap de setmana al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un 15:45 de la nit, hora catalana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns, dimarts, en aquest cas, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana llarg, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
7: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
6: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
8: Famílies d'Arenys i del Maresme. Aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Qui les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666 424 945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
9: Bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
9: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com els centres de treball han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
12: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
13: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
9: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
14: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
9: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
14: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
9: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
9: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
14: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
9: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
14: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
16: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
9: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roco i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
14: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
9: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
17: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
9: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
14: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
9: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
18: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
19: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
18: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
9: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust, rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
12: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
20: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
13: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
20: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
9: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin dos o tres i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
21: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
22: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
0: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
14: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
9: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
23: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua i, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
23: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segaró.
9: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
14: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
25: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
14: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
9: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
14: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Notícies en xarxa.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
4: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
3: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
9: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
9: I un apunt internacional, és un quart de 3 gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
14: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
9: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doble les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
6: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes a Lleida, i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà Jarc amb els representants de les administracions.
9: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
8: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
9: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
10: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
11: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i Institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
10: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
9: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
8: En concret, serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
9: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
8: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
9: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i, a més, ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
15: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
16: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
15: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
9: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perrian va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
12: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perrian a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
26: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perrian durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perrian juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
9: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
8: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'Osca ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
9: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
13: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
17: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
13: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
18: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat.

0: content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
1: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball de l'estaf. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
0: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona ahir mateix.
2: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Iñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
3: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. És veritat que tots els partits ens falta un poc el saber competir.
2: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
4: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.
9: Bon dia, són 2:45.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
2: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
2: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
2: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
2: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura, molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
2: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
2: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
2: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
2: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE que és qui està fent precisament això. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
2: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
5: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
2: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
17: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
18: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
17: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
19: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
20: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
19: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
22: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
21: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
17: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'ha adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és Teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
1: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
6: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
1: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
17: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
7: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
23: No se contará solo a las personas que duermen en la calle, a las que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
7: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
17: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
17: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho ha Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
25: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
24: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
17: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
5: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
17: M1FM, Maria Lara.
3: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
4: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
3: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
17: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
8: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
9: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
10: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles. No?
9: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
17: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
11: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
26: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
11: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
17: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
27: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
28: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
27: En waterpolo, aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
0: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astalpool, no se n'amaga.
2: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
0: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
27: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
12: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
13: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
12: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
27: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8ª jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4ª jornada al Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
17: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
7: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
10: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
10: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
10: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en recorda a Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com dels centres de treball han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen, que continua sent un objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor.
2: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat. Tot plegat ho ha dit en una visita a Platja d'Aro, ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont de Ridaura començaran la tardor de l'any vinent.
3: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja d'aquests dies. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. I la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau 2026. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. L'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental, diu, per garantir que es processi els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals molt rellevants. I Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch i els artistes Cabo San Roque i Han Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món de teatre s'ha volgut reconèixer enguany Victoria Spunberg i també s'ha premiat el director escènic Àlex Uller. El lliurament tindrà lloc a l'Auditori Casals del Vendrell.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, és divendres 9 d'octubre de 2026. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia és el sentit de l'humor. El sentit de l'humor és una d'aquelles coses que ens acompanyen al llarg de la vida, però que no tots entenem de la mateixa manera. Hi ha qui riu de tot, qui prefereix la ironia, qui fa servir el sarcasme i qui senzillament no suporta determinades bromes. L'humor ens ajuda a relativitzar els problemes, a connectar amb els altres i fins i tot a afrontar situacions difícils, però també pot generar malentesos, incomoditat i conflictes, perquè allò que fa que uns els hi faci doncs molt de riure i molta gràcia, a d'altres els pot resultar ofensiu. Així que avui posem el focus en el sentit de l'humor, en les diferents maneres de riure i de fer riure i en aquesta línia tan fina que de vegades separa una broma divertida d'una falta de respecte.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: Doncs bé, el sentit de l'humor, com dèiem, forma part de les nostres vides i també des de ben petits. Ens fa riure, ens ajuda a connectar i també ens permet entendre i interpretar el món que ens envolta. I la literatura infantil i juvenil ha estat precisament un dels espais on l'humor ha tingut un paper destacat al llarg de la història. Però com ha evolucionat la manera de fer riure els més petits? Avui aprofundim en aquesta qüestió amb el canatenc David Estrada, que s'ha doctorat amb una tesi dedicada a l'humor en la literatura infantil i juvenil entre el 1904 i el 2010. Dani.
5: Doncs sí, Gemma, però t'intentarem contradir o corregir una cosa que has dit, perquè segurament em dirà que sí. David Estrada, bona tarda, què tal? Hola.
6: Hola, bona tarda, bona tarda.
5: Bé, els còmics i la literatura infantil i juvenil, sí, són, és per infants i infantil i juvenil, però pot ser per tothom, grans, petits i mitjans, no?
6: Oh, jo crec que sí, absolutament sí. El que passa és que el fenomen del còmic és relativament recent. Jo les coses que jo m'havia estat mirant també era d'una època en què no hi havia tant de còmic.
5: Què és un còmic, David? Com ho definim, un còmic?
6: Home, com diria? Doncs jo tindria una pàgina il·lustrada d'una revista, posem per cas, amb unes divisions, uns quadrats, dins dels quals hi hauria un dibuix amb text o dibuix sense text o expressions d'exclamació o de soroll i una composició diversa d'un sol dibuix per una pàgina, 4, 6, amb un públic que sap llegir de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, segons d'on surt el còmic.
5: Diguéssim, és per passar un mal moment i per esvergir-nos, el còmic és ideal?
6: Jo crec que sí. Jo crec que sí. El còmic és un gènere en el mateix i té un públic que ha estat educat per saber gaudir-ne i, a més, ser crític. I com una forma d'entreteniment és absolutament extraordinària. A més, implica sempre un component de concepcions culturals important, perquè has de refer què va entre un dibuix i un altre, a banda del text.
5: Com se't va ocórrer doncs, dedicar o fer la teva tesi doctoral a un tema tan concret com l'humor a la literatura infantil i juvenil des del 1904 fins al 2010, David? I, a més, vull dir que s'ha de dir que et van donar la màxima nota d'un cum laude. Més no es pot donar.
6: Sí, és fins on va arribar. Mira, jo sempre explicava contes als meus fills a l'hora d'anar a dormir. I quan em tocava fer un tema de doctorat, vaig dir, home, què té sentit per mi? Perquè un doctorat implica moltes hores de feina, moltes hores de sacrifici en el que és tot de vida familiar. És molt complicat, i excepte que sigui un tema del qual més o menys t'enamores, és molt fumut. I jo vaig pensar que la narració o el sentit de l'humor en la narració, especialment oral, sobre contes per criatures, era extraordinari. I vaig començar a fer recerca, i això em va portar directament a la revista Patufet i més directament encara a Josep Maria Folch i Torres. I aleshores vaig dir, oh, això és el meu món, jo vull explorar això, perquè aquí hi ha bàsicament el suc absolut de l'humor català. I per això m'hi vaig posar.
5: Segons deia en una cançó, País Petit, en Lluís Llach, el meu país és tan petit que es veuen tots els campanars, o una cosa així, ara no tinc el text aquí, però més o menys així. Diguéssim, Catalunya, país petit, però ric en còmics, en podíem dir?
6: En humoristes. El món del còmic recent a mi se m'escapa, però gent que fa obra escrita, narració amb humor, moltíssima i de molt alt nivell.
5: David, els que ja tenim una edat, quin paper hi juga una revista que m'imagino que encara s'edita, que es diu Cavall Fort?
6: Cavall Fort reprèn una tradició catalana d'adreçar-se a la canalla que es va trencar arran de la Guerra Civil. Fins aleshores, la revista Patufet havia estat el gran revulsiu de la llengua catalana, de l'humor català, perquè era un tipus de revista que podien llegir les criatures, llegien els pares, les mares, les tietes, els avis, que les passaven entre els veïns, sortia cada setmana i era l'emoció de cada setmana, 15 dies, durant pràcticament 30 anys. I després de la guerra va quedar un buit marcat culturalment, perquè tota aquesta gent havia estat menjant sempre de l'humor d'unes vinyetes de còmic relativament elementals, perquè no havia massa domini del tema encara, però que donava molt de joc per compartir i per riure. Doncs, un cop acabat Franco, casualment uns quants intel·lectuals, evidentment protegits per l'Església, em sembla que al voltant del bisbat de Vic, decideixen formar aquesta revista Cavall Fort.
5: El Cavall Fort,
6: també hi havia, sí, una altra, hi havia una altra, una altra paral·lela, que és l'Infantil. I l'Infantil és una versió feta sobretot per la canalla molt petita. Llavors, Cavall Fort agafava més el que seria adolescents, joves adolescents, i potser hi ha gent gran, perquè els escriptors de primera fila eren treballant allà. Més endavant, com les redaccions es van unir, no?, i més o menys treballaven juntes les dues revistes.
5: Darrera qüestió, i donem pas a altres companys. David, des del punt de vista que hi ha contes per infants i contes per adults, val? També hi ha còmics per adults?
6: Jo crec que sí, però qualsevol obra que estigui ben feta et fa pensar molt. I també has de ser molt present que l'humor canvia molt. Ara m'havia pensat en el Tintín. El Tintín té una època, no? I jo recordo que hi ha el Tintín en el Congo amb una escena que el Tintín dispara estamentant un antílop. I a la següent escena torna a sortir l'antílop i torna a disparar, i torna a disparar, i torna a disparar. Passes la vinyeta i hi ha una pila d'antílop mort.
5: Sí.
6: Avui dia això seria... Avui dia és correcte.
5: Sacrilegi, sí.
6: Evidentment, però en aquell moment feia riure molt. En aquell moment estava usant les tècniques del còmic i podien riure els joves, els grans i els més grans. Vull dir, això ha seguit així. O sigui que segueix la tècnica del còmic i també segueix l'evolució de què és l'humor acceptable o no.
5: Doncs acabem, David. Visca el còmic per riure. Gràcies i fins l'altre. Abraçada forta, amic. Adéu.
6: I a riure. Gràcies.
5: Adéu. Adéu.
4: Gràcies, Dani. Seguim parlant del sentit de l'humor. Riure, ja ho sabem, és genial i saludable, però hi ha una norma bàsica. El bon humor mai ha de fer sentir malament a una altra persona. Mar Tres Serres, quina diferència hi ha entre una broma divertida i el que vindria a ser, doncs, una burla?
7: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs, a veure, la clau és força senzilla. No és el mateix riure amb una persona que riure's d'una persona. És a dir, quan riem plegats d'un acudit o d'una situació, tothom passa una bona estona, val? Però quan riem d'algú que s'ha equivocat o d'un defecte seu, ja no és humor. És justament el que dèiem, no?, d'una burla.
4: Perquè ho podem entendre tots, perquè sembla que la teoria a vegades, doncs, tots l'entenem, però la pràctica després és ben diferent. Posa exemples concrets.
7: Sí, doncs mira, per exemple, què passa si algú ensopega al carrer o a la feina i cau a terra? Doncs que si la persona cau, no s'ha fet mal i ella és la primera que riu i diu, oh, quina relliscada, per exemple, no? Que burro he sigut, oh? O que sapastre, no ho sé, per dir alguna cosa. Doncs tots podem riure amb aquesta persona i això és riure plegats, no? Però si la persona s'ha fet mal o té vergonya o entristeix, no ens n'hem de riure mai. El primer que hem de fer és apropar-nos-hi i dir, ei, estàs bé, et puc ajudar, que és bàsicament, Gemma, tenir empatia.
4: Sembla una mica com si ho estiguéssim explicant per nens petits, però és que realment hi ha persones adultes que en teoria són adults funcionals, però que no ho semblen al final.
7: O són adults funcionals amb la feina que fan, però a nivell emocional estan encara... Bé, necessiten una mica d'hores de pràctica.
4: I per saber si una broma ha sortit malament o ha fet mal, ha ferit, com ho podem saber, això?
7: Clar, això és complicat, però crec que simplement fixar-s'hi i tenir una mica d'ull, no?, i vista. Com has dit tu, en teoria, nosaltres ja com adults, els nens els hi pot costar més i ho van aprenent, no?, amb els anys, però nosaltres, per exemple, només cal mirar la cara de l'altra persona, perquè al final estem acostumats a interpretar com li ha sentat una cosa a una persona o l'altra, sigui bona o dolenta, quan mirem, no?, la seva cara. Llavors, si la persona no somriu, mira a terra o es queda en silenci, la broma ha fet mal. I en aquest cas no s'hi val a dir allò de que segur que algun cop ho has escoltat, Gemma, de, home, només és una broma, no t'enfadis, saps? O el més valent, en aquest cas, i educat, fins i tot et diria, seria dir, ostres, perdona, no et volia fer mal, potser no cal que li diguis davant de tothom, però al cap d'uns minuts, si el pots agafar a soles aquesta persona, dir-li, ei, em sap greu, no m'esperava que anés així.
4: Parlem també de les situacions més típiques que ens trobem doncs, en el nostre dia a dia, sobre bromes que, sí. que al final no són bromes i que el que fan és ferir a l'altra persona.
7: Doncs mira, el comentari sobre el físic o la roba, que aquest... A tu te l'han fet alguna vegada?
4: Uf, alguna broma respecte... Segur que sí, però haig de pensar una mica. Però mira, per exemple, l'altre dia tinc un exemple molt clar. Vaig quedar amb la meva millor amiga a un bar i va aparèixer una tercera amiga, que no és que sigui molt amiga, més aviat coneguda, no? I es queda mirant a la meva amiga i la meva amiga s'havia maquillat. I normalment no es maquilla. I li va dir... Ostres, que lletja que estàs! Maquillada d'aquesta manera! I clar...
7: Li va dir això de debò?
4: Sí, sí, li va dir això, perquè normalment no es maquilla i li va dir, és que tu sense maquillar estàs guapa, però maquillada estàs horrible.
7: Com? I com si li hagués demanat a més l'opinió, eh?
4: Sí, jo em vaig quedar a quadros.
7: Com va reaccionar la teva amiga? Va fer alguna de les coses que hem explicat, de baixar la mirada, quedar-se en silenci...
4: Crec que no li va contestar, o sigui, no es va posar al nivell i no va seguir la conversa, però no li va sentar bé.
7: Home, evidentment, és que justament era un dels comentaris que ara t'anava a dir, no? Que, home, riure-se'n d'algú, per molt que no ho facis amb mala fe, home, què vols que et digui? Tal i com ho va dir, no sé amb quines intencions anava, no sé si elles dues es porten molt bé, però en tot cas, independentment de qui siguin, és lletjíssim fer aquest comentari, com tu has dit, persones adultes, crec que tu hauries d'estalviar això. Aquí li va faltar empatia. M'agradaria veure si hagués sigut al revés.
4: Segurament, sí, sí. I què més ens pots explicar? Quines més situacions ens trobem?
7: Home, doncs, per exemple, riure's del ritme d'aprenentatge o de treball de cadascú a l'hora d'entendre les coses, que això a mi personalment em fa bastanta ràbia, perquè, bé, temps enrere, potser quan vaig començar a treballar, del que sigui, m'havia passat i fer comentaris com que lent que ets o encara estàs amb això? A un company que potser necessita una mica més de temps, no és que no se'n surti, és que simplement potser no és tan ràpid, no?, com ho pot fer algú altre. A mi, personalment, no sé què en penses tu, Gemma, però a mi això em fa molta ràbia.
4: Sí, no és una broma de bon gust riure's del ritme d'una altra persona. Més coses.
7: Similar a això, doncs entendre una instrucció quan no has entès alguna cosa. Clar, molts de nosaltres, de vegades, per què no tornem a preguntar alguna cosa que no hem entès? Per exemple, Gemma, tu perquè si t'ha passat... Per què no tornes ara a preguntar-ho?
4: Per vergonya.
7: Al mateix moment. Ah, però vergonya per què?
4: Perquè pensin que sóc tonta.
7: Clar, i que et puguin jutjar o criticar simplement per tornar-ho a preguntar i no haver-ho entès a la primera. Val? Doncs aquesta és una altra situació que fins que no t'hi trobes i no ho has viscut tu de primera mà, jo crec que és això, ningú n'és ensenyat llavors. I què, que no sàpigues fer una cosa? Vale, doncs te la torno a explicar. Hi ha gent que té més o menys paciència, això ho puc entendre, no? Si l'altra persona no està escoltant-te, però si t'està escoltant i mostra interès, coi, si no ho ha entès, tingues una mica de delicadesa i empatia a dir, ei, que a mi això em podria passar, va, t'ho torno a explicar, perquè potser és algú que necessiteu els dos, no?, per exemple.
4: Total.
7: Doncs Marc, aquesta seria una situació.
4: Anem curtets de temps, si vols en fem una última situació, doncs, a que ens trobem.
7: Val, doncs, per exemple, excloure algú dissimuladament, amb rialles internes, és a dir, fer bromes o mirades còmplices entre dues o diverses persones davant d'un altre i aquest, doncs, que no les entengui, no?, i se senti fora del grup. I jo això ho trobo bastant lleig. Jo crec que pots fer bromes en algun moment en concret perquè li vols comentar alguna cosa al teu amic o amiga, però, ostres, si és constant i saps que hi ha allà algú més que no sap de què va... Puc entendre que no li expliquis, però no cal que el deixis de banda. Potser li pots explicar, no?, aquesta persona en un altre moment.
4: Totalment. Marc, moltes gràcies. Fins ara.
7: Vinga, fins ara.
4: Vinga, som-hi. Seguim parlant del sentit de l'humor. Doncs hem explicat que hi ha bromes que no fan riure, bromes que fereixen els altres, però ens volem fixar sobretot en el bon humor, en aquest humor saludable, i ho fem amb en Jordi Prats de Valls des de Ràdio Palafolls.

0: Sí, Gemma, de fet, avui, que és divendres, volem portar-ho cap al terreny teatral. Després farem agenda, eh? Però si avui parlem del sentit de l'humor, volem traslladar-ho, com dèiem, al món dels escenaris. És fàcil fer comèdia? És fàcil fer riure a la gent? Doncs parlem-ne amb l'actor Pol Beltran, que el tenim al telèfon. Pol, benvingut a l'Hora Maresma.
1: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Gràcies per conversar amb nosaltres i deixa'm fer-te la pregunta ja directa. És fàcil fer comèdia dalt d'un escenari?
1: No.
0: Directament, eh?
1: Rotundament, no.
0: Doncs explica'm per què, tu que has fet tant comèdia com drama, on et sents més còmode?
1: A veure, jo sempre dic que és molt difícil fer comèdia. És molt més fàcil fer plorar que fer riure la gent. Perquè les emocions són molt, molt, molt finetes i una emoció de fer plorar algú arribes molt abans que no pas al sentit de l'humor. No tothom tenim la mateixa sensibilitat amb l'humor. No tothom riu de les mateixes coses i a tothom li fan gràcia les mateixes coses. En canvi, sí que som molt més pragmàtics i molt més contagiosos a l'hora de plorar. Tu quan veus algú que està fotut o que està malament o que està plorant o s'emociona, t'interpel·la molt més que a algú que et fa riure, que faci riure, perquè potser aquell gag que tu et fa riure molt, el del costat no li fa riure gens.
0: Clar, però me'n vaig cap a l'altra banda. Pol, deixa'm preguntar-te. Al públic, normalment, si tu els hi preguntes, és més fàcil que et diguin que prefereixen les comèdies que no els drames. És a dir, hi ha la mítica frase de que al teatre vaig a riure, no a plorar. Clar, des de l'altre punt de vista, no sé com podem, d'alguna manera, descontagiar aquesta situació, no?
1: És complicat, perquè sí que és veritat que ara mateix el públic que es veu en el món teatral i en els teatres, per exemple, les plateres, la gent està tan cansada de drames en la vida quotidiana que quan va al teatre s'omplen molt abans potser les comèdies que els drames, però també diré que això és un mite, eh? És un mite perquè tu vas a veure un bon drama amb un bon títol i la platea està plena. O vas a veure alguna obra d'intriga, d'aquelles que et fan posar la pell de gallina i que et poden fer caure la llagrimeta i la platea està plena. El que passa que és molt més fàcil omplir una comèdia, però també diré que és molt difícil que la platea se't rigui sencera al veure una comèdia.
0: Doncs mira, em quedo amb aquesta situació, Pol, perquè tu, com dèiem, has fet moltes comèdies i sempre hi ha el típic gag que els actors diem sempre que prenem la mesura si el públic riu o no riu, no? Quina sensació tens tu quan després del teu treball el públic riu? És a dir, no s'ha acabat l'obra però ja sents aquelles rialletes o el públic mica en mica es va contagiant i aquests riures cada vegada són més grans. Quina sensació trasllada això a l'actor?
1: Mira, aquesta pregunta és importantíssima. Quan tu surts a l'escenari, i tu també ho saps perquè ets mig actor, quan surts a l'escenari i estàs fent una comèdia i el gag que fas, la gent riu, els actors que estan a dalt de l'escenari et creixes. Quan tens un públic fred a baix, que a vegades ho diem nosaltres, hosti, que fred està la platea avui, això et frena i ja no surt igual. Però quan la platea riu, tu t'incrementes, aleshores ja entra una xispa diferent i hi ha un ritmillo diferent que fa que l'obra aquell dia faci diferent i potser aquell dia els gags facin més gràcia, tu posis una cara diferent, perquè clar, evidentment el teatre cada cop que poses escena, per molt que ho tinguis marcat, mai és igual. Per tant, en la comèdia, així com amb el drama i els musicals i tot això és diferent, amb la comèdia, si tu sents el riure del públic i sents el ha-ha-ha del públic, a tu t'interpel·la molt per poder seguir fent-ho i donant-te potser més llibertat a l'escenari.
0: Tot i això, deixa'm preguntar-te, perquè no tot el públic és igual i no totes les funcions surten igual, i en un moment en què el públic pot riure plenament en una escena, a la sessió següent no riuen. Això desanima?
1: Això, com diríem els catalans, destrempa. Destrempa molt perquè, sí, sobretot és que cada públic és tan diferent, vull dir, tu tens el públic d'un dimarts i no és el públic del dimecres, no és el públic del dissabte, no és el públic del diumenge. I el públic de les 4 de la tarda, quan es fan dauletes, no és el mateix que el de les 10 de la nit. Aleshores, fas una sessió a la tarda, a les 6 de la tarda, i la gent es trenca la caixa i tu surts amb una trempera brutal. I surts a l'altre i dius, vinga, va, que tornem a fer-ho, no? I l'altre no et riu ningú. I aleshores surts amb una sensació i dius, bueno, què és el que he fet diferent perquè no hagi res del públic? I realment tu no has fet res diferent. L'única cosa, perquè a més ha sortit de moltes estrampenes, l'única cosa és que el públic que hi ha platea és diferent i no tothom el riure o el sentit de l'humor li arriba de la mateixa manera.
0: Doncs avui hem volgut posar sobre la taula quines sensacions respecte al sentit de l'humor tenen tant actors que estan dalt de l'escenari com el públic que està veient l'obra de teatre. Pol Beltran, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: De res, a vosaltres sempre.
2: Vinga, va, seguim avançant. Avui en Martí Capçada ens ve a explicar doncs, a tots els tipus de sentit de l'humor que existeixen, humor negre, humor absurd, humor intel·ligent. Així que, Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, de divendres, i tu?
3: Sí, també de divendres, que ja s'agafa...

0: preferit, et sembla?
1: Em sembla perfecte.
0: Vinga, doncs comencem pel primer de tots, que és l'humor absurd. És aquell que juga amb situacions sense sentit, inesperades o surrealistes. La gràcia està precisament en que no sabem ben bé per què ens està passant allò. Com més inesperada és la situació, més ens pot fer riure. Després passem a la ironia, que és molt habitual en el nostre dia a dia. Consisteix a dir una cosa quan en realitat volem transmetre just el contrari. Per exemple, si ens passem 2 hores esperant a que arribi el tren de Rodalies i quan finalment apareix diem bueno, molt puntual avui, doncs clarament no estem felicitant el servei, sinó que estem fent ús d'aquesta ironia.
1: Jo en tinc una d'ironia.
0: A veure, digue-la.
1: Martí, saps comptar?
0: A veure, se't diria doncs, que sé comptar però...
1: Doncs no comptis amb mi.
0: Ah, ja me la sabia, eh? Aquesta t'he fet aquí el teatrillo una mica.
1: Molt bé,
0: però
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, seria un dels casos, correcte. Passem a la següent, que també tenim el sarcasme, que podríem considerar una versió més punyent de la ironia. És que et diria que és potser la que has utilitzat
1: sí,
0: tu, Gemma.
1: Sí, podria ser.
0: Sí, la posarem en aquesta categoria. És aquell humor que pot tenir potser una miqueta més de mala llet. Un comentari que et fa riure, però que també deixa clar que algú està criticant una situació. Un altre tipus, que l'hem parlat abans amb en Marc una mica, és l'humor negre, que busca fer riure a partir de temes seriosos, tràgics o que habitualment considerem tabú. És probablement un d'aquells tipus d'humor que més divideix opinions, ja que hi ha persones que troben una manera de relativitzar situacions difícils i d'altres que consideren que hi ha temes amb els quals no s'hi hauria de fer broma. També tenim l'humor d'observació, molt típic dels monòlegs. Aquí la clau és agafar situacions que vivim tots i trobar-hi la part més còmica. Per exemple, anar al supermercat, intentar aparcar, discutir per qui ha de baixar les escombraries o aquella típica situació en què obres la nevera 5 vegades esperant que hi aparegui alguna cosa nova. Després passem ja, anem acabant, a l'humor autocrític, que et diria que és el meu preferit, que consisteix a riure's bàsicament d'un mateix.
1: Aquest l'utilitzes molt tu, Martí? Aquest sí. Humor autocrític?
0: Sí, t'ho anava a dir, Jo et diria que em regeixo molt amb la ironia i amb aquest humor autocrític, perquè, bueno, m'agrada, no sé, tirar-me una mica pedra sobre la meva teulada, però també símptoma d'aprendre's bé les coses. Mm. Com he dit, és aquell sentit de l'humor que et fa riure de tu mateix, de les nostres manies, dels nostres errors, inseguretats, o bé de situacions incòmodes que ens han passat. Sovint és un humor que funciona molt bé perquè és fàcil que el públic s'identifiqui. També hi ha l'humor basat en els jocs de paraules, que aprofita els dobles sentits, expressions o paraules que poden tenir més d'un significat. És aquell humor que, quan està ben trobat, et fa pensar ostres, per què no se m'havia acudit a mi, eh? Sempre fa com aquella ràbia quan algú treu un joc de paraules xulo, t'hagués agradat fer-lo tu. Uh-huh. Doncs bé, el posem en aquesta categoria. I evidentment doncs també hi ha l'humor físic, el de les caigudes, els gestos exagerats, etc, etc. Perquè l'humor, Gemma, depèn molt de la persona, del moment i del context, ja que una mateixa broma pot ser boníssima entre amics i no funcionar gens bé en una altra situació. Mm. Així que ara la pregunta te la faig a tu, Gemma. Tu quin és el teu... D'aquests que he dit, amb quin et quedaries?
1: Jo et diria, Martí, que el sentit de l'humor que més m'agrada és l'humor absurd. Crec que és el que més riure em fa. De fet, si vols et puc dir un altre acudit. A veure si aquest t'agrada.
0: A veure.
1: En què s'assembla? Un tren i una cadira.
0: Aquest no el sé, veus? A veure.
1: El tren va cap a Kansas City i la cadira és per City Kansas.
0: Vale. Bueno. Va, posarem un aprovat just.
1: Tinc un parell més. Va, i acabem, vale?
0: Vinga,
1: dispara. A veure si podem riure una mica. I et saps l'acudit del iogurt?
0: No.
1: Ha, natural.
0: Bueno. Seguim el nivell, una mica.
1: I el del zoo?
0: El del zoo, no, tampoc.
1: Lógico.
0: Aquest en castellà,
1: Aquest en castellà. Bé, Martí, no t'has saps algun acudit, tu, o què? Tenim algun company de l'Hora Maresme que se sàpiga...

0: acudits?
1: No, eh? Sembla que no.
2: Bé, jo me'n sé un perquè és una mica verd, potser et diria.
1: Va, ens arrisquem.
2: Vinga, va, ens arrisquem.
1: Si hi ha conseqüències, seran per tu.
2: És que és molt de quan era petit, eh? O sigui que aquest sí que li fa gràcia a nens de 5 anys, però jo deia que hi havia un home que tenia els pèls del cul tan llargs, tan llargs, tan llargs, que un dia es va tirar un pet i va morir a latigazos. Què et sembla?
1: Fastigós.
2: Ja podem tancar el programa després d'això.
1: Mare meva, quina barbaritat, Martí. És que no és que sigui verd, és que és escarós.
2: Ja, ja, és que quan l'estava explicant he pensat, no, realment verd no és la categoria. No. No te la... Sí, vull dir, escatològica, posem.
1: A fuetassos, no? Seria en català?
2: Exacte, sí, a fuetassos. No sé si està ben dit, però sí.
1: Sí, molt bé, Martí. Doncs em sap greu
2: ja
1: haver-te incomodat
2: ja tenim,
1: amb
2: això.
1: Aquests acudits tan dolents, però vaja, n'havíem
2: no,
1: de fer
2: home, no.
1: Algun per donar una mica de sentit de l'humor al programa. Martí, fins ara, gràcies.
2: Fins ara, Gemma.
1: I vinga, va, deixem de costat el tema del dia de moment per fixar-nos en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Va, som-hi, seguim avançant. Ara ens fixem en les xarxes socials. Aquesta setmana qui s'encarrega d'explicar-nos a què es parla a les xarxes és l'Oriol Leo, des d'Arenys. Oriol, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Gemma. Com anem?
1: Molt bé. Comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
5: Sí, doncs mira, del Maresme destacarem que l'arxiu comarcal d'aquí, del Maresme, ha culminat els treballs de digitalització i publicació en línia dels llibres d'Òbits i dels espèculs conservats en el fons documental de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró. Una actuació que permet preservar aquesta documentació històrica i facilitar-ne la consulta per investigadors, per estudiants i també a la ciutadania. Què són? Doncs mira, els llibres d'Òbits constitueixen una font excepcional per estudiar la demografia històrica, la mortalitat, les pràctiques funeràries i les formes de beneficència vinculades a l'hospital. Al seu torn, els espèculs són llibres de registre i control de rendes, censals i altres drets econòmics. Aporten informació de gran interès sobre la gestió patrimonial de la institució, els mecanismes de finançament de l'assistència hospitalària i l'evolució econòmica de la ciutat al llarg dels segles. Aquestes imatges digitalitzades ja es poden consultar a través del cercador d'arxius de la Generalitat de Catalunya, Arxius en línia.
1: Molt bé, i el món què passa?
5: El món el tenim fotudet, eh? Els Estats Units preveuen retransmetre en directe un afusellament, l'afusellament de Nidal Hassan, un ex-psiquiatre de l'exèrcit que el van condemnar a mort per matar 13 persones en un tiroteig a la base militar de Fort Hood, a Texas. Això va ser el 2009. L'execució està prevista per el 3 de desembre i serà la primera que duguin a terme les forces armades nord-americanes des de l'any 61 i la primera per afusellament des de la Segona Guerra Mundial. Doncs bé, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va anunciar que aquesta execució seria pública. Ens assegurarem que la gent ho pugui presenciar, va dir en un vídeo difós a les xarxes. Un funcionari del Pentàgon va confirmar posteriorment que sí, que aquest afusellament es retransmetria en directe, tot i que no en va concretar els detalls. En ser preguntat sobre si Hassan havia fet alguna petició final, doncs van respondre que no els importava i que ja ho veuríem el dia 3 de desembre.
1: Molt bé, i el tema curiós, quin és?
5: Doncs el tema curiós el trobarem avui a Lloret, una comarca veïna, perquè tenen un agent de turisme, però un agent virtual, és una imatge d'una persona, però és intel·ligència artificial i tu li pots preguntar qüestions relacionades amb el turisme a Lloret. Es diu la dona marinera i ha registrat 1.660 converses úniques i 4.100 missatges des de que ho van posar en marxa. Funciona a les 24 hores del dia i ha generat una mitjana de 2 consultes i mitja per conversa. Un element rellevant que té és que el 37% dels missatges s'han registrat a partir de les 5 de la tarda, que és fora de l'horari d'atenció habitual. Per tant, la intel·ligència artificial ho pot seguir fent. Això demostra un paper important com un canal complementari a les oficines de turisme clàssiques. Des del mòbil es fa el 73% de les interaccions i els mesos amb més volum de consultes són agost i setembre. Consultes que senten principalment en informació pràctica, amb les platges, les cales que hi ha a prop de Lloret, mobilitat. També és un assistent multilingüe que integra en un únic entorn informació sobre això que dèiem, les platges, la mobilitat, activitats, patrimoni cultural, rutes, també serveis municipals. Una de les primeres iniciatives desplegades dins una estratègia d'intel·ligència artificial 360 graus d'aquest municipi salvatà per millorar la seva experiència turística.
1: Perfecte, doncs va, ara anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui, Oriol?
5: Doncs mira, m'ha anat molt bé que acabéssiu aquesta primera hora de programa explicant acudits, boníssims, per cert. I avui el que preguntem és això, expliqueu-nos un acudit. Sabeu algun acudit? Doncs vinga, ni que sigui curtet, allò ràpid, ens el podeu explicar. Més que una pregunta, avui és una petició. Sabeu algun acudit? Doncs expliqueu-nos-el.
1: Molt bé, perfecte. Doncs si en rebem d'algun bo, ja l'explicarem per antena.
5: Vinga.
1: Molt bé, Oriol, fins ara.
5: Fins ara.
1: Vinga, va, com cada divendres, és moment de fixar-nos en les estrenes destacades de la setmana, cinema, pel·lícules, sèries, plataformes, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
0: Bona tarda. Avui no he trobat, aquesta setmana no he trobat gaire cosa així potent, perquè hi han 3 o 4 pel·lícules potents com Verity, com la pel·lícula del marit de la Penélope Cruz, que no em surt, el Javier Bardem, que són de llarg recorregut, i per tant, doncs, per exemple, he trobat El precio de la red, dirigida per Aaron Sorkin. Qui és Aaron Sorkin? Per exemple, guionista de la red social, de la història de Facebook, que resulta que no és del Zuckerberg, sinó que el Zuckerberg li va fotre a un altre pobre tio, val? Has vist aquesta pel·lícula, no?, la red social?
1: Crec que sí, però no és aquesta, no?
0: No.
1: És
0: el director de la red social. El precio de la red és la que s'estrena avui, en concret, i també dirigida per Aaron Sorkin, que també és el guionista de la red social.
1: Vale.
0: I director també del Juicio de los Siete de Chicago, una pel·lícula que està a Netflix.
1: Molt bé.
0: No l'he vist, però que està a Netflix. Val? El repartiment, Jeremy Wrong, Jeremy Allen, White i Mike Madison, entre d'altres. La sinopsi, basada en una història real protagonitzada per Frances Haugen, enginyera de Facebook, que col·labora amb el periodista Jeff Horwitz, un reporter del Wall Street Journal, per destapar els secrets més guardats de la red social. M'imagino que és de les xarxes, que és una continuació o un paral·lelisme amb la red social, la primera pel·lícula que va fer. També he descobert que aquest home, el Sorkin, no s'hi mata gaire, sinó que tot amb tot el que treballa, perquè ho he mirat a la seva trajectòria, són adaptacions de llibres. És a dir, el tio no s'hi mata gaire.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, si li agrada un llibre, doncs compra els drets i li fot canya.
1: Molt bé.
0: També és un mètode. I recordar que la setmana passada es va estrenar Escape Room 2, val? Que si us ha agradat Escape Room 1, són els mateixos. És una pel·lícula catalana, protagonitzada pel Joel Joan, Ivan Massaguer, Paula Vives i Mònica Pérez. És un gènere de comèdia, evidentment, és un quatre amics que, diguéssim, tenen un cert temps per sortir d'un escape room, si no, moriran. És això. Recordem que Ivan Massaguer, per exemple, és el Juli Soler de la pel·lícula, de la sèrie Gènesi, que aquestes tres últimes setmanes ho ha parat molt fort i que després anirà a parar a Netflix, sobre la història del bullir restaurant de Ferran Adrià.
1: Perfecte.
0: Ivan Massaguer. Doncs, i com que no hi havia gaire cosa així punyent interessant quan estrenes, recordar que a Sky Showtime, no tot és Netflix, no sé si tens Sky Showtime.
1: No, jo no en tinc.
0: Doncs ha començat la segona temporada de Tierra de Mafiosos, que és una sèrie de mafiosos brutal, que aquesta segona temporada te la van fent per un capítol setmanal, però està la primera, doncs, en tota, i aquesta temporada fan un capítol setmanal, ja van pel tercer, i està protagonitzada per Pierce Brosnan, que va ser un dels 007, Tom Hardy i Helen Mirren, una gran actriu britànica que ha fet molts papers. I també... tens Prime Video, Gemma?
1: Sí, Prime sí que en tinc. Sí.
0: Prime sí, doncs s'ha estrenat la sèrie Carrie, basada en el llibre de Stephen King, Carrie. És la història de Carrieta White, una tímida, que no està gaire blanca, sinó que queda bastant vermella, una tímida adolescent amb poders de telequinèsia, la capacitat de moure objectes amb la ment, que pateix un terrible assetjament escolar i viu sota el control extrem i el fanatisme religiós de la seva mare, Margaret. O sigui, que és el... Van fer la pel·lícula fa molts anys, Carrie, i ara han fet la Carrie, però amb sèrie.
1: Té molt bona pinta, Té molt bona... Estic veient imatges i té molt bona pinta.
0: Sí, ojo, tant que és terror de Stephen King, vull dir que va heavy, El tema va heavy. Mm. Per gent que no tingui estómacs gaire... que aguantin, diguéssim, que aguantin el picant, que s'abstingui.
1: Val.
0: Jo ja l'he vista, jo la miraré, vaig veure la pel·lícula el seu dia, m'agrada i tal, però vull dir que, diguéssim, que és terror, diguéssim, amb gran...
1: Amb sang, no?
0: Amb sang, intensitat, i sí, sí, és una pel·lícula, diguéssim, de la primavera arriba amb tots els colors.
1: Molt bé.
0: Per entendre'ns?
1: Sí, molt això. Bé, perfecte. Doncs, Dani, doncs com ja sempre, vinga. Gràcies, fins ara.
0: Doncs a tu, adeu.
1: I després de parlar de cinema, tot seguit donem pas a l'agenda teatral amb en Jordi Prats de Valls.
6: Hola de nou, Gemma. Doncs sí, seguim amb la nostra missió de contagiar bon teatre a tots els nostres oients cada divendres des d'aquesta minisecció del programa Hora Maresme. Repassant una miqueta la cartellera teatral per a veure si ens recomanem algunes d'aquestes propostes. Com sempre, comencem per la nostra zona, pel Maresme. Podríem dir que els teatres comencen a escalfar motors. Ja fa setmanes que ho diem, n'hi ha que ja han presentat la seva temporada. De fet, hem de dir que a Pineda de Mar, per exemple, aquest diumenge s'hauria de haver presentat temporada i estrenar l'obra de teatre Tots eren fills meus. De fet, no ho van poder fer per l'estat d'alarma i les fortes pluges que queien, però es poden comprar entrades disponibles per Tots eren fills meus de cara a les pròximes representacions. Us recordo el web www.ccrpineda.cat. Però encara hi ha més propostes teatrals aquest cap de setmana, que sembla que farà bo. Anem cap al Teatre Clavé, cap al municipi veí de Tordera, perquè l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot, ja ho avançàvem la setmana passada, estrena aquest cap de setmana El Nom. Serà dissabte i diumenge, 10 i 11 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda. Fins on serà capaç d'arribar una broma entre amics? De fet, és una d'aquelles propostes d'embolica que fa fort, que sempre diem en el món teatral. Entre copes de vi i rialles forçades, un joc aparentment inofensiu desencadena un espai incontrolable de retrets, de veritats i de secrets guardats durant anys, que farà que ningú acabi tastant la Meichuya que és una de les propostes que hi ha sobre la taula per menjar del bufet marroquí de la Isabel, que ha preparat. De fet, les entrades estan disponibles a www.teatreclavé.cat per les dues representacions i en cas que en quedin abans de l'inici de la representació, que serà a les 7 de la tarda al Teatre Clavé. De Tordera passem a la capital maresmenca, a Mataró, perquè també hi ha proposta teatral. Primer, el que farem és destacar la reposició del musical El Gran Showman. Triomfaven l'any passat amb aquesta proposta de musical per fires de Mataró i ara reposen aquesta proposta aquest octubre del 2026 a l'escenari de la Sala Gran de la Sala Cabanyes. La proposta, per qui encara no l'hagi vist, són els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre, els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. I encara queden entrades. Vaja, no fa falta que repassem l'argument d'aquest gran showman. Tothom haurà vist la pel·lícula i recordarà les seves cançons, que ara podrà veure i escoltar amb música en directe a la Sala Cabanyes. Però si anem al Teatre Monumental de Mataró, dues propostes que, doncs, no són obres de teatre habituals, però que jo crec que val la pena repassar. I és que demà dissabte hi ha la nit friki, amb les veus, atenció, de Bola de Drac del Super 3. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Monumental, com dèiem, demà. I és que, amb motiu del recent doblatge de l'anime Dragon Ball Super en català, doncs s'ha creat un acte per a fans de la franquícia, on es podrà gaudir en persona dels actors i de les actrius del doblatge que han posat veu a la sèrie De la teva vida, celebrant un acte únic i irrepetible amb la majoria d'aquestes veus de Bola de Drac al Teatre Monumental. Durant l'esdeveniment, es podrà gaudir de la lectura en directe d'un guió original, escrit pel Dag Yal Magori i narrat per als actors de doblatge de Bola de Drac Super. També la projecció d'alguns fragments del documental exclusiu del doblatge de Bola de Drac Super i després també el sorteig de productes de Bola de Drac i moltes sorpreses més. Compten, atenció, amb una 25ena d'actors del doblatge de Bola de Drac Super, per tant, aquells fans no us ho podreu perdre. Les entrades les podreu comprar a través de www.culturamataró.cat i encara al Teatre Monumental un espectacle de poesia, aquest per demà passat, diumenge, a partir de les 5 de la tarda. Poesia en viu, 20 anys de poesia i música. De fet, és un espectacle especial degut al Poesia en viu, que és un programa de Mataró Ràdio que celebra el seu 20è aniversari. Un acte que serà gratuït, conduït per la seva presentadora. I preparant aquesta secció, estava pensant, aquesta setmana hem parlat d'humor. De fet, és el motiu del programa d'avui, el tema a tractar. Doncs una proposta per riure d'aquelles d'improvisació que trobareu al Teatre Muntaner de Barcelona. Molts de vosaltres, de ben segur, ja haureu participat d'aquest espectacle Corta el cable rojo, un espectacle d'improvisació divertit, arriscat, original i modern que inaugurarà el recuperat Teatre Muntaner. Després d'11 temporades triomfant a Madrid, arriba a Barcelona la comèdia més hilarant dels últims anys. Les propostes inesperades del públic donen lloc a personatges desbocats, situacions insospitades, reptes impossibles, balls fins i tot sorprenent, cançons i altres propostes. Tot s'alinea per oferir 8 números diferents, cadascun més arriscat i ocorrent, que conformen l'espectacle d'humor que està revolucionant la cartellera i on el públic també hi participa amb les seves propostes. A partir del pròxim 17 d'octubre, al Teatre Muntaner, Corta el cable rojo. Les entrades, òbviament, també les podeu comprar a través d'internet. Esperant, doncs, que aquestes propostes us agradin, hem fet una miqueta d'agenda teatral. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, arribem al final del programa d'avui. Ara és moment de descobrir diferents propostes i projectes tecnològics de la mà de la Laura Espanyol. Des d'Ona, malgrat, Laura, avui què descobrim o a qui descobrim?
7: Doncs sí, Gemma, avui descobrim el projecte tecnològic White Jacket amb el CEO de l'empresa, Albert Loma. Bona tarda, Albert.
8: Molt bona tarda.
7: Explica'ns què és White Jacket.
8: Doncs mira, White Jacket va sortir fa realment 3 anys, va sortir del meu projecte de final de grau i és una armilla per a persones amb discapacitat visual. Les ajudem a trobar els obstacles que hi ha al seu voltant i ara, d'un temps cap aquí, doncs hem aconseguit fer guiatge.
7: D'acord, i com va sorgir la idea? Perquè és una proposta innovadora ja no només a nivell tecnològic, sinó a nivell social.
8: Bueno, va ser molt natural. Jo, al final, a la meva formació vaig estudiar enginyeria informàtica i disseny i producció de videojocs i em vaig posar una limitació, que és que jo volia crear una cosa que li queria solucionar un problema que no sigués meu, no? Vaig començar a parlar amb diferents persones amb discapacitat visual, em van explicar, al final, les dificultats que tenien de mobilitat en el seu dia a dia i vaig trobar que aquí podia aportar molt, utilitzant la tecnologia que jo coneixia i especialment una tecnologia treta dels videojocs, que és la realitat augmentada i la realitat mixta, no? I aquí és on, juntant conceptes i fent pluja d'idees, va sortir aquesta idea, no?, de combinar vibració per indicar coses de l'entorn, no? Obstacles, direcció... I a partir d'aquí, doncs, ho vam anar evolucionant, vam començar a provar amb persones amb discapacitat visual i la resposta va ser molt, molt positiva.
7: I com funciona? Perquè esmentes que la pròpia armilla vibra en sí. diferents llocs o sempre al mateix lloc? Com
8: no, és? Realment funciona. El que tenim són diferents motors de vibració repartit per tota la part superior del cos i llavors d'aquesta forma som capaços, per exemple, quan estàs caminant, d'indicar un obstacle a la part superior. O, per exemple, indicar la direcció que has de seguir. Una part important que tenim és que la nostra armilla està equipada amb intel·ligència artificial, llavors en temps real el que està veient l'entorn i està veient tot el que està passant al teu voltant, un obstacle, una persona que es creua, un cotxe que està a la vorera, no? I és capaç d'evitar aquest obstacle i, a més, fer un guiatge molt, molt interessant per a persones amb discapacitat visual.
7: I... Clar, en quines funcions del dia a dia ajuda l'armilla als usuaris?
8: Doncs mira, t'explico un exemple molt, molt senzill. Al final, nosaltres el que fem és a recintes, per exemple, un centre comercial, fem un escaneig, no? I llavors amb aquest escaneig som capaços de posicionar pues, les coses més importants, per exemple, les tendes, els serveis, on estan les escales, etc. No? I llavors, a partir d'aquí, la nostra jaqueta, pues, com té intel·ligència artificial, l'usuari, amb un llenguatge natural, pot navegar per intenció. És a dir, arribar al centre comercial i dir jo vull comprar-me unes sabates noves. I a partir d'aquí, la intel·ligència artificial li respon, pues mira, tens aquestes tendes, a quina t'agradaria anar? L'usuari selecciona i en el moment que selecciona, amb llenguatge natural tot, òbviament, comença a vibrar. I aquí, simplement seguint la vibració, arriba a la seva destinació. I aconseguim una cosa que és, per mi, genial, que és autonomia. És una cosa que una persona amb discapacitat visual seria impossible que realitzés pel seu compte, no? Però ara pues, és capaç de fer-la i bueno, suposa un canvi genial a la seva vida.
7: Clar, i abans parlàvem de la vibració, però entenc que també deu portar càmeres perquè la intel·ligència artificial pugui veure o detectar si es creua una persona o l'espai en el que està l'usuari, veritat?
8: Sí. De fet, la càmera que porta és un propi dispositiu mòbil que es pot acoplar a la part davantera de la jaqueta, a la mateixa part on estan els motors de vibració. D'aquesta forma, deixem les mans en llibertat, que és un punt molt important perquè d'aquesta forma es pot combinar la nostra jaqueta amb altres elements d'assistència, per exemple, el bastó.
7: Clar.
8: I llavors, d'aquesta forma, el bastó li proporciona una... seguretat, no? d'evitar obstacles al davant, tot i que la nostra jaqueta també ho fa, però bueno, és una doble validació, i la nostra jaqueta li proporciona aquesta capa d'intel·ligència i de guiatge per un entorn totalment desconegut. No? Llavors, amb el seu propi dispositiu mòbil, pues, té aquesta autonomia. No?
7: I com ha estat la col·laboració amb Eurecat per dur a terme aquest projecte?
8: Doncs mira, Eurecat porta sent el nostre partner tecnològic des de fa més de 2 anys. Hem desenvolupat també doncs, tota la part d'electrònica tèxtil, de teixits, i seguim treballant amb ells pràcticament cada dia. I ha estat clau en el desenvolupament del White Jacket i ara, d'un temps cap aquí, també en la fase productiva.
7: I col·laboreu amb altres entitats de Mataró o del Maresme, per exemple?
8: I tant. Nosaltres tenim la nostra seu a Tecnocampus. També, òbviament, tenim els nostres clients, que, per exemple, són centres comercials o grans recintes, però també ens agrada dir que col·laborem amb, per exemple, l'entitat Cat City Lab, que ens ajuda i ens està impulsant moltíssim per validar i fer proves amb usuaris. I la veritat és que és genial tenir el seu recolzament. I, a més, proper, i ho tenim molt proper allà a Mataró.
7: Per acabar, on es pot aconseguir aquesta jaqueta? Si hi ha algun oient que no sabia que existia i la necessita, com la pot comprar o com es pot posar en contacte?
8: Doncs ara mateix, a través de la nostra pàgina web, whitejacket.es, ara mateix l'estem oferint només a recintes i esperem que en els pròxims mesos pues, directament els propis recintes la proporcionin, no? Recintes com hospitals, estacions, aeroports, fins i tot, centres comercials. I bueno, finalment pues, arribarà als usuaris finals. És el nostre objectiu.
7: D'acord, doncs moltes gràcies per presentar-nos el vostre projecte a la ràdio i esperem que d'aquí a poc ja el puguin accedir-hi tots els usuaris.
8: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i doncs bé, hem parlat del sentit de l'humor, dels diferents tipus d'humor que existeixen i nosaltres doncs pleguem, és divendres i tornem la setmana que ve, però atenció perquè dilluns és festa, així que ens podrem tornar a escoltar el dimarts. Adeu, que passeu un bon cap de setmana i un bon pont.
4: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, el 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
1: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:15, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'Estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
3: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que, quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
5: Dam de 54. No l'ho dic.
6: Sí, carinyo, ho hem de dir.
5: Anna Morgades.
6: Anna? Com dius? Anna?
5: Anna Morgades.
6: Morgades.
5: Morgades.
6: Morgades. Valdosera.
5: Antosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament a El Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí. Avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors, a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I amb 15 anys, pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17 vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa és que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat, també. Hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem, sobretot, recordo amb l'Ànec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidense que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anecdonald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anecdonald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anecdonald perdi la pròpia essència. No? Uh-huh.
1: Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anecdonald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem, en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa. La Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels sí. Tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anecdonald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anecdonald, clarament, és el personatge. I després l'Anecdonald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anecdonald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anecdonald dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anecdonald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro.
2: Carioca, i un lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia i molta conya, per dir alguna cosa. No? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que érem una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot. Érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, no, això no, no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, a mirar-te la pàgina, i potser sí, potser sí, potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí, sí, ja m'ha passat, eh?
0: I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tenir bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un altre dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? I, bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigència, és que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diària, l'humor editorial. I era molt, molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Però, tot i això, em consta que hi va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana, i aquell el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això. I vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, pues és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer alguna cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades. No?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, perdona, d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà... els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i les brocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, és un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...

0: que això, si faig una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
1: L'has de posar al dia per una, que, per una de nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gaire cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
2: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
1: llibre gegant que vam parlar? Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
2: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i l'il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet, eh?
0: Bueno.
2: Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat.
1: Sí, exacte.
2: Era el lloc idoni aquí.
0: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants, escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
2: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
2: Et fem l'encàrrec.
0: Ja farem alguna
2: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Dani Toral.
1: Exactament igual. Bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un PDF, amb un...
0: Avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
1: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
0: bueno,
1: coses.
0: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, vull dir que s'estàs fixant en petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Hi han dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No sé.
1: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
0: Sí.
1: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Geli.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Sallent i Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Geli, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs bé, el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86 les primeres jornades de Sant Jordi i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Que es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

pertany a una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui, dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes. Tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara, és nou, brilla més, molt maca de carat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí. Aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54. Feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Ara aquesta.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última.
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, esport, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé sí que ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota la identitat, però molta part de la identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. Xinès, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a vora mar i hi havia una gentada. I ara se m'ha robat. Que et facis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar L'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt, molt, molt, molt, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes. A més, el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també, perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim si d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però començar de pescador, doncs vaig començar la barca amb el meu tiet, i bueno, tot una sèrie de coses, vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat, el Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè avui d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i ha evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
10: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
11: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
10: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
11: Dilluns, dia de descans.
10: Telèfon 93 792 35 46.
11: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
12: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
13: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
14: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
13: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
14: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
13: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
15: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
16: Notícies en xarxa.
17: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de foc s'ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
18: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
17: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin dos o tres i el 150% als que tinguin quatre o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
19: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
17: I el president espanyol, Pedro Sánchez, no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per La Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara hi ha recentment pel boca orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiueig dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó a l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès, fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1936, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans de que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa és que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, branes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils amb molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant, amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que al sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Mongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerari, bueno, les hem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent, bueno, publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu La Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí per aparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu Escolar, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauber i Tromús i les valls de Riumajor i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiana ens arribarem a Bestuer, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyiscló. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa, oi?
3: Això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa, de pi negre, per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és un canal pedregós al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'n s'obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el Gerra 19, que se'n va cap al poble, i agafem el Gerra 15, que ens duu en un no-res el Dolmen de Tella, rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. La Miana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil, amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries, al costat del Collado de Nisclo i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
1: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
1: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
1: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000. Amb dos fulls, perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
1: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, La Miana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimballat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè entre d'altres coses no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
4: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular, perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del Parc Natural Marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. Tadoussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava lo típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Tadoussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una Zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí a la natura, Tadoussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist a la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial.

0: respecte a les construccions així singulars. És veritat que té les casetes de fusta, ja de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixat entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té, habitualment, en el gran part del recorregut, entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist a la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Saint-Jean, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Ràdio Arenys.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la PIM, Ilian Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estibaliz Azabal, i el control tècnic, en Joan Bosch. Quan arriba el bon temps, hi havia una senyora que sempre estava asseguda en un banc. Aquesta senyora tenia per costum els diumenges asseure's a la plaça de Cal Font de bon matí. No l'heu vista mai? Normalment porta una jaqueta prima de color carn, una robeta que a migdia, si fa sol, la plega damunt les faldilles. Li agrada que no quedin plecs i la llisa amb la punta dels dits. És una persona tan curiosa, polida, amb el cabell canós recollit al clatell i un floc grisós que li cau damunt un ull. Un rínxol que ella s'entesta a retirar. Se'l torna a col·locar sense èxit, se'l treu de davant. Que graciosa et fa, i ella quan ho fa. A vegades sembla que estigui abstreta, amb la mirada perduda, però ella és allà enmig de tothom i de ningú. S'asseu i prou. S'asseu i somriu, sempre somriu. Aquell dia no me'n vaig poder

0: dubtar. Em vaig parar a la seva vora a robar-li una mica d'allò que la fa estar tan pendent. El temps suficient fins que la meva impaciència i la curiositat em van obligar a haver-la de tocar. Perdoni, què és el que fa? I aleshores m'ho va dir. Em va dir que venia a plegar paraules. Recollia les paraules que s'escampen o es llencen. Paraules de manca cauen perquè pesen de vergonya abans d'arribar o bé es deixen anar a qualsevol racó, potser per por. I també les paraules d'afecte que es rebutgen de males maneres. I les que no s'acaben de dir i les que es desfan per instants. Ui, aquestes requereixen precisió. Amb prou feina s'aprofiten. Em deia mentre arrufava el nas. Però ella les plega totes, les paraules d'amor. Paraules abandonades que confessa tanta falta li fan per reparar un estrip que té entre l'estómac i el cor, un foradet mancat de caliu que no acaba de farcir i repuntar mai. Veto aquí.
1: Fragments de La pell del brau, de Salvador Espriu. Llegiré uns poemes. A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Sefarat. Fes que siguin segurs els ponts de diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna damunt els amples camps. Que Sefarat visqui eternament en ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. Que sàpiga Sefarat que no podem mai ser si no som lliures i cridi la veu de tot el poble. Amén.

0: frontera.
1: Com notes en el pentagrama del poemari Trenc d'Alba, del que sóc autor. Com notes en el pentagrama, els mots voleien cercant on descansar. Mots que amb silenci són fruit del sentiment d'una realitat desitjada. Mots escrits amb un núvol blanc cada vegada més lluny. Mots que sols quan trobin el seu espai, com notes en el pentagrama, composaran la vella melodia de les meves quimeres.

Us deixo una poesia de l'escriptora i poetessa Marguerite Yourcenar. Quan estava a punt d'arribar, es va morir. Qui m'esperava cansada d'esperar? Els seus braços oberts tornaren a tancar-se, arribar-me un remordiment en comptes d'un record. La plegària, la flor, el gest més tendre foren regals tardans que ningú va poder beneir. Els morts no escolten els vius. La mort, quan arriba, ens aplega sense unir-nos. Mai coneixeré la dolçor de la seva tomba. Els meus crits, llançats massa tard, ressonen i s'extingeixen sense resposta en la sorda eternitat. Els morts, desdanyosos, forçats al silenci, no en senten plorar en l'obscur llindar del misteri per un amor que mai va existir.

Flor de la llum divina, de Jordi Bilbeny. Allà on la llum naixia, on la claror fa casa, a dins de cada vida, allà mateix la terra, el mar i la celestia, en tu també vivien i en tu també fan via. Camí de la llum viva obert a la més fina consciència divina, allà on la passa arriba i arriba l'esperança d'una més alta vida, allà la flor de l'ésser s'obre, la ment es priva, perquè tot sigui dúctil, perquè tot sigui fàcil, perquè tot sigui vida.

Us deixo una poesia de Ben Clark, que és un poeta ibisenc d'origen britànic. Quan arribi el poema que et vull escriure, quan apareixi, viu i jove, als ulls primer i a les mans després, senzillament, exposant que res va bé i més fàcil que esperar-lo, malgrat haver-lo fet en una habitació sense finestres durant molts anys, durant sempre. Quan arribi i et llegeixi aquest poema, i el poema envelleixi i mori sol, com un sant incorrupte, i no sapiguem on és, si en tu, si en mi, si vaga entre els dos com una promesa que no pot complir-se. Quan arribi i exigeixi ser, no sé si estaré preparat. Pensau, em tormenta tant com temo que no vingui, o que ja va venir i no vaig aconseguir atrapar-lo. Ara no podré dir-te mai el que sols el poema, aquell poema que podria arribar com arribés tu, de cop, omplint de paraules l'espai buit. Aconseguiré dir-te com vull jo dir-te i que et dic així mentre espero, amb l'urgència i malaptesa amb què escriuen tots els seus versos els enamorats.

recitaré un poema de Lluís Maria Xirinacs que es titula La Sardana. Rodona, sense presidències, sense darrers llocs, tancada, comunitària, íntima, oberta a tots els que hi vulguin entrar, sempre creixent, rigorosa, amb una llei íntima, tot comptat i amidat, assenyada al principi amb serenor i mesura, arraixada al final, folla i disbauxada, inspirada per un mestre que no es veu, que no balla, que no vol lluir-se, animada per una cobla enlairada, que no està de festa sinó de servei, festiva per tot un poble que dansa joiós, delicada als peus de puntetes, als dits enllaçats, dona i home, amb dos iguals, sense privilegis, al cor dels pobles i ciutats, al bell mig de la plaça Major, així vull que sigui la meva pàtria, així somio la companyonia universal de tots els homes.

Siurana, de Josep Carner. Allà dalt és Siurana, aspre i ardida, ben arrapada a la salvatge altura, coronada d'espais, de vims senyida, tota daurada i negra de vellura. Dels carrerons sota la volta dura, l'aire té una quietud esfereïda. Sols enllà, vora el cingle, una exquisida prada es va alçant vers l'esglesieta oscura. Des de Siurana es veuen soledats. Allà és una impassible sobirana, dominant els voltons i els espadats. I prega i jura i amenaça estones, o només pot firmar l'aspre Siurana, desfeta en rocs per carregar les fones.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i la Estíbaliz Azabal. I per acabar, la Pim Milian, com sempre, ens farà reflexionar amb una cita, aquest cop de Brian Weiss. Espero que la nostra selecció us agradi. Visca l'amor de Joan Salvat Papaseit. Visca l'amor que m'ha donat l'amiga, fresca i polida com un maig content. Visca l'amor, l'he cridada i venia. Tota era blanca com un glob de llet. Visca l'amor, que ella també es delia. Visca l'amor, la volia i l'he pres.
1: Pels camins de la vida he après que no s'ha de demanar permís per ser feliç.
2: Haiku de Serrallonga. L'aigua et fa rimes quan la granota salta, pluf, i silenci.
3: L'empatia és la capacitat de ficar-se a la pell d'una altra persona, de sentir el que ella sent, de posar-se al seu lloc, de veure a través dels seus ulls. Si som capaços de sentir empatia, podem establir vincles afectius amb els qui pateixen, alegrar-nos per l'amor dels altres, sentir plaer en veure triomfar un altre, comprendre la ira d'un amic i el dolor d'un desconegut.
0: Mira, m'agrada, eh? Sempre comencem amb les teves cites.
3: Sí, sempre.
0: No sé per què, perquè no resulta que bueno, comencem pel fàcil, no? I anem increixendo, no?
3: Sí, sí.
0: Aleshores, esclar, a mi amb què em connecta el Brian Weiss? Clar, en un món on te s'apremia l'ego, la immediatesa, la cita de Weiss simplement és un recordatori a l'empatia. Però què és l'empatia? És posar-se'n a la pell de l'altre, a la comprensió, a l'acceptació, a la compassió. En definitiva, totes aquestes virtuts són cares de l'amor i pensem que l'amor és polièdric. Nosaltres sempre en parlem de l'amor. Per què serà? Perquè ens en falta? No, perquè el volem reivindicar, perquè volem que l'amor sigui constant, sigui diari, sigui present, com la psicologia humanista, com la filosofia humanista, com qualsevol línia espiritual o, fins i tot, religiosa. Endavant.
1: Aquí hi hauria per tres programes.
0: Mira, tenim cinc minuts.
1: Perquè l'amor, ja diuen, es diu molt que l'amor és polièdric. Quin amor? L'amor humà. Si és l'amor humà, és polièdric. Cadascú té el seu concepte d'amor. I l'amor s'autorealimenta o es desinfla. En el fons, l'amor no és res més que nosaltres som amor. Perquè hem nascut d'un acte d'amor. I si no fos per aquest acte d'amor, no estaríem aquí. Aquest és un fet. L'altre fet és aquest sentiment que es diu amor, que és un sentiment que es diu amor, és polidièdric, perquè sempre esperes què rebràs de l'amor, i l'amor de vegades és egoista. És un tipus d'amor. Un altre amor és l'amor altruista, el que dona. Però l'alegria és dels que donen, però més encara dels que es donen.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Per què has escollit aquest fragment de la pell del brau del Salvador Espriu, Esti?
2: Perquè...
0: A veure, aquí hi ha algo que també n'hem de parlar.
2: Perquè jo crec que sempre som allà mateix, no?
0: Sempre som allà mateix.
2: És que no hi ha manera de safarat, es digui a l'Àndalus, es digui com es digui, però...
0: Sí. Estem allà enganxats, no?
2: Sí.
0: Com codependents.
2: Sí, no hi ha manera.
0: No hi ha manera, però està bé,
2: però
0: que,
2: bueno,
0: que s'expressi d'aquesta manera o d'una,
2: sí,
0: altra. Però a veure, és qüestió de sentir, d'emocionar-te, de ser passional amb la teva cultura, la teva llengua, la teva manera de pensar, que a vegades és no respectada, ignorada, però nosaltres, com que som constants, valents, segurs i molt profuns, no pararem. També no vull passar per alt el poema que ha llegit la Pi, que m'ha frapat. M'ha deixat glaçat, la veritat sigui dita, quan estava a punt d'arribar de Margarita Jourcenar. Però, esclar, aquí és una altra realitat, no? I és aquesta, que a vegades l'obviem per no patir, no? Apliquem un mecanisme de defensa, de negació o de fugida. Ens parla de la solitud essencial de l'ésser humà davant de la mort. És així. diràs, t'acompanya algú? Poder, si ets creient, sí que t'acompanya algú. Poder sí, però en definitiva és com arribar al món. Arribem en solitud. Després ens esperen els pares. Jo crec que quan fem el traspàs ens esperaran els nostres sers estimats. I jo que, bueno, soc profundament creient, doncs, aquests guies que ens han acompanyat, aquestes persones que ens han acompanyat a la vida i que ens esperen amb amor i per continuar un altre viatge, en aquest cas. Però és molt clara, no? I també veig amb ella que no hi ha una connexió espiritual. Diu, tots acabem morts, però cadascú ho fa en la seva soledat.
2: Sí, sí.
1: En català hi ha una paraula que és preciosa. Quan parla de la mort, diu el traspàs.
0: Sí, ho diem així. Bueno, m'agrada més així.
1: És el traspàs. És el traspàs. Quan morim, o quan ens toquem... Quan morim, quan ens toqui morir, estarem acompanyats. Més que acompanyats, hi haurà presència. Però jo crec que arriba un moment que l'ànima, quan es desprèn, se'n va. Se'n va en tranquil·litat o no, no ho sé, depèn de cadascú.
0: Sí.
1: Però, a més, se'n va amb un, algo que és un misteri. És un misteri. Però els que té jo també em confesso creient en moltes coses, en principi era per necessitat i, a més, després ha estat per convenciment.
0: Sí, sí.
3: Jo soc agnòstica i, a veure, i no crec en altres mons, però el que sí que crec és que som energia, i l'energia, un dels principis de l'energia, és que ni es crea ni es destrueix, es transforma.
0: Sí, senyora.
3: Per tant,
0: sí,
3: vull senyora. Dir que si acudim a la física, a veure, potser acabaré sent creient. Però
1: la física
3: vaja.
1: Quàntica.
0: Molt bé, ens indica que queden segons. En cas, ho farem aquestes paraules, aquest poema curt que ens ha recitat el Josep Maria. Pels camins de la vida he après que no s'ha de demanar permís per ser feliç. Així ens ho volem, així ens us ho desitgem i així ens ho intentarem fer-ho al proper programa d'Ànimes. Abraçades i petons.
3: Felicitat i poesia.
1: Fem poesia.
2: Poesia i vida.

0: Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera al sud-oest del municipi i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
3: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
1: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Bona tarda, Arantxa Mar. Som l'Adrià Arenas i formem part del grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Tres Turons que produïm el programa Instifonies. Avui en serem els productors i farem un programa especial dedicat a les llengües maternes perquè el passat 21 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna. Es tracta d'una commemoració promoguda per l'UNESCO, un organisme vinculat a les Nacions Unides. Però per què la llengua materna? L'Anna se'ns acosta a aquest concepte.
1: Doncs la llengua materna és, per entendre-ho fàcilment, és aquella que aprenem de petits, gairebé sense veure'ns a casa i amb la família. Per tant, és molt més que paraules. És la llengua amb la qual comencem a pensar, a somiar i a la que ens connecta emocionalment amb els nostres records més antics.
0: Per aquest motiu, la nostra llengua materna i la de tota la gent del món és molt important. De fet, en aquest dia celebrem precisament això, que totes les llengües del món són igual d'importants, tinguin 1.000 milions de parlants o només un. I ho són perquè formen part de la nostra identitat i configuren la nostra cultura. A més, faciliten l'aprenentatge i reforcen l'autoestima. Per tant, preservar la diversitat lingüística del món és un deure com a ciutadans. Anas, quines seccions tindrem avui?
1: Bona tarda, Adrià. Doncs avui xerrarem sobre molts temes. Tots ells relacionats d'alguna manera o altra amb les llengües maternes. Primer, la Lucía i la Letícia ens faran una radiografia de l'estat de les llengües al món. Seguidament, entrevistarem a la Lola Rodríguez i alumnes de la Lola Acollida. Ella és la tutora de la Lola Acollida de l'Institut Els Tres Turons i ells alumnes nouvinguts que estan aprenent català a la Lola Acollida. Després, en Pol i l'Agustí ens acostaran tot un seguit de curiositats sobre la nostra llengua materna, el català. I tancarem el programa amb una altra edició del concurs, però aquesta vegada serà del caire lingüístic.
0: Anas, no t'oblidis que avui també s'acompanya el Pol a l'estudi. Ell serà l'encarregat de posar el toc musical al programa. Benvingut, Pol.
2: Hola, Adrià. Així és. Us acompanyaré durant tot el programa amb una proposta musical molt concreta, amb cançons que ens parlen sobre la llengua. Què us sembla si ja us proposo la primera? És La meva llengua, del grup Obeses, una cançó que ens recorda que les llengües no són només una assignatura, sinó la nostra manera de ser, de jugar i de crear. Un tema ple d'energia per celebrar que parlar la nostra llengua és la millor forma d'explicar qui som i de connectar amb el món.

0: Gran cançó per començar el programa especial sobre les llengües maternes. Ara passem al testimoni de la Lucía i la Letícia, que han preparat un petit reportatge sobre les llengües del món.
1: Bona tarda, som la Letícia i la Lucía i avui us presentarem un petit reportatge sobre les llengües del món. Descobrirem quines són les llengües amb més parlants i les que menys parlants tenen i algunes curiositats d'altres llengües. Letícia, ens dones unes quantes dades per començar a reflexionar?
2: Bona tarda, Lucía. D'entrada, cal destacar que al món es calcula que es parlen al voltant de 7.100 llengües i també s'hi compten les diferents llengües de signes. Perquè de llengua de signes no hi ha només una. Cada regió té les seves particularitats i els seus gestos. Si ens fixem en els continents, els dos amb més llengües són Àsia i Àfrica. El primer se'n parlen a prop de 2.300 i al continent africà més de 2.100 llengües. Finalment, una dada xocant és l'elevat nombre de llengües que es parlen en un sol país. És el cas de Papua Nova Guinea, a Oceania. Només en aquell país es parlen més de 800 llengües. És el país amb més diversitat lingüística del món, malgrat que només hi viuen 9 milions de persones. La seva geografia de muntanyes i selves ha fet que cada vall hagi desenvolupat la seva pròpia llengua aïllada de les altres.
1: Si ens fixem en el nombre de parlants, les diferències són enormes. L'anglès, com a llengua internacional, és l'idioma amb més nombre de parlants, al voltant de 1.500 milions de persones.
3: I'd like to welcome Charles Long to the studio today. Welcome, Charles. Now, Charles has just published an article in New Science Journal about memorization. It's all about how to make our memory function better.
1: Però tots aquests milions de persones no la tenen com a llengua materna. És a dir, no és la seva llengua familiar. Molts l'aprenen com a segona o tercera llengua, perquè l'anglès ha esdevingut un idioma universal. Després de l'anglès, el nombre de parlants trobem el xinès mandarí, amb 1.100 milions de persones.
4: Zhang shu shu, nin qi zi zama yang? Women yi jing li hun la hen jiu. Dui bu qi, zhen bu hao yi zi. Mei guan xi, dui le, ta shi ni de nan peng you ma?
1: I finalment, la tercera llengua més parlada al món és el castellà, fruit de la colonització històrica dels països d'Amèrica Central i del Sud. En total, al voltant de 640 milions de persones el parlen, i a Mèxic és el país amb més parlants de castellà, amb 110 milions.
2: Per contra, hi ha moltes llengües amb molt pocs parlants. Fins i tot n'hi ha que només en tenen un, i això vol dir que estan en risc de desaparèixer. És el cas del Taushiro, també coneguda amb el nom de Pinche. Es parla en una zona remota i aïllada de la selva amazònica del Perú i actualment només queda un parlant d'aquesta llengua. Es tracta de l'Amadeo García García, que amb 75 anys és l'última persona en el món que parla Taushiro amb fluïdesa. També és el cas del Tanema, una altra llengua amb un únic parlant, l'Ainol Nalo. En aquest cas, es tracta d'un idioma que es va originar al sud de l'illa Vanikoro, a les illes Salomó, a Oceania.
1: I tanquem aquest reportatge amb una raresa lingüística especial, una llengua sense paraules.

0: El que acabem d'escoltar és el silbo gomero, una llengua xiulada que no utilitza vocals ni consonants. La trobem a les Illes Canàries, concretament a la illa de la Gomera, i serveix per comunicar-se a través dels barrancs i muntanyes, ja que el so del xiulet pot viatjar fins a 5 quilòmetres, simplement espectacular.
1: Gràcies, Lucía i Letícia, per aquest reportatge ple de dades. N'hem après molt, de llengües. Ara és el torn del Pol i la seva música lingüística. Endavant, Pol.
2: La segona proposta que us porto és de Tesa, en col·laboració amb Vicent Torrent, del grup Altai. Canten Qui estima la seva llengua. I és una barreja genial de rap actual i música tradicional, que ens diu ben clar que estima la llengua, que estima la llengua és la millor manera de cuidar les nostres arrels i mirar cap al futur.
3: Qui estima la seua terra? Qui estima la seua terra és el que estima la vida. I els que us estimeu la llengua, i els que estimeu la llengua, del futur fer.

En l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire i en l'altra un capoll que esclata en flora dins la teua mà, una llengua en flor xopant d'aroma a tot el món. Dos i dos són quatre, qui en seu hauria de dir? La nostra llengua és viva, igual ara com ahir. Ningú podrà esborrar-la, que per això estem ací, i seguiran parlant-la els fills dels nostres fills. No t'apures, no m'ho jures, sé que vols lluitar. Ves-en compte, fes recompte, són molts per pregar. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà, una llengua en flor xopant d'aroma a la ciutat.

0: Una proposta molt interessant, efectivament. Avui a l'estudi ens acompanyen uns convidats molt especials. Ells són els protagonistes de l'entrevista de la setmana. I tot seguit, Antian i Lugo ens el presenten.
1: Bona tarda, Nas. Avui ens fa especial il·lusió la visita que tenim a l'estudi. Es tracta de persones de l'Institut Els Tres Turons, vinculades a l'aula d'acollida. Ells són la Lola Rodríguez, la tutora de l'aula. Benvinguda, Lola.
2: Bona tarda, hola.
1: Ella és la docent de llengües i porta més de 32 anys al món de l'educació. Des de fa un temps és la persona responsable de l'aula d'acollida.
3: També ens acompanyen tres alumnes de l'aula d'acollida. Ells són en Zaid, de primer d'ESO, la Marwa, de tercer, i l'Ashley Fructoso, també de tercer. Benvinguts. Lola, si et sembla, comencem amb tu.
2: D'acord.
3: D'entrada, ens podries explicar què és l'aula d'acollida i quin és el seu objectiu principal?
2: Bé, l'aula d'acollida és un recurs que hi ha pels nouvinguts, que ja ara té més de 20 anys, aquí a Catalunya, i que es va crear perquè no hi havia un recurs pels alumnes que acaben d'arribar i encara no només no parlen català, sinó que no coneixen els costums, el país, etc. En principi és això, acollida, perquè no es tracta només d'ensenyar llengua català, sinó també de que se sentin una mica integrats aquí al nostre poble i a l'institut i en general a Catalunya.
1: Com treballes amb els alumnes? Quin tipus d'activitats acadèmiques potències?
2: Normalment són alumnes que tenen nivells diferents i la part més complicada és fer grups perquè no tenen normalment ni el mateix origen, venen de països diferents, no tenen el mateix nivell acadèmic perquè són, com ara aquí, de primer o de tercer d'ESO. També el nivell cultural canvia segons d'on venen i llavors intentar fer un grup amb un nivell semblant és la part més difícil. Intentes fer tasques que siguin això que se'n diu multinivell, i sobretot molts recursos orals i audiovisuals, perquè la part escrita, que és el que més es feia abans, és més feixuga i intentem que sigui una mica divertida, fins i tot, si és possible.
3: Per què creus que és important que un institut com el d'Arenys tingui una aula d'acollida?
2: Bé, perquè són alumnes que quan arriben hi ha de tot. N'hi ha que s'integren de seguida, però n'hi ha que ho passen molt malament, perquè ara se'n diu això el dol migratori. Heu de tenir en compte que venen de països molt llunyans i de vegades amb una llengua molt diferent. Llavors s'han d'acostumar i la part emocional també s'intenta cuidar a l'aula d'acollida, per això suposo que li van posar aquest nom. I si no, de cop a l'aula ordinària, si tu estàs allà 6 hores sense entendre res de català i a més no coneixes ningú, és fort. És una mica, s'intenta que sigui progressiu aquesta integració a l'aula ordinària.
1: Si poguessis millorar algun aspecte de l'aula d'acollida, què seria?
2: Es podrien millorar moltes coses, però el més difícil de vegades és intentar no fer malbé les classes, per dir-ho d'alguna manera, perquè, clar, quan estan a l'aula d'acollida estan faltant, entre cometes, a classe de matemàtiques o d'història, no? I són alumnes que ja tenen problemes per integrar-se si, a més, falten algunes hores en matèries difícils o importants, bueno, totes ho són, els hi costa encara més fer el seguiment, no? No sé com es podria arreglar això, perquè hi ha instituts que sé que s'ha proposat, em sembla que en plan experimental es fa, que estan un trimestre només a acollida i després comencen a la classe per tal de tenir més nivell de català. Però això també és un problema, perquè s'integren molt tard a l'aula ordinària, no veuen els companys, llavors sí que s'està separant i és complicat.
3: A l'institut, quines són les llengües maternes més parlades? Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: Fa 2 anys, el primer, aquest és el quart any que estic a l'aula d'acollida, potser hi havia, també va venir algun alumne d'Ucraïna, això ja no passa, llavors havia potser més varietat lingüística. Enguany només tinc alumnes d'Amèrica del Sud, que parlen castellà, del Marroc, i també tenim algun alumne de França, llavors que no hi ha massa varietat comparat amb d'altres anys, no? Però normalment, parlant en general, el castellà i l'àrab, diferents dialectes i variants de l'àrab.
3: Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: De cara al poble o a la gent que no està a l'institut, no? Suposo, home, sí, és molt important perquè jo crec que hi ha, segurament, hi ha moltes persones que no saben que existeix una aula d'acollida. Els pares dels alumnes potser sí, perquè expliquen coses, però al poble en general No sé si és una cosa que ara aquí ho estem donant a conèixer, no sé si en general la gent ho coneix i crec que és molt important, és clar.
1: Moltes gràcies, Lola.
2: A vosaltres.
1: Anem a conèixer una mica millor els alumnes que ens acompanyen. Us podríeu presentar i explicar-vos d'on sou?
4: Hola, sóc el Zahid i vinc del Marroc, d'una ciutat que es deia Larraix. Porto un any i mig aquí i ja està.
5: Hola, sóc la Marwa, vinc del Marroc i fa un any i mig que estic aquí.
6: Hola, sóc l'Ashley, vinc de República Dominicana i fa un any i mig que estic aquí.
3: Com us ha ajudat l'aula d'acollida en el vostre aprenentatge del català?
6: Ens ha ajudat a parlar-lo millor i també a entendre millor.
1: Què és el que més us costa aprendre el català?
4: Bueno, la majoria és l'ortografia, el que penso jo.
3: Quina és la vostra llengua materna?
4: El darija, que és un derivat de l'àrab modern.
5: Jo, àrab amàsic.
6: Bueno, la meva llengua materna és el castellà.
3: Us agradaria donar-lo a conèixer més al centre?
4: Bueno, sí, perquè jo parlo darija, que és un idioma molt conegut, perquè hi ha molts companys del meu mateix país, i per això.
1: Per acabar l'entrevista, us faria res acomiadar-vos amb la vostra llengua materna.
6: Adiós i gràcies per l'invitació.
3: Moltes gràcies. Hem après moltes coses i ens hem endinsat una mica en el món de l'aula d'acollida. Abans d'acabar, la Lòria Anzait, la Marwa i l'Ashley han volgut compartir amb nosaltres el treball que es van fer amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna. Ens ho expliqueu?
6: Aquest treball serveix per a saber quantes llengües maternes hi ha a l'institut per conèixer-les millor.

0: Hola, em dic Luca i som de tercer A de l'ESO i parlaré amb Georgià, perquè és Georgià. Que m'ha jugat un pio Luca de... Me poc salvo, de... Saulo, me caribus in generis.
1: Salam, Shqanay Marwa, eu sigt l'Mgrib, d'a ki madbeba, de isma, t'ajibeta s'mdrasa,
2: Hola, em dic Saran, soc de tercer C. La meva llengua materna és el polar. Honoais, mi cosara mi vire, mi vora Senegal, mi me jogui baba, nene, coro jiri, coro jitari.

0: Moltes gràcies a tots per la vostra participació en aquest programa especial sobre la llengua materna. Donar a conèixer l'aula d'acollida de l'Institut és important per tots i totes. Continuem amb la tercera recomanació del Pol. En aquest cas, precisament, amb una cançó amb barreja de llengües, oi?
1: Exacte, Adrià. Una cançó que ens acosta una cantant catalana que està arrasant per allà on passa i que en el seu últim disc canta en 14 llengües diferents. Ella no és cap altra que Rosalía. Escoltarem Divinais, un tema que combina català i anglès.

0: I ara anem amb l'Agustí del Pol, que ens acosta a incursitats lingüístiques. Però aquesta vegada, de la llengua catalana. Som-hi!
1: Hola, som l'Agustí i el Pol, i avui us parlarem sobre les curiositats del català, perquè en té moltes, oi, Pol?
2: I tant! D'entrada, sabríeu dir-me quantes lletres té la paraula més llarga en català? Doncs un total de 22. I sabeu quina paraula és? Espera, Agustí, que agafo embranzida. Anticonstitucionalment, la segueixen un parell de mots més, de 21 i 20 lletres, respectivament. Pareu l'orella. Electroencefalografia. Otorrinolaringologia.
1: Ja estic cansat només de sentir-les. Continuem amb més curiositats sobre el català. Sabíeu que la llengua catalana té aproximadament 70.000 paraules registrades? I es calcula que un parlant amb un català estàndard de la llengua utilitzada al voltant de 6.000 d'aquestes paraules, mentre que en pot arribar a reconèixer entre 10.000 i 15.000. Per tant, sempre som a temps d'aprendre noves paraules en català.
2: La llengua catalana es parla en 4 països diferents: Espanya, Itàlia, França i Andorra. I només Andorra té el català com l'única llengua oficial del país. Aquesta presència en diversos països fa que el català ocupi un espai destacat entre les llengües europees. Per exemple, té més parlants que el danès, el finès o el maltès. Ara només falta que sigui reconeguda com a llengua oficial de la Unió Europea.
1: Té sons i lletres que el fan especial. Per exemple, la L geminada, de paraules com col·legi, pel·lícula, intel·ligent, novel·la o paral·lel. O el so enya, molt proper al del francès o l'italià. Catalunya, canya, muntanya, banyera, senyera o ensenyar. O la C trencada, una lletra tan nostrada que fins i tot s'ha convertit en un símbol de campanyes en favor de la llengua catalana. Però sabíeu que en català no existeixen cap paraula que comenci amb C trencada? Només pot anar al mig o al final de la paraula.
2: I acabem la secció de curiositats sobre el català amb dues paraules que ens identifiquen molt com a societat: el seny i la rauxa. El seny. El podríem definir com la suma de la prudència més l'equilibri emocional més el sentit comú. I la rauxa, doncs seria una mica el contrari, els impulsos irracionals. La gràcia d'aquestes dues paraules és que no tenen una traducció exacta en altres idiomes. Per això, diem que són dues idees molt nostres.
3: Moment musical. Ara amb un clàssic de clàssics de la música catalana.
2: Efectivament. Ara és el torn de la Trinca i la seva cançó. Coses de l'idioma. El trio ens feia reflexionar sobre les frases fetes i com aquestes canvien en funció de la llengua. Una proposta molt divertida.

0: allà. Olé!
1: Anem acabant el programa i avui ho farem, com no podia ser d'una altra manera, amb un concurs lingüístic. Ens acompanya a l'estudi en Bruno i en Lucas. Ells hauran d'endevinar l'idioma de la paraula que es direm. En total, hi haurà 8 paraules i guanyarà el concursant que en senti més. Si algú s'equivoca, hi haurà rebot. Molt atents.
2: Anem amb la primera paraula. Primera pregunta. Tache. A. Noruec. B. Italià. C. Alemany. I D. Rus. Quina creu que és?
3: Jo crec que és la C.
2: Correcte, Bruno. Punt per tu. És una paraula que significa butxaca i prové de l'alemany antic. L'alemany antic és la forma de l'idioma germànic parlada aproximadament entre els segles 6 o 11, a la regió que avui correspon a Alemanya, Àustria i Suïssa.
1: Segona pregunta. Calam. A. Georgia. B. Indi. C. Guadaní. D. Sedeví.
4: Jo crec que és la...
1: Incorrecte. Rebot per Bruno.
3: Jo crec que és la... D.
1: Incorrecte. És la B. És una paraula que significa bolígraf i prové de l'àrab clàssic. L'àrab clàssic és la forma històrica de la llengua àrab, que es va considerada a partir del segle VII.
2: Bruno, atent. Tercera pregunta. Kutushita. A. Japonès. B. Xinès. C. Coreà. D. Tailandès.
3: Jo crec que és la A.
2: Correcte, Bruno. És una paraula que significa millor i prové del Japó.
1: Quarta pregunta. Atent, Lucas. Charge. A. Cindy. B. Anglès. C. Cocobodoc. D. Sadakul.
4: Crec que és la C.
1: Incorrecte. Rebot, Bruno.
3: Jo crec que és la B.
1: Correcte. A l'anglès. És una paraula que significa carregador i prové de l'anglès.
2: Aquesta va per tu, Bruno. Cinquena pregunta. Redillo. A. Tip. B. Darija. G. Suec. I D. Canarès.
3: Jo crec que és la C.
2: Incorrecte. Robot per al Lucas.
4: La B.
2: Incorrecte. És la D. Canarès. És una paraula que significa ràdio i prové del préstec anglès, ja que el canarès es parla a l'Índia. Un préstec anglès és una paraula que una llengua adopta directament de l'anglès, sense traduir-la.
1: Sisena pregunta. Aquesta per tu, Lucas. Claviatura. A. Grec. B. Rus. C. Persa. D. Castellà.
4: És la...
1: Incorrecte. Rebot per el Bruno.
3: Jo crec que és la D.
1: Incorrecte. És la B, a Rus. És una paraula que significa teclat i prové de llatí clavis.
2: Bruno, atent. Setena pregunta. Tanca. A. Noruec. B. Gidis. C. Font. I D. Bam. Quina creus que és?
3: Jo crec que és la... B.
2: Incorrecte. Rebot per a Lucas.
4: És la...
2: Correcte. És una paraula que significa pinces i prové de l'antic idioma nòrdic banc.
1: Per última pregunta. Lucas. Èsic. A. Japonès. B. Italià. C. Punjo. D. Búlgar.
4: La C.
1: Incorrecte. Rebot per el Bruno.
3: Jo crec que és la D.
1: Correcte. És el búlgar. És una paraula que significa llengua i prové del proteslau. El proteslau és la llengua ancestral de tots els pobles eslaus abans que es dividissin en les branques modernes, oriental, occidental i meridional.
2: Ja tenim les 8 paraules. Anem a fer un recompte de punts. El Bruno ha guanyat el concurs de paraules estranyes. Felicitats, molt ben jugat. Moltes gràcies per participar els dos. Us esperem al proper concurs. I ara sí que arribem al final del programa d'avui. Un programa especial per commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna, celebrat el passat 21 de febrer. Perquè les llengües, totes i cadascuna d'elles, són igual d'importants i s'han de protegir i donar a conèixer. Pol, què et sembla si acabem amb una mica de música?
5: Doncs em sembla fantàstic.
0: La darrera proposta d'avui és un cant sincer d'amor a la llengua que ens arriba des de l'escoleta al trenet. Del País Valencià. Una cançó senzilla però amb molta força. Fins al proper programa. Visca la llengua! A la llengua que és meua, la que...

0: No, no n'hi ha prou amb l'escola, però sense l'escola és impossible. Som, per a molts, el primer pont a la llengua. Un pont bastí de paraules, d'arrels, de descobertes i d'afectes. I amb elles i amb tu es conjuga un futur cada dia. L'escola i la llengua.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
9: Vols anunciar el teu establiment o servei?
8: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
9: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
10: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
4: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
0: L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics.
2: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre que no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
5: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
6: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
0: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents provoquen llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
0: I en flames, una empresa química de Santa Coloma de Caral. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
2: Protecció Civil ha aixecat el confinament preventiu a la població per l'evolució favorable de l'incendi. Ara els bombers treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes.
0: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
2: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victòria Spunsberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
0: I en esports, Jordi Cervantes, l'Espanyol reprèn la competició.
7: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de la victòria després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Argiris Kaunas a partir de 2:15 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. Al matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs sí, estem en plena operació sortida. Evidentment, parlem d'aturades, podríem dir, habituals en una operació sortida. Per tant, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C58, l'autovia A2, la B23, la C32, la C31, però hi ha aturades tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, sí que és cert que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt carregada i també les seves rondes, ronda de dalt, ronda litoral, i a més en tots dos sentits de la marxa. L'autopista AP7, que ha estat la via que segurament ha presentat més problemes, sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord, per exemple, en sentit Girona, d'uns 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, i en direcció sud, uns 6 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'autopista AP7 a Cambrils s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, ja està retirat, però encara hi ha aturades, uns 4-5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Cambrils i en direcció sud. De la resta de vies, destaquem l'autovia A2 a Jorba, amb retencions de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres de la C-17 a la zona de Granollers durant tota la tarda han complicat el trànsit en direcció a Barcelona, però ja s'han acabat. Per tant, ja parlem de normalitat en aquest tram de la C-17 a l'altura de Granollers. És tot de moment des del servei. Cap a la de trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat de Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda des de plaça Universitat, on tot just ara comencen a arribar les primeres banderes, les primeres pancartes en aquesta segona manifestació en 5 dies per l'habitat a la ciutat de Barcelona. Aquesta segona manifestació amb un lema molt clar, l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. I és que avui que s'ha aixecat l'acampada de plaça Catalunya, comença l'organització de la manifestació del 11 de novembre, la vaga general, on han arrossegat els sindicats majoritaris de Comissions Obreres i l'UGT. I per tant, parlem ara d'aquest primer escalfament, aquest intermig entre l'acampada de plaça Catalunya per l'habitatge i la vaga de l'11 de novembre.
0: Gràcies, Pau. La manifestació és, com dèiem, un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
6: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
7: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
6: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Un dia més, Mari Carmen ha estat també molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent, Mont Carvajal.
8: En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
9: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
8: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
10: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
8: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
11: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
12: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
13: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
11: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a la P7, al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja hi ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé el temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
14: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
14: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
16: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
17: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
16: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració enguany amb el lema "Teixir vincles és parlar de salut mental". Ràdio Mollet, Emma Balea.
18: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, que ha fet lectura del manifest.
19: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, en les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
18: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
0: I a Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
20: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
21: La novedad de este año es que aumentará, se ampliará las categorías de observación. No se contará solo a las personas que duermen en la calle, sino que en general también se contará las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parque, en algún aparcamiento. Eso también como novedad de este año.
20: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I encara un apunt en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: En successos en flames, una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament preventiu a la població.
4: Protecció Civil ha desactivat el pla Procicat perquè les tasques dels bombers evolucionen. L'incendi ha començat a 3:15 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau, però de moment no afecta les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables. S'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers que treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes. Segons els serveis d'emergències, el foc no ha causat danys personals.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins a 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat la incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
1: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
2: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
1: Per tot plegat, Eloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Cambrils, avui sobre les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren arreu del territori.
22: A Mollet del Vallès, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta tarda tindrà lloc una visita guiada al Centre Cultural La Marineta. La Marineta és un edifici renaixentista que ha viscut la història de la ciutat i coneix molts dels seus secrets. És per aquest motiu que la jornada porta per títol La Marineta, l'hostal que guarda secrets, i el assistents descobriran què amaga aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat.
23: A Cambrils, per les Jornades Europees del Patrimoni, hi haurà una jornada de portes obertes als tres principals centres patrimonials del Museu d'Història de Cambrils, el Molí de les Tres Eres, la Torre del Port i la Vila Romana de la Llosa. A més, les persones que s'acostin a la Torre del Port podran veure l'exposició que es va inaugurar dimecres El preu d'un somni dels artistes Mariano Martínez, Luis Romero i Joan Vilar de Bo. L'objectiu és donar a conèixer la riquesa i la diversitat cultural d'Europa, conscienciar el ciutadà i les administracions sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni comú.
0: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I Agramunt celebra aquest cap de setmana la 37a Fira del Torró i la Xocolata de Pedra. El tret de sortida ha estat la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que ha obert portes aquest matí. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
24: L'Acadèmia del Torró és l'activitat dirigida a estudiants d'escoles d'hostaleria i turisme, i aquest any la novetat és l'obertura d'aquest espai a alumnes de fora de les Terres de Lleida, tal com indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
25: Per primera vegada obrim l'Acadèmia fora de les Terres de Lleida i enguany ens acompanyen també alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, i superarem els 140 estudiants que avui es formaran amb nosaltres en una jornada on parlem de tradició, parlem de qualitat i parlem d'innovació i de l'aplicació a la cuina del torró.
24: La fira s'obrirà des de demà fins dilluns al públic amb les últimes novetats en el món del torró i també la gamma més tradicional de producte. Hi haurà més de 150 expositors entre torronaires i productors gastronòmics que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. A dia d'avui, algunes de les sessions, com la que compta amb els tres jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja i Jordi Cruz, ja tenen les entrades esgotades i, com a novetat, es dedicarà tot un dia, el dilluns, a la gastronomia lleidatana, amb una programació especial que es fa en col·laboració amb la Diputació de Lleida.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. L'Espanyol juga, reinicia aquesta nit la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda davant el Màlaga a partir de les 9 de la nit. La gran novetat a la convocatòria és la presència de Javi Puado i de Roberto Banja i Javi Hernández després de passar per les seves seleccions. El tècnic Manolo González avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça jugarà demà i ho farà contra el Getafe al Camp Nou, un partit que no disputarà Rafinha. El jugador brasiler descansarà tant demà com dimarts, el dia del partit de la Champions davant el Galatasaray. Escoltem el tècnic Hansi Flick.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
2: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 amb el Dong i a partir de 3 quarts de 9 del vespre les agarenques s'enfrontaran al Lilla francès. Miqui Romagosa, Ràdio Municipal de Terrassa.
6: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 3 quarts de 9 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Dong de Països Baixos a 3 quarts de 2 i a 3 quarts de 1 el diumenge. Tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
7: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final s'agradaria molt.
6: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
2: Per cert, que el Sabadell està guanyant el segon quart per 12-0 al conjunt neerlandès. A l'Eurocamp masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups principal. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica i aquesta tarda ja s'han estrenat victòria davant el Primorje per 17-12. Demà s'enfrontaran els anfitrions a 6:15 i diumenge a 10:15 del matí contra el Manna hongarès. De la seva banda, els senavistes es juguen al passi a Nàpols, s'acaben d'enfrontar al Bully Akmeni i també han guanyat per 11-15. Demà a les 6 de la tarda s'enfrontaran al Posilipo i diumenge a les 10 tancaran la fase amb el Dinamo de Bucarest. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la quarta jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb l'objectiu de mantenir-se amb un balanç positiu a la classificació. Els Blaugrana reben els Argiris Kaunas a partir de 8:15 del vespre amb la intenció de sumar el tercer triomf a la competició europea.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Medi...
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia.

0: Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Ràdio Arenys.
6: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.
6: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal i l'Olga, símbols de la lluita pel dret a l'habitatge. Jordi Fortià.
7: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
6: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
7: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
10: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, llicències d'activitat, etc.
11: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
6: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
7: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents han provocat llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
6: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
7: En el món del teatre s'ha pogut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
6: I en esports, Jordi Cervantes, l'espanyol, reprèn la competició.
12: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de les victòries després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Argiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
13: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. Al matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat

0: Ben agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates, sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar de mica en mica el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara, per exemple, parlem de dues rondes de Barcelona molt carregades i en totes dues direccions, o aquesta àrea metropolitana també continuen les aturades. De fet, tant d'entrada com de sortida, sembla que es van escurçant aquestes cues en aquesta àrea metropolitana, però encara hi trobaríem algunes aturades. Repassem l'AP7, que també millora en general. En sentit nord, parlaríem d'uns 5-6 quilòmetres de lentitud, aturades entre Mollet i Granollers, això a l'AP7, sentit nord, sentit Girona, i en direcció sud, sentit Tarragona, també uns 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. De la resta de vies, ens quedem amb les obres de Jorba, que no fan net, ben al contrari, encara presenten aturades de 4-5 quilòmetres autovia 2, Jorba, sentit Lleida, o aquestes vies que ens porten cap al Pirineu, que també ja es comencen a carregar. Aquest eix del Llobregat, amb retencions de 3-4 quilòmetres, primer al tram de Berga i més endavant a l'altura de Cercs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
1: Anem cap a allà, cap a la manifestació a plaça Universitat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda. Milers de persones clamen ara mateix a la plaça Universitat amb el lema per l'Olga i la Mari Carmen al negoci de l'habitatge Mata. Una manifestació que, com dèiem, connecta les diferents protestes d'habitatge que hi ha hagut a les diferents places del país amb la vaga de l'11 de novembre, però avui amb un missatge clar per aquestes dues dones que han sigut un símbol de la lluita per l'habitatge digne. Sentim Adèlia Cefera, la portaveu de l'APA a Barcelona.
6: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que esto es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos ni de salud ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
5: Les diferents mobilitzacions s'han saldat amb tres cites importants. Primer, els decrets Mari Carmen, després les eleccions generals i, per últim, la gran fita, que és l'11 de novembre, una vaga general on han donat la mà també als sindicats majoritaris, ajuntant el problema de l'habitatge també amb els problemes laborals per apujar el sou i millorar contractes.
1: Gràcies, Pau. La manifestació, com dèiem, és un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
1: Carina Bellbé.
7: la SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
8: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
7: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
1: I un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
9: En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
10: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
11: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
9: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
1: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, prevista pel 2028.
1: Esther Minguell.
12: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més de 220.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes de Barcelona. Des de les 12 del migdia ja ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
1: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les vies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
1: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
1: I qui també ha notat les conseqüències dels aiguats són les empreses. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
4: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
17: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
18: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
19: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
18: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
1: I un apunt més en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge, integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Notícies en xarxa.
1: Extingit l'incendi que ha cremat una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
4: L'incendi ha començat a quarts de 4 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau. No ha afectat les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables.
1: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins als 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat l'incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
20: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se passa el creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
0: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
20: Per tot plegat, Aloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Un centenar de tractors convocats per JARC han sortit avui al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoll agrícola i els ajuts de la PAC i han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització a tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
22: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
21: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
1: I a hores d'ara, la Ràpita dona el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica que durant tot el cap de setmana transforma el barri del Chicago en una vila de principis del segle XX.
4: Els actes han començat ara, a 6:45, amb la tradicional arribada dels carros. La seguiran la inauguració oficial a càrrec de la consellera de Cultura, Sonia Hernández Almodóvar, i un ampli ventall d'espectacles que inclouen el ball de la companyia Jazz Dansa, el monòleg d'Esperanceta, el ball del Fanalet i la processó marinera des del Pantalà de Rem.
1: Els actes del Festival Origen s'allargaran durant tot el cap de setmana. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
23: Durant dissabte i diumenge els carrers s'ompliran ja amb activitats tradicionals com la pesca al rosegall, a la platja del Pipí, la venda i demostració del peix al Museu de la Mar de l'Ebre, el concurs de suquet de peix, la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i la música de Quico el Celio, el Noi i el Munt de Ferreries. A més, la festa manté el seu caràcter solidari i sostenible amb un pinxo a benefici de la Fundació Ricky Rubio contra el càncer de pulmó i uns gots col·leccionables que enguany han elaborat artistes locals de la Casa del Mar. L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverte, remarca que Orígens és el moment culminant per reivindicar l'arrelament i la projecció del poble.
24: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners.
23: El plat fort d'este cap de setmana arribarà el diumenge a les 11 del matí i a la plaça 1 d'octubre, que és quan s'intentarà batre el rècord Guinness reunint 500 parelles ballant simultàniament la Jota Vella.
1: Silvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guas, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
1: I els castellers de Vilafranca celebren aquest vespre la victòria al 30è concurs de castells de Tarragona, una diada històrica on van descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història. La celebració compta amb diverses activitats a la plaça Jaume I, al bell mig de la ciutat. Anem cap allà, Ràdio Vilafranca. Enric Vidal, bona tarda.
25: Què tal? Molt bona tarda, doncs. A la plaça de Jaume I de Vilafranca ara mateix s'apleguen desenes de persones per començar a celebrar Aquest triomf dels castellers de Vilafranca el passat diumenge a Tarragona, on van guanyar el seu 14è concurs de castells de la seva història. Com dèiem, altres diverses activitats. Tenim un taller de pintacares, tenim un taller de teles, i ara mateix la gent també es pot fer fotografies amb el trofeu d'aquest 14è concurs de castells. Carles Gallart és el president dels castellers de Vilafranca.
2: Les circumstàncies d'aquest últim concurs no van permetre doncs, fer la celebració típica, no? El dinar, allargar-se una mica i poder doncs, que la gent de Vilafranca també pogués entrar al nostre local, a Cal Figuerot, i una mica l'objectiu d'aquesta festa del concurs, com sempre que el guanyem, és obrir doncs, aquest èxit a tota la vila, que, com sabem, doncs, el concurs és limitat a nivell d'entrades, no pot participar-hi tot Vilafranca com voldria, i, per tant, doncs, això, obrir-ho tota la vila, fer una mica de, doncs, una part més familiar, com la que veieu ara, no? Així, amb unes teles acrobàtiques, amb el pintacares, i després, doncs, a mesura que avanci la tarda i la nit, doncs, hi ha gent més jove, gent més gran, que pugui gaudir de la festa.
25: Com deia el president, a partir de les 10 de la nit, en aquesta mateixa plaça de Jaume I, just davant de la Basílica de Santa Maria, hi haurà una sessió de DJ fins a la 1 de la matinada. Com a curiositat, avui Vilafranca pot gaudir de la pancarta vertical que doncs, va doncs, fer que els castellers de Vilafranca intentessin el Pilar de Nou amb forra, manillers i puntals a la tarda corona plaça. Per tant, doncs, desenes de persones ara mateix a la plaça de Jaume I de Vilafranca celebrant aquest concurs de castells.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar a l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Ja es coneix l'11 en el qual sortirà l'Espanyol a Màlaga per disputar la 8a jornada de Lliga a partir de les 9 de la nit. Manolo González disposa aquest 11 amb Ángel Fortuño a la porteria i els altres 10 homes de camp: Quilinchi, Riedel, Cabrera, El Hilali, Pol Lozano, Edu Expósito, Javi Hernández, Brian, Dolan i Roberto. Un tècnic, Manolo González, que avisa que l'equip té ganes de tornar a competir, de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que, bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar, bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça no jugarà fins demà, ho farà contra el Getafe al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda i ho farà sense Rafinha, que descansarà durant una setmana. En Waterpolo aquest divendres comença la fase de prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 de la tarda i estan guanyant 21-3 en els darrers últims 5 minuts de partit. En canvi, el Terrassa s'enfrontarà a... el Sabadell ja està guanyant el Dong i el Terrassa s'enfrontarà a l'Illa Francesa. El Catalunya disputa la fase de grups de Glifada a Grècia i s'enfrontarà a partir d'un quart de 10 de la nit a l'equip anfitrió. A l'Eurocup masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica. Aquesta tarda s'han estrenat amb victòria davant el Primorje per 11-15 i els cenevistes juguen el passi a Nàpols i han jugat aquesta tarda davant el Buliagmen i també han guanyat per 17-12. El Barça juga aquest vespre a la 4a jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Kevin Panther és el capità del conjunt del Barça.
4: Tenen un bon equip. Al llarg dels anys he jugat molts cops contra ells. Sempre han estat un equip sòlid, derrotables, clar, però sempre tenen el talent per acabar entre els 8 primers. Hem d'estar preparats, com qualsevol altre partit, i intentar fer-nos forts a casa.
2: I és que el Barça busca la tercera victòria a Europa. Rebrà al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat. Amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
0: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
0: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666 424 945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM. A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
7: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
0: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
8: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
9: Clarito y poco a poco.
10: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
11: Y esa es la noticia.
12: ¡Qué gentuza, qué mierda!
13: Me ha tocado un becario hoy, tú, para hacer programa. No puede ser esto, tú.
14: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
15: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
16: ¿Que no sabes si qué?
17: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
0: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
18: Adiós.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Des de les 7 de la tarda, centenars de persones es manifesten a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La manifestació ha començat a la plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat en record de Mari Carmen. Acostem, escoltem Delia Cedare, una de les manifestants.
2: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que esto es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos, ni de salud, ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
1: I el foc que cremava des de 3:15 de la tarda en una nau industrial de l'empresa Plasfia Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, ha quedat extingit. La nau està situada al costat de la carretera de sud-oest del municipi i el fum de l'incendi ha fet que el cos d'extinció i protecció civil recomanessin durant una estona el confinament preventiu. 11 dotacions dels bombers han treballat en el servei. Part de la nau s'ha esfondrat, uns 200 metres quadrats. També han cremat un tràiler i un remolc i diversos dipòsits de plàstic buits i part de les oficines. Per sort, no han causat danys personals. I més de 228.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana a Barcelona fins a les 7 de la tarda, les primeres hores de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. La xifra representa el 40% dels 570.000 vehicles previstos. Les vies més problemàtiques estan sent la AP7, l'A2 i la C58, per cert que els Mossos fan més de 1.000 controls de drogues i alcoholèmia. I la Fiscalia ha reclamat al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del vot dels nacionalitzats a través de la llei de nets per a les eleccions del 29-N. Així ho ha exposat el Ministeri Fiscal en resposta a la petició d'al·legacions que va fer el Suprem a les parts després que Vox i Justitia Europa reclamessin dilluns la suspensió d'aquests vots arran de l'avançament electoral. I us parlem de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, al Segrià, que ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats. Una interessant iniciativa que està impulsada per aquesta casa, la xarxa, amb la participació dels companys de Munt i la supervisió del Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Molt bona tarda, bon divendres 9 d'octubre. Ja sabeu, aquí de les 8 a les 9, això és moment d'Arenys en joc aquí a Ràdio Arenys, per parlar una miqueta de la prèvia del cap de setmana. Ja sabeu també que el dilluns amb l'Oriol és la postjornada per, bueno, quadrar tots els temes que ha deixat tant dissabte com diumenge. Programa que va ple, per tant, anem directes al sumari.
0: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
3: Dues parts diferenciades, perquè d'aquí un minut parlarem ja amb en Zenon Tomàs, perquè, bueno, fem un viatge a la temporada passada, explicar com va anar tot plegat la temporada 25-26 i objectius, una mica també el full de ruta de la temporada 26-27, i després, a la segona part del programa, doncs parlarem amb Lucas Garrido i l'Albert Garrido de del Club Nàutic, i sobretot aquesta tercera plaça que va aconseguir fa mesos en Lucas a Polònia. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en joc.
4: Arenys en joc.
3: I tenim aquí en Zenon Tomàs. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Ja sé que parles molt els dilluns amb l'Oriol, una mica per parlar de com van els resultats, com ha anat el cap de setmana. Ara feia temps que no parlàvem un divendres amb calma i això. Parlar una mica de la temporada passada, parlar també del que vindrà. I vaig amb la temporada passada. Com valoraries la temporada 25-26 de la penya Panemi?
4: La temporada passada, la penya Panemi, teníem uns objectius i jo crec que els vam passar. Deportivament, doncs, molt contents. Val a dir que tenim una base molt bona. Tenim nens que ens van començar petits amb 5, 6, 7 anys, que ara porten 2, 3 anys amb nosaltres i ja comencen a donar resultats. Mm. I això es va traduir, doncs, com per exemple, en el circuit de crossos del Maresme, que nosaltres, doncs, hi tenim un èmfasi i una participació bastant elevada. Doncs, a lo que és el circuit en si, amb tots els clubs de Catalunya que venen, que venen més de 2.000 atletes, doncs vam fer 11 pòdiums. Uh-huh. Això a la final, eh? Uh-huh. O sigui, amb la suma de tots els punts que havíem fet al llarg dels 7 crossos que es van fer perquè se'n van tenir que plaçar dos. Uh-huh. Doncs en el circuit general vam fer 11 pòdiums i després hi ha una altra classificació, que és la que fa el Consell Esportiu del Maresme, que és només de les entitats, doncs, del Maresme, amb el Calella, amb el Canet, amb el Malgrat, amb els de Mataró, amb la Laietània, amb els Ullisos, i amb aquests en van fer 15 més. O sigui que 11 i 15, 26 pòdium, 36 pòdiums... No, 26, 26, no ens passem, tampoc, no ens passem. O sigui que l'expectativa em sembla que l'any anterior havíem fet 15 en total, amb les dues classificacions. O sigui que la temporada de cross molt bé. A sobre, amb el campionat de Catalunya de relleus, amb la categoria sub-10 vam quedar campions. O sigui, campions de Catalunya amb relleus mixes, dos nens i dos nenes van quedar primers. Amb el campionat de Catalunya de trail, de curses de muntanya, doncs també vam fer una tercera posició i una primera posició per equips, amb el sub-12, o sigui que a nivell de campionats de Catalunya també vam fer 3 pòdiums, i amb pistes vam tenir 5 atletes nostres que per marques van poder passar a semifinals, i dos d'ells, doncs, el Riat amb 3.000 metres amb sub-16 i l'Àlex Barull amb 1.000 metres amb sub-10, doncs van córrer a la final i van fer una quarta i una cinquena posició. O sigui que molt bé. Aleshores, doncs, ja dic, valoració esportiva, molt bona. Però ja he dit abans que potser millor valoració és veure la progressió que ens han anat fent, doncs, aquests nens i nenes petits que ens havien vingut, que ara no és que siguin grans, perquè continuen sent petits, però al cap d'un parell d'anys ja veus que la cosa ha canviat, que corren d'una altra manera, que saben llegir les curses, que saben llegir la competició, tot i que són petits. Doncs ja són veterans. I molt contents per les dues coses, per resultats i per la manera que estan pujant, doncs, aquests atletes que aquest any, doncs, ens continuen i ja és un any més d'experiència que tenim.
3: Clar. T'anava a preguntar sobre els moments destacats, però més o menys ja has fet aquest resum dels tres moments importants, del cross, de la pista coberta, de la pista descoberta. La penya Panemi ha anat consolidant una base d'atletes diversa, vull dir, creixement constant any rere any, però per la gent que s'escolta, quin és actualment el perfil de l'entitat? Vull dir, quants esportistes n'hi ha a la penya i com són d'edats, més o menys?
4: Bueno, nosaltres tenim des de nens de 5 anys fins a veterans. Gent, doncs, que competeix i gent, doncs, que corre o camina, doncs, en plan, doncs, de manteniment. O sigui, que dintre de la penya hi cap tot. Hi cap tot. Si bé és que en els més petits el que intentem fer és molta pedagogia i molta escola. O sigui, no tan sols venen, perquè a vegades ens venen, és que al meu fill li agrada molt córrer i voldria venir amb la penya. Dic, home, dic, la penya no només corre. O sigui, salta, fa tanques, fa llançaments. O sigui, en els petits els hi tens que fer tot. I ens agrada, doncs, variar una mica, que ells, doncs, ho hagin fet tot i que al final els nens i nenes es queden amb allò que més bé els hi surt. que són per lo que té condicions.
3: Sí, sí.
4: O sigui, n'hi ha que són bons llançadors, n'hi ha que són bons saltadors, i n'hi ha que són bons corredors, i uns que els agrada les tanques, els altres que no els agrada les tanques.
3: Sí, sí.
4: I hi ha molta diversificació dintre de l'atletisme.
3: Uh-huh.
4: I nosaltres el que intentem és això. I més que res, som una entitat de formació. Nosaltres hem tingut molts atletes, hem tingut molt bons atletes que han arribat a campionats d'Espanya, i quan han arribat a l'edat de 17, 18 anys, que nosaltres, per les instal·lacions que tenim aquí, no els hi podíem donar més, sempre els hi hem obert les portes, els hi hem buscat doncs, que anessin a l'Agrupació Atlètica de Catalunya, que anessin als Lluïsos, que anessin en aquests moments doncs, amb el Canovelles. Tenim uns quants atletes doncs, d'aquells anys que van anar al Canovelles i ens va sortir la Marta,
3: per exemple.
4: O sigui que nosaltres no tanquem mai la sortida per progressió a cap atleta. Ho tenim assumit des d'un principi que nosaltres som una entitat que promou l'atletisme, que ensenya l'atletisme i que quan no podem més nosaltres per lo que tenim aquí, perquè no dom més, clar, nosaltres a les pistes nostres ens hem trobat doncs, que són unes pistes de 200 metres, doncs, que per fer sèries ens van molt bé, però la que tenen 15 anys ja les curves són molt tancades i derrapen.
3: Complicat.
4: Derrapen. I llavors tenim que anar a llocs on aquests atletes puguin fer les sèries en condicions.
3: Mm-hmm.
4: I llavors, doncs ja dic, tenim molt bona relació amb molts clubs i encara que se'n vagin, continuen amb nosaltres.
3: Sí,
4: que la Marta ha anat al Canovelles, ara està en el Nike, però els dimecres i els dijous estan entrenant en els nostres nens d'aquí. O sigui que no ens deixen. O sigui, continuen venint. I d'això, doncs, hem tingut molts atletes. Vam tenir Lluís Sacristà, que potser va ser el primer gran atleta que va sortir de nosaltres. Era un velocista que a nivell de campionat de Catalunya durant 3 anys ho va estar guanyant tot. 60, 200, pista coberta, pista a l'aire lliure. I quan anàvem a campionat d'Espanya sempre feia segon, perquè hi havia un nano de Múrcia que sempre feia primer. Però ser subcampió d'Espanya durant 3 anys i campió de Catalunya, doncs ja és. I com ell, doncs la Raquel Palacios, el Pol Rueda, amb llançaments de javelina, la Mar Badia amb javelina, ja de la Raquel Palacios amb triple, o sigui, hem tingut molts atletes que s'han format amb nosaltres i que després han anat amb altres entitats, amb altres clubs, per poder progressar i poder arribar a nivell nacional. També tenim que dir que nosaltres som un club que estem dintre la Federació Catalana, però no estem dintre la Federació Espanyola, per tema econòmic. I llavors, esclar, si algun atleta nostre té que fer un campionat d'Espanya, té que estar en un club que estigui afiliat a la Federació Espanyola. O sigui que aquest també per nosaltres és un hàndicap, però esclar, i hi ha el que hi ha. Som un club petit, un club que no té sponsors, un club que ens ho tenim que fer tots nosaltres, i ser de la Federació Espanyola, doncs...
3: Això té un cost...
4: Té un cost que no ens el podem, podem assumir.
3: Deixa'm un Asanon, perquè has parlat molt de tot el tema aquí a l'Arenys en Joc, tant dilluns com divendres, però deixa'm una... Tu has parlat, teniu gent molt jove, molt jovenets, petits, fan de tot el tema de modalitat dintre de l'atletisme, però ho has comentat, vull dir, llançaments, velocitat, mig fons. En quin moment vosaltres veieu l'opció de que vagi cap a un camí o cap a l'altre? Vull dir, perquè has parlat de javelina, has parlat dels 800 de la Marta, velocitat. En quin moment es pot anar ja una mica veient cap a on anirà el seu camí?
4: Bé, per un cantó fa molts anys que ho estem fent. I nosaltres, quan ens venen els nens, ja t'ho he dit, primer el que fem és que ho facin tot, que ho provin tot. I llavors ja veus cap a on pot anar. Per exemple, si un és velocista, serà un bon saltador. Si un fa les tanques bé, pot ser que l'alçada també te la faci bé. O sigui, això són coses que ja es porten genèticament. I aleshores, doncs, nosaltres més o menys ho veiem, però fins que no són sub-14, o sigui, sub-8, sub-10, sub-12, els
3: aquí
4: deixem fer, ells que vagin a la seva. Quan ja són sub-14, ja els pots dirigir una mica, però també t'he dit abans que ells normalment agafen allò que els hi surt millor. Vol dir per el que tenen ells les condicions.
3: Sí, sí.
4: Que normalment coincideix amb el que nosaltres veiem. Mm. I llavors hi ha el segon any de sub-14 i sobretot els dos anys de sub-16, i ja és quan els pots anar dirigint i fer entrenaments més específics, doncs, pel que tu veus.
3: Clar.
4: O sigui, jo ara, en aquests moments, de tots els que hi ha, els que ens han entrat aquest any, no, però dels de fa 2 o 3 anys, més o menys ja sabem
3: ja dir
4: aquest bon llançador, aquest tanques, aquest salts, aquest velocitat, aquest fons... O sigui,
3: més o menys,
4: més o menys ja sabem,
3: sí, sí,
4: i que normalment coincideix amb el que ells els agrada més.
3: Mm-hmm. Sí,
4: tu,
3: sí,
4: quan t'entra un... escolta, que farem llançaments avui... Tu ja saps que aquell et demanarà per fer llançaments.
3: Sí, sí, sí.
4: Escolta, que no fem tanques, saps que a aquell li agraden les tanques.
3: Clar, clar, clar, clar. Sí, sí.
4: I així, doncs, anem perfilant, doncs, en els aletes, i ja dic, cadascú tria el que li va millor, que és el que té les condicions físiques, doncs, adequades.
3: Mm-hmm.
4: I llavors el que fem és això. A la que són ja una mica més grans, i ja incidi més.
3: Mm-hmm.
4: Però quan són petits, tot.
3: Mm-hmm. Vaig amb una molt concreta, de la temporada que hem deixat enrere, 25-26. Hi ha alguna evolució d'algun atleta de la penya que t'hagi sorprès especialment?
4: Bé, ja he dit, aquests petits et sorprenen a cada cursa, eh? Mira, ahir mateix vam tenir un entrenament. Aquest any ens ha vingut una atleta nova, una nena que hi ha 12 anys, que havia estat a la Laietana Mataró. Allà feien uns entrenaments completament diferents dels nostres, i ahir mateix vam fer uns relleus, que era de 200 metres, i ella no es veia capaç de fer-ho.
3: Mm-hmm.
4: I jo li vaig dir, escolta, tu pots fer tranquil·lament 200 metres.
3: Sí, sí.
4: Amb relleus. I escolta, els va fer, i no una, no, 2 vegades. I va anar darrere d'una atleta que ja fa 3 anys que ve a nosaltres i no la deixava.
3: Mm-hmm.
4: Dic, veus com ho pots fer?
3: Mm-hmm.
4: O sigui, que sorpreses d'aquestes te les emportes sempre, eh? Mm-hmm. Te les emportes sempre. Un atleta que potser els primers crossos doncs quedava de la meitat enrere, i de cop i volta, quan ja emporta 5 o 6... veus que queda dels 10 primers? Perquè ha fet això, i ja sap com té que sortir,
3: clar,
4: i ja sap més o menys quan té que apretar, va agafant experiència, coneix els corredors,
3: clar,
4: jo amb aquest puc anar darrere seu, aquest em adelantarà, amb aquest el puc adelantar jo.
3: Sí,
4: o sigui,
3: sí,
4: hi ha molts factors. Ja dic, és una sorpresa constant.
3: Mm-hmm.
4: Però així ens... una sorpresa no, perquè tu ho veus en els entrenaments. Tu, quan vas amb unes pistes, quan vas a pista oberta, a l'aire lliure, en els crossos, tens més o menys la idea de qui estarà al davant,
3: yeah,
4: i qui no podrà tant, però de tant en tant trobes amb alguna sorpresa d'aquestes.
3: Sí, sí, sí,
4: un,
3: sí,
4: dels que estava per darrere, doncs, carai, entre els 10 primers, Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
4: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
4: O sigui, anem... sorpreses constants, eh?
3: Sí, sí. Anem en una, a la temporada ja 26-27. Temporada iniciada, crec, ja amb la pretemporada i primers competicions. Objectius i alguna novetat per aquesta temporada?
4: Bé, com a novetat, no. Perquè com a novetat tenim el mateix calendari, doncs, que hem tingut cada vegada. No ens en sortim, en principi, no perquè nosaltres no ens en sortim, sinó perquè la federació és qui ens ho marca. Sí que el que aquest any s'ha fet és adelantar molt la temporada de cross, i es vol que la temporada de cross s'acabi abans de Nadal.
3: Mm-hmm.
4: Això té una explicació. Les llicències de la Federació Catalana van per anys. O sigui que si la temporada de cross es fa la meitat, doncs, el 26, i l'altra meitat el 27,
3: ja
4: es troben que canvien de categoria.
3: Mm-hmm.
4: I llavors, el primer any que es va fer d'aquesta manera, ens vam trobar que uns, doncs, l'any que estàvem, doncs, feien, no ho sé, un cross que eren 2.000 metres, i la que passava el gener i en feien 3.500.
3: Clar.
4: I, és clar, això s'ha volgut evitar.
3: Sí, sí.
4: I el que s'ha fet ha sigut adelantar la temporada de cross, perquè així tota la temporada de cross ho fan amb la mateixa categoria que han estat el 26, i quan començarà la temporada de pistes, que serà el 27, hi ha
3: ja
4: tots els que
3: tinguin
4: que canviar, doncs, de categoria, i ja ho hauran fet.
3: Mm.
4: O sigui que nosaltres ara comencem fins a Nadal temporada de cross, a partir de Nadal, pista coberta, a continuació de pista coberta, aire lliure. I pel mig, doncs, el tema de curses de muntanya. Aquest és el calendari
3: que
4: tenim més o menys establert i que anem seguint, però malauradament doncs vam fer el primer cross de Canet fa 15 dies i aquesta setmana teníem el de Santa Susana, però pel tema dels aigats que hi van haver a Santa Susana s'ha tingut que ajornar, com també la setmana passada no estava dintre del circuit de crossos del Maresme, però hi havia el cross de Mataró, i anàvem doncs, en plan entrenament, perquè, és clar, aquest any hem fet la pretemporada més curta.
3: Clar.
4: Nosaltres comencem a primers de setembre i no començàvem competició fins a mitjans d'octubre. Teníem un mes i mig. Ara vam començar a primers de setembre i l'última setmana ja teníem competició. Clar, clar. Doncs volíem anar al cross de Mataró, també es va suspendre per la pluja. O sigui, ara és la setmana següent, que el dia 17 que anirem al cross de Tordera. Esperem que no passi res estrany i puguem anar a Tordera. O sigui que sí, hem començat la pretemporada, com sempre, al setembre a la primera platja, que ens agrada molt doncs, treballar amb la sorra, que amb ells també els hi va molt bé, perquè després quan van a córrer en terreny dur, diuen, carai, això és més fàcil que allà. I ara, primers d'octubre, doncs vam intentar anar a les pistes, però malauradament la pujada estava molt malmesa i no vam poder anar a les pistes fins aquest dijous. I hem tingut que continuar uns dies més doncs, a la platja.
3: Deixa'm una a Zenon, Marta Mitjans. Vull dir, perquè està com a entrenadora. Valoració de la temporada, perquè és veritat que ens quedem amb el tema de l'europeu, Birmingham, campionat d'Espanya, segona posició. Quina valoració fas? Vull dir, de dir... Perquè sempre diem coses molt positives. Què penses de la temporada de la Marta?
4: Jo crec que va ser una temporada... És que ella ho fa així, sempre. Fa unes temporades perfectes. Fa unes temporades perfectes.
3: Perquè, per això t'ho preguntava, perquè dic...
4: Ens veiem que ha anat amb un europeu. I amb un europeu que va tenir la mala sort que li va caure aquelles dues a davant. O si no, passa a la final.
3: I si ho parlava amb ella farà dues setmanes...
4: I amb el seu temps a la final ho hagués fet la quarta, eh?
3: Qui mai se sap, vull dir que potser hagués corregut encara més. Amb totes aquelles atletes que hi ha.
4: Per això et dic. Però a banda d'això... és les marques que va fent. O sigui, la millora que ha fet, el salt que ha fet, o sigui, de 2:02 passar 2 minuts a 1:59, ara a 1:58. És la quarta d'Espanya de tots els temps, hem fet 1:58. I això és molt gros, eh? I cada vegada, lògicament, li serà més difícil baixar la marca, però... jo crec que ho pot fer. És més, en el campionat d'Espanya de pista coberta a València, jo vaig estar parlant amb un dels tècnics de mig fons mentre ell estava escalfant i no ens sentia. Doncs vaig estar parlant amb ell i ell m'ho va dir, esclar, ells tenen tot el rapport, totes les seves marques, tots els seus entrenaments, tots els seus tests, i m'ho va dir. Diu, la Marta és el data de 58. Diu, però no se lo digamos. Diu, yo creo que también. I amb l'Alfons també em vam estar parlant i dic, tu veus la Marta de 58? Diu, sí, diu, però no li diguem res. Que tots sabíem que ho podia fer. I ho va fer. I aquest any jo crec que la seva marca la baixarà. I una cosa, 19 anys, eh?
3: No, aquí és on vaig, vull dir, perquè li preguntava.
4: O sigui, estava amb atletes que tenen 23, 24 anys, que és l'edat bona pels 800, eh? Ella té 4 anys per millorar la seva marca i fer la marca que estan fent aquests ara. I ell ho fa amb 19 anys. O sigui que jo li crec que la Marta, la progressió seva és brutal. I després... a la Federació Espanyola també estan estanyats d'entrenant el que entrena. Tens que pensar que totes les seves companyes, totes estan al CART, a la Volume, en centres de tecnificació, i hi ha molts dies, entrenen diari, a més hi ha vegades que doblen, eh? Fan sí, de matí i tarda.
3: Sí, sí, sèries de... Sí, sí.
4: I ella entrena el que entrena i a més estudia.
3: Sí.
4: I a més entrena.
3: Sí, sí.
4: Perquè ens vem nosaltres entrenats els
3: correcte, nanos. Correcte.
4: O sigui que és... a banda de ser bona atleta, doncs sap molt bé el que vol, sap planificar-se...
3: Correcte.
4: I, doncs, tot el que fa, ho fa bé.
3: Mm-hmm.
4: Per això et dic que jo crec que aquest any millorarà la seva marca.
3: Mm-hmm.
4: Tenim Marta per temps, eh?
3: Ens quedem amb això perquè entrem ja després a la segona entrevista amb aquesta, amb això que ha dit en Zanon de la Marta. Gràcies, Zanon, perquè podríem parlar molt més d'aquesta xerrada que hem fet avui a l'Arenys en Joc. Ja anem parlant tant dilluns com divendres aquí a Ràdio Arenys.
4: Ja ho sabeu, quan vulgueu, encantat de venir a parlar amb vosaltres i gràcies per haver-me convidat a venir.
3: Gràcies,
4: perquè
3: que vagi molt bé.
4: Perquè estic parlant amb altres programes, però en el teu no.
3: No, això mateix, ja això mateix. Que vagi molt bé, Zanon.
4: Molt bé, gràcies.
5: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en Joc.

0: entrevista post acte de reconeixement, perquè tenim aquí en Lucas Garrido i el seu pare Albert. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Que venen directament de l'Ajuntament perquè el consistori ha fet un acte de reconeixement a esportistes que han assolit diferents fites. En Lucas és un d'ells, juntament amb en Tiago Oliveras, la Red Valero, l'Ona Forés i en Jordi Muñez. Jo crec que ja és el segon, tercer any que fan aquest acte de reconeixement i fa temps, molt temps, que volíem parlar amb en Lucas aquí a l'Arenys en Joc perquè és un dels esportistes top, el regatista del Club Nàutic Arenys de Mar, per parlar-nos una miqueta d'aquest viatge per diferents moments. És veritat que parlarem del Campionat d'Europa, de la tercera posició i de la medalla de bronze, però vaig amb una molt general. Lucas, com definiries aquesta temporada?
2: Doncs aquesta temporada ha sigut somiar, perquè el meu objectiu principal sí que era anar al Campionat d'Europa, però no m'havia plantejat haver quedat tercera a Europa. I bueno, la temporada ha anat fluint, he anat aconseguint diferents premis, diferents coses, m'he classificat per diverses coses i al final doncs ha succeït.
0: Mm-hmm. Anem a això, vull dir, anem a Polònia, però després parlarem del Campionat de Catalunya, també de la vela en general, perquè és veritat que ens agrada aquí a l'Arenys en Joc tant dilluns, divendres, parlar de mar, parlar del nàutic, però anem a Polònia. Què recordes d'aquells dies de competició? Després parlarem de la medalla final, però què recordes d'aquells dies?
2: Doncs, primer de tot, alegria, perquè m'ho vaig passar molt bé, tant com fent vela, navegant, tant com els amics, perquè no anava sol, anava amb amics que també competien, i m'ho vaig passar molt bé. I navegant també gaudia, perquè també si guanyes gaudeixes més. Mm. I, bueno, doncs això.
0: Mm-hmm. Seguirem, però deixem una... Tu ets competitiu? Vull dir, en el moment que entres i dius, jo vull fer...

0: També les zonades, els béns locals i tot això, per familiaritzar-nos més. Okay. I doncs també la temperatura, que és important, per saber la roba d'abric que hem de portar per competir. I doncs ja després sí que vam tornar, però ja per competir. Mm-hmm. Vam tornar amb uns dies d'antelació per entrenar i després ja sí que va començar la competició.
1: Mm-hmm. Vaig amb tu, Albert. Vull dir, dins d'aquesta agenda d'en Lucas, ell mig ho ha dit, però era un objectiu tenir un bitllet cap a Polònia al Campionat d'Europa?
2: Al principi de temporada, sincerament, no. El nostre primer objectiu sempre és classificar-nos al Campionat d'Espanya. Aquest any, doncs, bueno, ens va donar la sorpresa que va ser més fàcil de l'esperat, perquè va acabar primer del rànquing català amb molta distància ja inclús del segon. I bueno, això ens anava fent veure, doncs, que el Lucas, doncs, estava tenint una molt bona temporada, estava en forma, no baixava el ritme, i regata rere regata, doncs, no baixava el podi i sempre era primer. Això, doncs, va fer que anés a entrenos internacionals, també, per pujar el nivell. Mm-hmm. Va anar a entrenos tant a València com a altres llocs on, bueno, doncs, on ha pogut tindre, doncs, els millors entrenadors del món d'Optimis. Mm-hmm. I això, doncs, bueno, també el van agafar dintre d'aquest equip d'aquest entrenador, del Happy, del Javier Alegre, i això va fer, doncs, bueno, que ell també donés un salt també bastant qualitatiu. Mm. En tècnica i en tàctica, que encara l'anava refermant més. Mm. Després, doncs, bueno, vam tindre copes i campionats, que campionat no va anar tan bé, però al final aquest esport es tracta d'aprofitar aquells grans moments que ens donen, que són amargs, per restablir-te, per resiliència i per tornar a atacar. Mm. Va acabar cinquè, la Copa d'Espanya, i es va classificar llavors per l'europeu. Mm-hmm. I va tindre, pues, un gran entrenador, l'Àngel Zubiri, allà a l'europeu, amb el Quique, que com a team leader va estar molt a gust dintre tot l'equip nacional, perquè allò ja no és ni club ni selecció catalana, allò ja és selecció espanyola, mm-hmm. és un equip nacional. I part de l'èxit jo crec que és l'haver tingut un entrenador nou, excel·lent entrenador, un gran ambient i uns grans equips de companys i de companyes. Jo crec que part de l'èxit és estar entrenant i competir amb grans esportistes, però també increïbles nanos com a persones, com a valors. Ah. I això, pues, bueno, pues ha fet que el Lucas, pues, pogués donar una molt bona sorpresa. Mm. Va tindre una inició de campionat que, bueno, ara l'explicarà ell, va tindre trencades, és a dir, el campionat... O sigui, aquest tercer es va suar molt. Mm-hmm. I a part, doncs, bueno, van aconseguir també ser medalla d'or com a equip nacional espanyol, van aconseguir la medalla d'or a l'europeu. Mm.
1: També. Sí, ara anirem, perquè a més també et preguntaré sobre això, sobre aquests petits problemes que va haver-hi en aquell moment. Clar, aquest campionat d'Europa, si no comptava, són més de 170 regatistes, gairebé tots els països d'Europa. Per tu, Lucas, què significa? Vull dir, agafar, portar el nom del Club Nàutic Arenys, agafar cap allà i participar d'un campionat d'aquesta índole, d'un campionat d'Europa.
0: Doncs, bueno, primer, molt de valor, i també, doncs, saps que, doncs, que portes ja bastant de temps fent-ho i també portes confiança. I, doncs, bueno, doncs, un plaer poder pertanyar al Club Nàutic d'Arenys de Mar i Arenys i poder-lo representar en un campionat d'Europa.
1: I com es distribueix per la gent que ens escolta? Perquè aquí passen regatistes, jugadors de moltes entitats, de molts esports. Aquest campionat d'Europa, com es distribueix? Vull dir, quantes regates van ser? Quan va ser l'última regata? Vull dir, com és l'estructura del campionat d'Europa?
0: Doncs no me'n recordo quantes regates van ser, però sí que vaig tindre bastantes ensopegades. Bueno, vaig tindre ensopegada perquè se'm va trencar una cosa del barco i em vaig haver de retirar d'aquella regata. Mm. I que és com si tinguessis un últim, però va ser el meu descarte, perquè cada cinc et pots descartar una. Mm. I que només és una en tot el campionat. Llavors ja, si feia una malament, ja me la menjava. Mm. Llavors, bueno, també anava nerviós, però bueno, vaig saber mantenir la calma.
1: I aquí, perquè a vegades també ens fixem molt en el tema dels Jocs Olímpics i això, aquí també hi ha una medal race, vull dir, hi ha una última que et jugues gaire

0: gairebé tot, vull dir, prèviament hi ha d'això, però també hi ha una Medal dels Reis on gairebé allà és gairebé el tram final per sumar.
1: O sigui, és veritat que primer es fan les qualis, que són les classificatòries, i després ja amb els resultats es fan dos grups, que és el grup or, bueno, depèn de la gent que hi hagi, però normalment amb 200 barcos, per exemple, es fa el grup or i el grup plata. Els primers, la meitat, per exemple, els 100 millors competeixen el grup or i els altres el grup plata. I això són les finals. I doncs allà sí que es decideix més tot perquè ja competeixes tots junts, els bons amb els bons.
0: Vaig en dos moments, perquè jo des del desconeixement et pregunto sobre dos conceptes, dos elements, el tema del vent. Tu has parlat també abans de l'aigua, que hi ha més sal, menys sal, i després el tema de la sortida. Començo pel vent. Suposo que és principal, no? Vull dir, tu has de controlar molt bé com està, com aquell dia, com si hi ha més, menys. Vull dir, això jo suposo que en el món de la vela és clau, no? Dominar aquest tema. I com ho feu per dominar tot això? Vull dir, tema seleccionador, tema entrenadors, vull dir, aquí hi ha reunions prèvies. Com ho feu, això?
1: Doncs, primer de tot, ens ajudem del part meteorològic, el mirem i doncs allà analitzem. I també, abans de sortir a l'aigua, a navegar, doncs tenim com unes teories i doncs allà amb els entrenadors parlarem sobre quins exercicis farem, quin vent tindrem més o menys, l'onada... O l'onada no ho podem saber perquè no estem, però hi ha partits meteorològics que ho diuen i ens comentem més o menys tot i després a l'aigua ja doncs, és més dinàmic. I quan tornem doncs, fem una cosa que es diu debriefing i és com parlem sobre com ha anat el dia, què hem de millorar, què hem fallat, què hem fet bé.
0: I temes sortides? Aquí, en aquest món, és important? Vull dir, fer una bona sortida o és indiferent això?
1: Sí, perquè hi ha un barco, un creuer, més o menys, que es diu comitè, i hi ha una llanxa que es diu visor, i doncs hi ha com una línia imaginària que no et pot sortir, i doncs quan hi ha un cronòmetre, que són 5 minuts, i tu, en aquests 5 minuts, has d'estar darrere d'aquesta línia i al segon zero, doncs has de sortir navegant i doncs ja seguir un recorregut. I és essencial perquè si ja comences darrere és molt complicat navegant.
0: Que és que això a vegades ho veia per la tele i dic, clar, has d'estar en el lloc que toca, el moment que toca i fer la sortida.
2: I no hi ha un freno de mà. Al final la corrent t'afecta, el vent t'afecta, llavors hi ha un efecte deriva, hi ha unes preferències, la gent està pel vent una a l'altra. És a dir, sortir el primer no és tan fàcil. Sí, llavors, del tema que comentaves abans, es va fer un estudi dels darrers 5 anys a veure en aquella època de l'any quines temperatures havien hagut, quines marees havien hagut, quins canvis de direcció n'hi havien hagut. Són estudis que es van fer, òbviament, que després amb ells no se'ls presentaven, perquè al final era informació que teníem els entrenadors i amb això doncs, tu també veies què podia fer el vent amb tot un estudi fet de 5 anys enrere de com estava afectant el vent amb les temperatures en aquella mateixa amb aquells mateixos dies concrets. Sí que pots veure, per exemple, si hi ha un efecte d'un canvi climàtic i tot això, però bueno, pots veure que si comença a pujar, doncs quan puja, a cap a quina hora normalment doncs se'n va el vent cap a la dreta. Clar, si t'agafa la primera, la segona regata, la tercera, doncs tindre tota aquesta informació et permet doncs, escollir doncs, una part del camp de regates o una altra i escollir doncs, una estratègia, perquè no només és córrer, sinó saber per on córrer.
0: Aquí és la paraula que jo volia fer la següent pregunta, perquè a vegades han vingut regatistes que jo he parlat d'això, d'estratègia, però com podeu portar? Vull dir, en el moment que ja us fiqueu al mar, a l'aigua, amb l'embarcació, al cap, vull dir, com podeu pensar tantes coses de tenir un pla i portar-lo allà, vull dir, perquè suposo que allà el cap va 1000 per hora, no?
1: Doncs al final és pràctica i experiència i també doncs bastanta precisió i anticipació i no ser mandrós. És molt essencial.
2: Al final tenen que estudiar el vent. Si el vent... el seu canvi de direcció és puntual o és progressiu i cada quant dura la fase de canvi de direcció de vent. Tot això ho tenen que estar veient. Perquè segons com t'estigui agafant de la fase, doncs tens que escollir un costat o un altre.
0: Sí, sí.
2: I bueno, tenen que créixer amb això. És a dir, al final, ells com que tenen que ser previsors de lo que farà el vent.
0: Mm.
2: I la geografia, depèn si t'estàs apropant molt a la Terra o estàs més enfora, clar, el vent es comporta de diferent manera.
0: Mm. No, són molts elements que sempre ho penso i dic, hòstia, és complicat, eh? Però no, no. Vaig amb el tema al final de Polònia, que hem parlat molt. Passes les regates i al final aconsegueixes la medalla de bronze. T'esperaves aquella medalla?
1: Doncs el meu primer objectiu era quedar entre el top 10 i a mesura que avançava el campionat, que anava primer, segon, tercer, primer, i ja m'anava posicionant com... que era ja tot més decisiu, perquè ja tenies com... hi ha gent que tenia ja més cagades, hi ha gent que no... Doncs ja el meu objectiu era top 5 i doncs al final vaig acabar acabant tercer.
0: I què vas sentir quan vas veure que pujaves al podi i que eres tercer d'Europa?
1: Doncs molta eufòria, vaig estar celebrant amb els companys, tant com al mar, a terra, al port, i molt content.
0: I després, clar, això també porta el tema de la victòria, primera posició, com a equip de la selecció espanyola. Explica'ns una miqueta com és això, vull dir, suposo que es sumen punts d'altres embarcacions, i espereu obtenir aquesta primera posició?
1: A veure, sí que és veritat que la selecció espanyola sempre ha sigut una selecció que va molt forta perquè hi ha molt nivell i és difícil. Sempre hi ha, com sempre està tota la gent allà i per classificar-se, ha estat decisiu fins l'últim moment qui es classifica pel campionat del món i pel campionat d'Europa. I doncs es fa ajuntant tots els punts i el que tingui menys guanya. O sigui, és com el que hagi sigut millor col·lectivament.
0: Això que deia en Lucas és una pregunta que m'ha sortit ara, eh? Vull dir, és veritat que al final la vela espanyola possiblement és de les top mundial, vull dir...
2: Sí, a les Olimpiades són les primeres medalles, sempre.
0: Correcte, vull dir, aquí és on vaig, vull dir, i sempre a les prediccions sempre sumem. En la seva categoria també hi ha molt de nivell, vull dir, això deia de dir...
2: Sí, sí, sí.
0: És que és complicat arribar a un campionat d'Europa, vull dir, ja és el primer objectiu.
2: No és que hi hagi nivell, sinó que s'està professionalitzant a un nivell bastant, bastant fort. És a dir, hi ha nanos que l'escola la trepitgen molt poc, o van només de matins i les tardes, o fan col·les online, inclús. Són gent que, bueno, que arreu del món que està navegant i es volen projectar una carrera esportiva. Pues amb el Lucas, pues bueno, ell fa el col·le, sí que és veritat que fa aquests campionats que necessita pues bueno, assentar-se de les seves classes, però això li ha ajudat a organitzar-se millor acadèmicament, gràcies també al Classroom, pues que pot estar amb un portàtil i entregar exercicis o rebre exercicis i ja sap què toca. Primer toca fer les tasques i després pues, navegar aquest esport pues és una sort practicar-lo, és un premi. I hi ha que fer-ho, però els estudis sempre tenen que estar allà al davant. Jo sempre li deia, hi ha que fer anglès, perquè si no, quan aniguem a regates internacionals, tens que parlar amb un japonès, amb un d'Austràlia, amb un de Brasil, amb un d'Estats Units, i parlaràs anglès, i us canviareu jaquetes, i al final és que es fan... Llavors, aquestes esports també es fan amics de tot arreu. Aquest europeu és obert, és a dir, hi havia gent d'Austràlia, hi havia gent d'Estats Units, de Panamà,
0: sí,
2: de Puerto Rico...
0: Sí, en 48 països i dic,
2: correcte.
0: No sé per què tants països, però sí, sí.
2: Perquè hi havia molts països convidats, és a dir, era gairebé com un mini mundial. Llavors això encara li dona com molta més importància.
0: Clar.
2: I això li va donar un passaport. Li va donar un passaport per una regata internacional que ara es farà el mes de novembre, que es diu The Rock, que van els 45 millors esportistes seleccionats de tot el món. I és a Xipre. I aquí pues, el Lucas anirà a participar, a representar Arenys, i és del 7 al 15 de novembre. I bueno, aquí el bo és que no tenim que portar l'embarcació, allà es lloga, tot.
0: Sí, sí.
2: Però i, bueno, tothom competirà amb el mateix nivell de material. Però bueno, és una oportunitat d'estar amb els 45 millors esportistes seleccionats. Ell, com va quedar tercer, doncs el van vindre a buscar i li van donar doncs, com una targeta, com si fos un club privat.
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: És a dir, et conviden, no és una regata que tu puguis apuntar-te. És a dir, si no et convida l'organització, no pots participar.
0: Sí, sí. Ara en parlarem de reptes futurs, al final. Ara vaig a fer una mirada al passat. Com vas començar en el món de la vela i per què vas començar a la vela?
1: Doncs el meu pare era entrenador i a l'estiu, doncs jo quan tenia 3 anys anava a fer com el casal del club i doncs quan tenia ja 5-6 anys vaig començar a navegar i amb 7 o 8, no sé quan era, vaig començar a competir i doncs ja doncs, he com progressat, he anat guanyant més coses fins a arribar allà on estic.
0: I ara si agafem una setmana d'en Lucas, ho parlava l'Albert, vull dir, tema estudis, tema classes és sí o sí, si agafem una setmana normal, quantes hores pots entrenar? Vull dir, en general, quantes hores pots entrenar a la setmana?
1: Doncs...
0: Més o menys,
1: una setmana normal, com només entro el cap de setmana, per entre setmana surto a les 5 del col·le i entre els estudis i els deures no puc, no em dona temps, a part que faig el col·le a Barcelona. Així que... doncs,
0: cap de setmana a tope.
1: Complicat entre
2: sí,
1: setmana.
2: Sí, des de les 10 fins a les 5, més o menys, dissabte com diumenge. Aquest cap de setmana aprofitarem el 12 d'octubre, que és festiu, i farem dissabte, diumenge i dilluns.
0: Sí, sí.
2: Llavors, pues, allà acumules pues, 15 hores d'entrenar en 3 dies.
0: Sí, sí. És així.
2: És la bonica manera. I estudiar, pues, quan anem amb la furgoneta amunt i avall, pues, estudia amb l'ordinador, amb els llibres, estudia a la furgoneta durant els transports. Sí, clar.
0: Fem la mirada abans del Campionat d'Europa, perquè ho parlàvem abans de començar aquesta entrevista. Crec que cap al mes de març assoleixes el campionat, ets el primer del Campionat de Catalunya. Com recordes aquell moment? Ara fem la mirada una mica... Com recordes aquest Campionat de Catalunya?
1: Bé, doncs, alegre, però no era com... No, perquè l'any passat també vaig ser campió de Catalunya. O sigui, he sigut dos cops campió de Catalunya, així que no era una gran sorpresa, però sí que estic orgullós, perquè poca gent ha sigut bicampió de Catalunya i doncs, un orgull.
0: Clar, aquell moment, ara potser m'ho estic inventant, Campionat de Catalunya, el tema de tramuntana va ser un tema important. Com es competeix amb un vent tan bèstia com la tramuntana?
2: Va ser una miqueta semblant al d'aquesta setmana. Molta pluja, estàvem a la desembocadora del Ter, aigua color xocolata.
0: Sí, sí.
2: I allà vam competir, allà davant de les illes, però bueno...
0: I és positiu o negatiu quan bufa tan... És bo, això?
2: Bueno, ell, les seves característiques físiques doncs, l'acompanyen positivament. Va haver un dia que no es va poder sortir, el darrer dia, el diumenge, del segon cap de setmana, perquè era un campionat de dos caps de setmana, i el segon diumenge era inviable sortir, però el dissabte sí que es va poder navegar i a l'anterior cap de setmana. Caps de setmana passats per aigua, amb vent, bueno, condicions. És un esport que t'ensenya pues, adaptar-te constantment.
0: Clar.
2: Perquè tu pots tindre poc pes i anar-te bé els dies de poc vent, però després tens dies que t'enfrontes a altres circumstàncies de vent pues, menys adient al teu físic i les tens que superar.
0: Perquè la temporada de vela, aquí passa el que deia abans, vull dir, per exemple, el patinatge és any natural, comença el gener, acaba el desembre, aquí és...
2: Curs escolar,
0: el
2: setembre començaria. Sí.
0: Per tant, ara ja he iniciat temporada 26-27. I objectius, perquè hem parlat això de novembre, que és un bitllet que aneu cap a aquesta competició, que teniu marcat en vermell per aquesta temporada 26-27? Hi ha alguna cosa que sigui important i el tingueu allà com un objectiu?
1: Doncs sí, el meu objectiu per l'any que ve és anar al Mundial, al Campionat del Món, però no serà gens fàcil, ja que és un repte bastant difícil perquè hi ha bastant de nivell, per no dir moltíssim, a Espanya, però bueno, tot es pot aconseguir, res és impossible.
2: També a veure si podem fer el tercer campionat consecutiu de Catalunya, seria un dels reptes, i bueno, i també hi ha subreptes, és a dir, no classificar-se a un Mundial no seria una mala temporada, tornar-se a classificar per un campionat d'Europa seria una increïble temporada també, i pues, òbviament si ens classifiquem pues, lluitar per veure si un tros més d'esglaó de podi es pot assolir.
0: Tu has comentat alguna vegada, Lucas, que al final és veritat que tu porta gairebé porta tota la vida en el món de la vela, en el mar, però sobretot tu passes bé. Vull dir, tu al final, quan agafes l'embarcació, no és una cosa que diguis, oh, no, tu passes bé. Suposo que això, al final hem parlat de mundials, hem parlat de la tercera posició a l'europeu, però sobretot al final tu el que vols és passar-ho bé a la vela, no?
1: Sí, però és que a sobre també quan guanyes tu passes millor encara. Llavors, on està bo?
0: Però jo crec que aquesta il·lusió...
2: És un esport que, mentre estan a l'esplanada de la vela, mentre estan muntant les embarcacions, els nens es barregen entre ells i xerren independentment de si són de Cambrils, de Garraf, de Barcelona, de l'Escala, de Masnou o d'Arenys. És a dir, a mi és el que m'agrada d'això és que la compatibilitat està quan surts de la rampa i estàs al mar. I quan tornes, tornen una altra vegada a ser companys, a ser nens, a prendre's el gelat junts, a jugar online algun videojoc o a escriure's o anar al cinema doncs, algun dia entre setmana. Això també és una part molt maca d'aquest esport, que no hi ha aquesta competitivitat o nerviosismes o enveges o enemistat entre els components de diferents clubs.
0: Clar, perquè això és important. I ara vaig a l'altra banda d'aquesta balança. És veritat que quan abans d'agafar l'embarcació, abans de sortir al mar, xerres amb un, xerres amb altre, i al final és el mar et posa en el teu lloc. Però també és un esport molt solitari. Vull dir, perquè al final, en el seu cas, és el sol amb l'embarcació i tots els elements.
2: Sí, aleshores, si li entra aigua, i només la pot treure ell.
0: Correcte. Aleshores, això també jo suposo que és un tema que s'ha de ficar damunt de la taula, de dir, soc jo i tot el tema del mar.
2: Sí, o sigui, aquest esport en concret és més solitari per l'esportista i llavors pues, li genera que tingui una personalitat diferent. Llavors, els nois que practiquen esports solitaris i en un entorn que no és dominable, com és el mar, que comença a flamejar molt la vela, moments que l'entrenador no pot estar allà al costat, és a dir, es troba sol, al final ell té que agafar el mando i pilotar i tirar. I a més els barcos volquen i passen fred.
0: Sí, sí.
2: I passen gana, i passen set. És a dir, és un esport que, bueno, que a ells els hi dona doncs, unes altres habilitats a desenvolupar per sortir endavant. Que com les veuen com un joc, les aprenen com un joc, que això és el més important, que no s'estan veient obligats a adquirir-les, sinó que les van agafant d'una manera natural, inofensiva i divertida.
0: Vaig amb les últimes, Lucas, Albert. D'aquesta temporada que deixem enrere, de la 25-26, que també arriba el reconeixement a l'Ajuntament, què has après? Vull dir, perquè tu, clar, estàs en creixement, ets molt jove encara, què has après d'aquesta temporada que diguis, ostres, jo en aquesta part, d'aquesta temporada ho compro al 100%.
1: Doncs primer de tot he aconseguit experiència, que és molt important, i doncs he après molta tècnica i tàctica, i també una cosa és que he fet molts amics de diferents parts del món i diferents comunitats autònomes d'Espanya.
0: I vaig amb una molt general, que potser és una mirada a un futur proper o un futur més llunyà. On pots millorar més?
1: Puc millorar en part psicològica, perquè és molt important, i sempre doncs, en tècnica o en tàctica o en tot el que sigui, perquè sempre es pot millorar.
2: Per mi, per mi el record més formador que ha pogut viure el Lucas aquesta temporada és que va poder aconseguir la classificació a l'Europeu en l'últim moment, a l'última prova. Llavors, això com a experiència de no tirar mai la tovallola fins que no es creu a la línia de meta i lluitar-ho fins al final, encara que no s'aconsegueixi, però mai deixar-ho de lluitar, jo crec que era la part més favorable que per mi s'ha emportat el Lucas, que en aquell campionat d'Espanya, en aquella última prova, aquella última senyida, adelantant unes persones amb els punts necessaris, va poder aconseguir la seva classificació. I per mi, com a formador, considero que és la vinyeta de la temporada.
0: I deixa'm una última abans de fer-li preguntes que s'han posat molt de moda la tipotesa en Lucas. A tu, Albert, en Lucas ho ha comentat, el tema de la part mental. Ell, que és jove, com es pot treballar aquesta part mental de dir... Perquè és molt important, ho hem parlat durant tota aquesta entrevista, però com es pot treballar? O és agafar l'embarcació i treballar?
2: Primer, ell té que ser doncs, una persona que ja vulgui, no?, admetre aquests tipus de comentaris, perquè ja són xerrades més adultes. No? Tens que tindre ja un caràcter ja una miqueta fort, també per anar-lo obrint, també perquè ell té que saber escoltar, perquè totes aquestes persones que estan molt segures de lo seu, els hi tens que dir sí, però i si no és així? I si ho provem d'aquesta manera? I si... agafar la confiança de la cultura de l'esforç, i llavors la part psicològica com la part física són fonamentals perquè formen la part de l'actitud. L'actitud, un valor de l'esportista, les habilitats i els coneixements sumen, però l'actitud multiplica sempre. Mm-hmm. Llavors la part psicològica està allà dintre. Ara encara no va a cap psicòleg de l'esport, mm-hmm. però amb el temps acabarà anant i serà el seu tripulant, sí, sí, que no va a l'embarcació, però sí que està, sí, sí, en aquella embarcació.
0: Sí, sí. Anem ara, Lucas, per acabar aquesta entrevista d'aquí l'Anys en Joc. Són preguntes i respostes molt ràpides, eh? Començo per una que potser és rara, però mar o muntanya?
1: Pues depèn de tot, no sé, el mar doncs pot fer moltes coses que estan doncs molt entretingudes, com per exemple danyar-te, estar amb els amics, fer busseig, saltar a les roques, pescar, mm-hmm. fer vela, però a la muntanya pots gaudir la tranquil·litat de la fauna o de la fauna marina a la platja i de la fauna doncs, de la muntanya, de la flora, i doncs també és molt diferent perquè normalment acostuma a haver-hi més contaminació a la platja perquè és on més gent va, i a la muntanya és com més tranquil.
0: Mm. Sí, sí. Per entrenar, estiu o hivern?
1: Estiu.
0: I per entrenar, matí o tarda?
1: Matí.
0: Amb això ens quedem de moment. El camí està ben construït. M'ha agradat molt parlar amb vosaltres perquè feia molt de temps que volia xerrar del món de la vela, que és veritat que jo crec que a vegades el tenim com una mena allà i és principal per nosaltres, i amb vosaltres, amb el Lucas, no solament per aquesta tercera posició a Polònia, sinó una mica parlar de tot aquest curs 25-26, anem parlant del proper, perquè jo crec i espero i desitjo que vagi molt bé. Gràcies.
2: Vosaltres.
3: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
1: Haver aguantat la vida amb tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc.
2: Primer és en Don Tomàs, després en Lucas i l'Albert Garrido, i anem a l'agenda final en aquests 3 minuts que ens queden de programa, perquè el Superliga 2, segona jornada després de la victòria ajustada, 2-3 davant d'Elx la setmana passada, demà dissabte dia 10 al Fons de les Creus, 7 i mitja al seu horari, a partit del Cratevo Boleanens contra el Moradí. L'hoquei, el primer equip masculí de segona catalana, demà partit 6 i mitja contra el Mataró, venen de suspendre el partit la setmana passada contra el Xum. Igual va passar amb el sènior femení, que no va jugar contra Igualada. Per tant, demà partit contra Blanes, demà dissabte al Fons de les Creus a les 5 al sènior femení. Futbol Arenys, jornada 4 ja. Dissabte, demà, al Pla d'en Buet, partit a les 5 de la tarda. Setmana passada no va jugar contra Madronesa. I Sinai United, el primer equip masculí d'en Marc Campeny, juga ja fins les setmanes del 26. Filial d'Arnau Fortes jugarà diumenge, dia 11, a les 6, contra el Masnou B. Passem a la cistella, a l'Arenys Bàsquet, perquè el sènior masculí de Xavisar juga demà dissabte i marxa de viatge, entre cometes, cap a Vic. Sènior femení de Miquel Mateu, partit a casa al Fons de les Creus, a les 12 i mitja, contra Masnou, venen de caure contra Gaudí setmana passada. Futsal, derrota la setmana passada 10-3 contra Mataró, en el debut de la primera divisió. Proper partit, diumenge, dia 11, a les 11 i mitja, a casa davant del Ràpid Santa Coloma. Passem a la part més professional. Per què? Perquè l'Arnau Campeny i el seu Europa, l'Arnau Campeny, jugador central, defensa central de l'Europa, arenyenc, juga jornada 7 a Can Dragó contra Algeciras a les 6 i quart. Ara mateix ocupen la antepenúltima posició, l'Europa, en 4 punts. Didac Plana juga dissabte, demà, a les 9, al Palau Laugrana contra l'MRA Xota. Ara mateix el Barça són tercers amb 10 punts. I passem també, estem acabant aquesta temporada de l'Arenys en joc, amb en Juanito i amb en Ferran Plana, perquè en Juanito, com a jugador de segona divisió del futsal Mataró, juga contra Xerès demà a les 7 de la tarda, i en Ferran Plana, segon entrenador del Barça B, de la mateixa divisió de segona divisió, el seu Barça B juga contra Pinatà demà dissabte a les 5. Amb això, amb en Juanito i amb en Ferran Plana acabem. Gràcies, Joan, per la part tècnica. Dilluns és festa, per tant, que vagi molt bé, i ens ve i ens trobem divendres que ve. Hey!
0: Arenys en joc, el 91.2 de la FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Radio Arenys. No sé què dir.

0: Arenys en joc.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Més d'un miler de persones es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar s'ha fet un minut de silenci davant la UB amb pancartes i llanternes dels mòbils enceses amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". La protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades a l'Hospitalet i a Madrid. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres.
3: Farem una vaga general contra la patrulla immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
2: I PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros. El seu secretari general, Josep Ginesta, ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors les SLR que s'envien als mòbils.
4: Quan s'envien SLR, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix l'SLR, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
2: Manresa preveu ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins a 120 agents en dos anys. L'objectiu és reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement poblacional de la ciutat, que ha guanyat 12.000 habitants en 20 anys. Mentre no es materialitzen aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 nous agents a la Borsa Comuna. I l'Hospital del Mar ha posat en marxa la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme, una unitat pionera que ofereix una atenció integral i personalitzada. Es tracta d'una prova pilot en què s'aborden de manera coordinada tant les necessitats sanitàries com les socials de cada persona. Darrer punt, l'Espanyol reprèn la competició. Els blanquiblaus reinicia la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga just ara, a partir de les 9 de la nit. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Bona nit, amics de Cinera en Misteri. Què en sabeu de la Barcelona misteriosa i màgica? Jo, no gaire, diria una miqueta. És per això que avui ens visita un bon amic del programa. Amb ell parlarem de molts indrets que quasi els desconeixem. El nostre invitat d'avui és periodista per a la Universitat Autònoma de Barcelona. És un apassionat de la fotografia i divulgador de misteri. I escriptor. Ha fet o ha escrit 8 llibres, que jo sàpiga. Quasi tots del tema de misteri, tal com La Catalunya Màgica o La Barcelona Misteriosa. Avui ens centrarem en la capital nostra, Barcelona, i en parlarem amb ell d'algun misteri que desconeixem. És per això que us invito a que escolliu la butaca més còmoda i comencem.

Hola, companys i companyes i tal. Hem triat aquest mix de la 20 Century Fox i el Lleó de la Metro perquè avui en farem una de grossa. Innovació, originalitat, sortir de la capsa, pensament horitzontal. En definitiva, avui traurem a passejar totes les coses bones que n'hi han i un munt de parides que també n'hi han de la màgica i miraculosa navalla suïssa multiús que és la creativitat.

0: La creativitat, un dels temes sobre els quals s'han dit les bajanades més imponents de l'imperi Boira Fum.
1: Bajanada número 1.
0: No us perdeu el fragment d'una entrevista de Traca i Mocador on l'entrevistadora aconsegueix que l'entrevistat respongui amb una profunda profunditat, tot aclarint el gran dilema de la creativitat.
2: Hay un tema siempre candente en el mundo creativo y que es ¿de dónde vienen las ideas? Y todos tenemos amigos que dicen que sus mejores ideas les llegan en la ducha, o haciendo ejercicio, escuchando música o caminando, como dices tú. Pero también hay artistas muy famosos como Pablo Picasso, que una vez dijo que la inspiración existe, pero te tiene que llegar mientras trabajas. ¿De qué lado estás tú? ¿Crees que la creatividad es algo así como una epifanía? ¿O algo que requiere esfuerzo, trabajo duro y concentración?
3: Creo que ambas cosas.
0: Grammy a la millor entrevistadora, eh? Tela, telita, tela.
1: Bajanada número 2.
0: Al tanto que tenim una apassionant reflexió del cuiner més creatiu al nord del riu Tordera.
4: Soy Ferran Adrià, soy cocinero. Para hablar sobre creatividad hay que estar serio o sonriente.
5: Bravo, bravo, bravo.
1: Bajanada número 3.
0: Aquesta no té preu. Us canviarà la vida. Us desvetllarà, per fi, el misteri de la creativitat.
6: Què és la creativitat? La creativitat és la capacitat que tiene toda persona de crear.
0: Ai, senyor, senyor, senyor, i això no ha fet altra cosa que començar...
7: Coaching Tony!
0: Avui, a Coaching Tònic, a la secció d'en Box Bunny i d'en Paulo Coelho, els conills més creatius de la història recent, per cert, tots dos tenien una gran inventiva. En Box se l'inventava per menjar pastanagues, el Coelho per menjar els tarros a ments fràgils i sense paraigua. Doncs això, a Què hay de nuevo, viejo, pentinem una altra obra d'art en forma de frase feta d'en Coelho.
8: L'amor és l'única cosa que activa la intel·ligència i la creativitat. Cosa que ens purifica i ens allibera.
0: Sentint això, penso que en Paulo no va estar enamorat mai, mai, mai.
7: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us porto una proposta que demostra que d'històries mínimes i aparentment intranscendents poden sorgir 19 contes. Això és creativitat. Es tracta de la bicicleta estàtica del gran Sergi Pàmies. I ja que parlem d'en Sergi Pàmies, escoltem com defineix amb certa, diguem-ne, creativitat els nostres estimats coach.
9: Això vull deixar-ho clar. Perquè jo aquí hi ha molta gent i jo no controlo. Vam quedar que jo seria el teu coach.
10: Sí.
9: És a dir, quan tu tinguis un problema o una consulta, jo faré veure que sé alguna cosa i et donaré consells, sí, que és el que fan els coach.
10: Ens estafaràs una mica.
9: No és ben bé estafa. A veure, comencem per aquí. És empatia. Ve algú.
10: Pregunto.
9: Preguntes i esperes a que acabi la resposta. Si s'enrotlla molt... D'alguna manera li fa...
10: Com ho fas? És a dir, en el cas del Jordi, que veia que aquí, per exemple...
9: Empatia?
10: Empatia.
9: Empatia, el mires als ulls i dius... Però, perdona, el toques. El coach toca molt. A vegades, gairebé al límit del delicte. És a dir, el coach toca.
0: Aquest presentador no es fa responsable de les opinions dels nostres... dels nostres.
11: Me llamo Bon, Xavi Obon.
0: A tot procés creatiu mai es pot dir mai més. I això, justament, és el que va dir en Sean Connery el 1971, just en acabar de rodar la pel·lícula Diamants per a l'Eternitat.
12: Mai més tornaré a ser James Bond.
0: I es veu que la seva dona li va etzibar...
7: Mai diguis mai més!
0: I pataplam. El 1983 va fer bo el consell de la seva dona i, previ passar per caixa, gling, gling, gling, gling, gling, va protagonitzar la pel·li Bond que avui pentinarem. Never say never again. Mai diguis mai més.

En aquesta pel·lícula, la cançoneta de fons la va cantar una tal Lani Hall. Curiosa elecció de la d'aquesta cantautora. Jo la coneixia de la seva etapa com a vocalista de Brasil 66 amb el Sergio Mendes. I, entre d'altres, cantava aquell Mais que nada, tarita-tita-tita-tam. Que canti ella millor. Mais.

0: a l'Annie Hall fotent-li a la samba. Mira que coja més linda.
1: Coaching tònic!
0: Va, com que avui la cosa va de creativitat, a cançons que ens inspiren l'ànima, us he triat una de les bones. És Els Àngels ploren així, d'Estúpida Erika, una banda d'indie pop rock alternatiu originària de Terrassa. Per cert, us explico el procés creatiu del nom del grup. Segons va explicar el seu cantant i compositor, Lluís Bòria, Erika és un nom d'origen germànic que significa la que sempre regnarà. A partir d'aquí van construir el joc de paraules. L'estupidesa és allò que sempre regnarà. Amb 5 quintars de creativitat ens parlen dels àngels. La lletra diu: n'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos, però tots intenten riure per viure.

del coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan segurs. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats i en disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos. Però tots intenten riure per viure.

0: la creativitat, aquesta paraula màgica que ho cura tot, et diuen...
1: Sigues creatiu i triomfaràs.
0: Clar que sí. A la feina, el cap et demana pensar fora de la caixa mentre et té tancat en una oficina de 3 metres quadrats amb Excel i deadlines impossibles. I a la vida personal és encara millor. Et diuen coses com ara...
1: Utilitza la creativitat per millorar la teva relació.
0: I tant! Per això, quan discuteixes amb la parella, en lloc de callar, proposes solucions innovadores com...
1: I si fem una dansa interpretativa per expressar els nostres sentiments?
0: Resultat, divisió de béns en menys de 7 dies. I a les empreses encara és millor. Et donen pòsits de color groc i et diuen...
1: Allibera la teva creativitat. No hi ha idees dolentes.
0: Perdona? La idea de posar pinya a la paella existeix, eh? I el meló amb pernil? El meló amb pernil creatiu per la part dels meus escrots. En fi, la creativitat està molt bé, però últimament s'ha convertit en una paraula màgica per vendre fum amb una presentació de PowerPoint i música inspiradora. I al final, l'única idea realment innovadora seria que algú digués... No ho sé. O que digués... Noi, no ho he entès. Això sí que seria revolucionari i creatiu.
2: Algú me'l pot tornar a explicar, sisplau. No entès res.
3: Coaching Tònic, el Moriarty dels PowerPoints.
0: Diuen, els que diuen que hi entenen, que per ser creatius hem de fugir de la lògica, del pensament analític i d'un cert ordre i rigor. Es veu que de vegades funciona, però d'altres... D'altres passa el que passa.
4: Hoy estoy aquí y el día 15 a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
0: Molt bé, Mariano, Mariano, tu sí que vius permanentment fora de la caixa. Com diries tu, vius en un universo paralelo. I jo dic, paralelo, Mariano Rajoy. M'ha fet gràcia aquesta.
1: Coaching time!
0: Nosaltres també volem sortir de la caixa i veure què passa quan la creativitat no està ben entesa al món de la parella. Sense cap rubor, ens hem deixat anar i reproduirem una nova situació d'en Miki i la Cari. Malgrat no ho creieu, per escriure el guió no hem ingerit beguda alcohòlica alguna ni consumit cap estupefaent, que consti en acta.
1: Miki? Miki, què està passant ara al menjador?
5: Cari, no t'espantis. Estic revolucionant la vida domèstica.
1: L'última vegada que vas dir això, la torradora es connectava al wifi. Però només per insultar-me.
5: Bueno, això era un prototip. Ara he creat el primer paraigua intel·ligent.
1: Ah, sí? I què fa?
5: Doncs quan detecta la pluja, s'obre.
1: Ah, com tots els paraigües des de fa 200 anys.
5: Sí, però aquest t'ho diu abans amb una veu molt agradable.
6: Compte, Miki. Estàs a punt de mullar-te.
1: Fascinant. Has invertit 3 mesos per inventar una mare.
5: Sí, bueno, però... Mira, espera, espera. També estic acabant una nevera ecològica.
1: I què fa?
5: Doncs que no refreda.
1: Perdona?
5: Sí, així estalvia electricitat.
1: Miki, això no és una nevera. És un armari.
5: Sí, un armari, però amb consciència mediambiental.
1: Tens un do espectacular per gastar diners i acabar inventant objectes que ja existeixen, però amb una versió pitjor.
5: Cari, això se'n diu innovació.
1: No, Miki. Innovació és inventar alguna cosa útil. Tu has aconseguit que un rellotge tingui antecedents penals.
5: Doncs espera a veure el meu projecte estrella.
1: A veure, sorprèn-me.
5: És un aspirador que escampa la pols de manera artística.
1: Ah. Un ventilador?
5: Sí, però molt més car.
1: Miki, porto 15 anys casada amb tu. He vist com intentaves fer una bicicleta quadrada, un microones de llenya i un raspall de dents amb Bluetooth.
5: De fet, encara hi treballo.
1: Doncs jo també estic treballant en un projecte.
5: Ai, sí, Cari. Amb quin?
1: Un invent meravellós.
5: Ai, Cari, explica, explica.
1: Mira, es diu advocat de divorcis.
5: Oh. I porta intel·ligència artificial?
1: No, Miki. Porta sentència ferma.
5: Oh, yeah.
3: Coaching Tònic. Un còctel de saviesa i parides.
0: Doncs això, entre saviesa i parides, avui anem de creatius tot parlant de la creativitat. L'art de veure les coses d'una altra manera, d'escollir allò que sí, en comptes d'allò quan et diuen ja veuràs com sí. I voluntat. La creativitat demana molta voluntat, com la que té en Ramon, que li pregunta en John com pot ser el millor raper del món. Ull! I també com pot ser el millor Ramon del món. Ens ho canta en Ramon Garriga, altrament dit Carles Carolina, a la cançó A peu.

0: Coaching Tònic.
1: Amb el sincer desig que en Ramon acabi sent el millor raper i el millor Ramon del món, anem a buscar la part positiva a la creativitat, que la té. Avui us demostraré que es pot combatre les dites més baboses, ensucrades, pseudofilosòfiques i emboiradores, plenes de fum, amb unes descripcions parides amb una bona dosi de creativitat. Sí, perquè això és possible. Allevant aquestes descripcions, aquestes definicions. No us les perdeu.
2: Heroi.
3: Individu que, a diferència de la resta, no va tenir temps de sortir corrent.
2: Treball en equip.
3: Possibilitat de fotre-li la culpa als altres.
2: Modèstia.
3: Reconèixer que un és perfecte, però sense dir-ho a ningú.
2: Llengua.
3: Òrgan sexual que alguns degenerats fan servir per parlar.
1: I l'últim que us regalo en versió original sense subtítols.
3: Dime con quién vas y te diré si vengo.
4: Un programa per a ments brillants.
1: És que és una veritat absoluta que tothom pot ser creatiu. Va, que avui estic rescatant frases fetes i dites que faig servir a les meves classes. Això ha quedat més pretensiós que posar moixernons al fricandó i esperar veure llumetes de colors.
5: Si penses que ets massa petit per innovar intentant ser diferent, és que no has dormit mai amb un mosquit a l'habitació. Proverbi africà.

0: com sona. Tothom pot ser creatiu. Però com? Què cal? Com arribar-hi? La resposta més simple de totes, basada en el poder del nostre subconscient, és fer una passejada. Quantes idees hem tingut mentre estàvem nedant, anant en bicicleta, caminant, treballant al jardí, rentant els plats o conduint? Però diuen, els que diuen que en saben, que hi ha tècniques, disparadors de creativitat, coses que passen que fan que es disparin camins inexplorats de la nostra ment. I si necessitem que passin coses, els catalans ho tenim de buten.
1: Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
0: Hacen cosas. No saps l'alegria que ens vas donar, Mariano. Mira, ha estat dedicar el programa a la creativitat i pensar en tot moment en tu. Mariano, Mariano.
2: Coaching Tònic.
0: Us posaré com a exemple d'una de les ximpleries que millor defineixen el fum dels disparadors de la creativitat i és la poma que diuen que li va caure al cap al Newton i li va fer disparar una creativitat que el va portar a la teoria de la gravetat. La fake més gran des de que es coneix la poma Golden. Escolteu, imagineu-vos el tio Newton allà assegut sota un pomer pensant en, no ho sé, pensant en res important. I de cop, pataplof! Una poma li fot al cap, i en lloc de dir, collons, quin mal, i anar a buscar gel, ell va i diu, oh, les coses cauen. Deu ser la gravetat. Clar, perquè abans del 1666, la gent anava pel món pensant que les pomes volaven cap amunt o que es quedaven flotant perquè eren indecises. Gràcies a una poma cabrejada, Newton va inventar la teoria que explica per què no sortim disparats de la Terra com si fóssim taps de cava. Mira que n'és de patètic. El descobriment més important de la física moderna gràcies a una fruita amb una bona punteria. Si hagués estat una pera, ara estaríem tots levitant.
3: Coaching Tònic!

0: Quin? Què hi ha de meva, viejo?
1: Tot bé, gràcies, Bux. I va, Bux, avui que anem de creativitat i abans de la frase del teu tocaio Coelho, il·lustra'ns amb alguna de les teves mítiques seqüències i ens demostres la teva creativitat per fer que els trets del caçador Elmer els rebi el Pato Lucas i no pas tu, Bux.
0: Temporada de patos, temporada de conejos. Temporada de patos, temporada de conejos. Temporada de conejos,
2: temporada de patos.
0: Temporada de conejos.
2: Yo digo que es temporada de patos, así es que... ¡Fuego!
3: Intentémoslo de nuevo, ¿eh, amigo?
0: De acuerdo.
3: Solo que yo comenzaré esta vez.
0: Correcto.
3: Temporada de conejos.
0: Temporada de patos.
3: Temporada de conejos.
0: Temporada de conejos.
3: Temporada de patos, fuego.
1: Temporada de patos, temporada de conejos. Mítica escena on, com sempre, pringava el Pato Lucas, que, per cert, era molt menys creatiu que en Bux. Va, canviem de conill. Agafeu-vos fort, que avui tenim el Paulo Coelho i una de les seves frases estratosfèriques, aquest cop sobre la creativitat.
4: L'amor és l'única cosa que activa la intel·ligència i la creativitat. Cosa que ens purifica i ens allibera.
1: L'única? Fantàstic. Ara resulta que Einstein devia estar perdudament enamorat de les equacions, Dalí dels seus bigotis i l'inventor de l'IVA pel que es veu d'un inspector d'Hisenda. No ho descarto. Si el que diu en Paulo fos cert, els departaments de recursos humans haurien de substituir les reunions per cites romàntiques i els premis Nobel es decidirien a Tinder. Potser el problema no és Coelho. Potser simplement viu en un univers on l'amor no fa roncar, no deixa mitjons als passadissos, no envia notes de veu de 9 minuts i no diu mai aquella frase immortal. No, no estic pas enfadat. Amb la mateixa credibilitat que un polític prometent austeritat. Gràcies, Paulo, gràcies. Sense tu no sabríem que el millor lubricant per al cervell

0: És un cor trencat i una playlist de reggaeton trist. Has parit una frase profunda, molt profunda, tan profunda com un pou. Paulo. Sí, sí, es veu que segons Paulo Coelho, l'amor ens fa creatius i intel·ligents, però horror en el supermercado, terror en el ultramarino. Mireu què diuen els que diuen que ho saben tot del que els passa als intel·ligents.
1: Estudios demuestran que la gente inteligente es menos feliz que la gente promedio y estos son los factores. Piensan demasiado las cosas y eso les genera obsesión. Sus altas expectativas casi siempre terminan en decepción. Se exigen demasiado y se frustran al no cumplir sus metas. Por eso dicen que la ignorancia es felicidad.
0: Don Res, ya sabeu, cuan més tontos, més feliços.
2: Arroba cartera, porque no hay pasta para comer.
3: Con Gin Tonic. Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a llibres que m'han ajudat o no, passem pàgina perquè us porto la bicicleta estàtica d'en Sergi Pàmies. La bicicleta estàtica és el llibre perfecte per qui vulgui comprovar que fer-se gran consisteix, bàsicament, a pedalar molt sense anar enlloc. Sergi Pàmies converteix divorcis, records, pares, fills i petites desgràcies quotidianes en contes que fan somriure just abans de deixar-te una mica tocat. El seu sarcasme no és sorollós, és d'aquells que et claven una agulla mentre et fan creure que t'estan fent una carícia. Quan acabes el llibre, no saps si riure de les misèries dels personatges o preocupar-te perquè t'hi has reconegut massa en algun d'aquests personatges. I abusant de parides d'en Pàmies, he pensat que ens podria ajudar a desvetllar un altre dels misteris de la creativitat. Pot ser avorrit un tio creatiu, com ara en Pàmies, per exemple? Ens ho explica, Sergi? Sergi Pàmies, totus tuus.
4: No, a veure, aquí hi ha un problema filosòfic. Són coses perfectament compatibles. O sigui, un tio avorrit no s'avorreix mai. Precisament per això és avorrit. La gent que no és avorrida es passa el dia fent coses i proposant als altres fer coses. I implicant a altres en les coses que volen fer per no ser avorrits. Però l'avorrit no. L'avorrit és avorrit i, en conseqüència, no s'avorreix. Perquè sempre té coses, llegir, passejar, badar, dormir, reflexionar sobre la decadència de l'univers... O sigui, qualsevol cosa el té entretingut.
0: Com dirien a Binèfar, grande, Pàmies, grande!
5: Coaching Tonic!

Me llamo Obón, Xavi Obón. Avui, a Me llamo Obón, pentinem la maniobra més creativa de la saga Bond. Mai diguis mai més. Never say never again. Perquè és una entrega pirata, però no és pirata. És a dir, és pirata perquè va sense el control de la família Broccoli, els que produïen les pel·lícules oficials del Bond, o sigui, el Broccoli Team.

Never Say Never Again, el film on en Sean Connery, després de jurar que mai més tornaria a fer Bond, torna. Per què? Per diners? Per glòria? O simplement perquè algú li va dir: sí, Sean, vol ser un Thunderbolt altre cop, però amb menys pressió i més arrugues? És el Bond oficial, però no, com us dèiem abans, és el Bond pirata. El remake no autoritzat que fa olor a... mira, hem aconseguit en Connery i ara posem-hi el que calgui. El dolent, Klaus Maria Brandauer, fa de Largo i sembla més un villà de teatre europeu que una amenaça nuclear. Kim Basinger està preciosa i despistada. I Connery, bé, en Sean Connery té 52 anys i es mou com si cada salt li costés una factura del fisioterapeuta. En resum, és el film que demostra que never vol dir fins que et paguin prou i passis per caixa. En Connery torna, el públic aplaudeix i després tothom torna a preferir el Bond oficial. Genial. I pel que fa a la cançó, doncs, sense pena ni glòria. La Lani Hall, com moltes dones d'aquella època, bé, i encara d'aquesta, a moltes informacions se la coneixia més per ser la dona del Herb Alpert, que per la molta i bona música que va fer a la seva carrera. La cançó, doncs, la veritat és que gairebé ningú se'n recorda. Tornem a tenir aquí la noia Bond com a protagonista de la cançó i que, presumptament, aspira a fotre canya al Bond. Però, no sé jo penso que no se'n surt. Va, anem a pentinar la traducció de la lletra.

0: Mai diguis mai mai. Never say never again.
1: Mai. Mai diguis mai mai. Mai. Mai diguis mai mai.
0: Mai pots dir d'aquesta aigua no em beuré, ni aquest capellà no és mon pare.
1: Entres en una habitació. Una dona pot sentir la calor.
0: Ja hi som. Nyac-nyac al canto.
1: Una sola mirada és una garantia. Les nits podrien ser llargues i dolces. El missatge és clar. Com res que hagi conegut abans, però com més escolto, oblida't dels plans a llarg termini, perquè aquest home té els seus.
0: Veus? Això m'ha agradat. Viure el dia a dia.
1: Bé podria ser la dona que t'atrapi.
0: Al tu, no hi ha bon, amb els ovaris ben posats.
1: I et faci no dir mai, mai. Mai, mai diguis mai, mai. Mai, mai diguis mai, mai. Tens tots els moviments. Ah, però jo també els tinc. No importa la teva actitud o el teu estat d'ànim. Ja ho aconseguiré. Complicar-se amb un home que diu mai pot ser que no tingui futur.
0: No, no, res de pot ser. Amb en Bon, futur, no em facis riure.
1: Però tot i així, jo bé podria ser la dona que t'arribi i t'ensenyi a no dir mai, mai. T'ho pregaré, t'aconseguiré, t'ensenyaré, et prendré.
0: No, si bones intencions ja les té la Fadrina. Però a la peli, com que en Bon, en Sean Connery, ja havia posat proa cap als 60, resulta que va desaparèixer misteriosament i es veu que al final era perquè tenia hora per una eco prostàtica. Au, i té en...
2: Coaching Tony.

família, arribem al final del programa d'avui i ho farem amb una troballa de les bones. L'any 2010, aquesta casa, Ràdio Arenys, enregistrava una sèrie d'acústics a l'Estudi 3 i n'he repescat una cançó enregistrada el 30 de novembre de 2010 amb el so directe manit pel Pol Serrano i la realització del vídeo a càrrec de la Marta Pérez Verge, persones que van deixar una gran empremta en aquesta casa. La cançó repescada és Eufòria, d'en Mazzoni. Mazzoni és el projecte, no sé si us ho he explicat, però us ho torno a explicar, si no. Mazzoni és el projecte musical del cantautor i productor empordanès Jaume Pla, i la lletra ve que ni pintada per tancar el programa dedicat a la creativitat. Ho tanquem amb aquesta lletra, un trosset, l'essència, la filosofia. Tanco les oques al corral amb una pregunta i una resposta. La creativitat ens pot portar a la felicitat? És possible, però no us conformeu amb la felicitat. Exigiu eufòria.

0: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bon, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
1: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Benvinguts a la taverna del Fauna. Aquí us parla David Alba des del refugi de mites, de rifs i de records que travessen deserts i segles. Aquesta nit us guiaré per un recorregut on la història antiga es mira en miralls de distorsió i microtons. Obrim les portes de la nostra taverna, encenem els ciris i escoltem cada cançó perquè és un portal tridimensional a un altre món. Amb nosaltres, com cada setmana, el nostre col·laborador, el Rodas. Hola, què tal estàs, Rodas?
1: Hola, Fauna, què tal estamos? Vaya bé, jo aquí, preparat per destriar les formes harmòniques, explicar-vos el perquè dels modes i revelar petites claus tècniques que fan que una nota sigui llegenda. Prepareu el cor, l'oïda i la imaginació.
0: Doncs vinga, que anem a començar. El fil conductor d'avui serà la confluència entre mite i música, com els temes d'antigues civilitzacions d'Egipte, Mesopotàmia, les rutes d'Àsia Central i l'Andalus. Viurem ara en riffs, patrons rítmics i melodies que travessen fronteres.
1: Doncs vinga, comencem el viatge! Fires, love neighbors.
0: Doncs vinga, que començarem amb aquesta cançó, Ignea, amb els Petrichor. L'olor de la terra després de la pluja. En la nostra ruta és la respiració que torna després de la batalla. Renovació, humus i llum húmida.
1: Són textures que imiten la pluja, percussions lleugeres, delays puntuals, transicions suaus entre seccions netes i potents. I un treball harmònic que busca amplitud i respiració. Els acords són oberts, progressions que resolen amb calma. Anem a escoltar aquesta Petrichor del Signea.

0: Doncs ara obrim la porta d'un món subterrani. Aquesta peça s'obre com una processió dins del regne sensorial de les ànimes. Fum, pedra i un ressonar que sembla procedir de les tombes antigues. És una innovació, no una simple cançó, sinó un ritu sonor. Són els Kepri i aquesta és la seva cançó, Duat.
1: Això sona a fusió d'escales orientals en rèmols metals lírics, intervals que utilitzen semitons ornamentals, palm molting, tancant frases i un ús fascinant de l'espai. Converteixen les notes en columnes d'eco. Observa, observa com els contrastos, els moments molt secs i contundents seguits d'arpegis amb molta reverberació. Una tècnica perfecta per suggerir immensitat subterrània.

0: Doncs ara escoltarem els Nasib amb la seva cançó Maguaraná, un nom que ja és geografia antiga, la regió entre rius que va veure imperis, caravanes i savis. La peça es mou com aigua i sorra, ritmes que flueixen, melodies que recorden recitatius i la pols d'una història que encara respira.
1: Són ritmes basats en patronatges asimètrics i percussió oriental. Es combinen amb riffs de guitarra que no temen adoptar ornaments melòdics. Harmònicament hi ha alternança entre majories sòniques i escenes menors harmòniques. Això crea una tensió i una resolució típiques de la música que vol narrar paisatges.

0: Anem a escoltar el Mark Juggerman, un home que s'expressa amb Middle Eastern Metal com si escrigués una declaració estilística. No només un títol, és el punt de trobada entre el riff europeu i l'argumentació oriental. Aquesta pista actua com una cartografia sonora del que significa metal oriental avui dia.
1: Escolteu l'ús clar dels patterns rítmics versus ostinators melòdics, riffs contundents, doble bombo com el ciment i per sobre línies que imiten ornaments emissors del Magman. És un exemple net de com una producció instrumental pot assolir la sensació d'un paisatge cultural sense renunciar a la potència del metal.

Doncs ara anem a escoltar els Dracovalles i la seva cançó Warriors of the Sun, una crònica heroica. Sentiu les botes que piquen a la terra, els fils d'escut que freguen i el vent que fa volar banderes. Aquesta cançó és un estandard de la batalla narrativa, herois, èpica i pols.

0: Doncs ara escoltarem en Arjanam amb Sulaiman. Aquí la llegenda es fa veu. Sulaiman Salomó apareix com a símbol de poder, de judicis, de misteri. La cançó evoca corones, tribunals i una presència que imparteix lleis des de l'ombra.
1: La instrumentació que barreja blast beats i trèmolo picking amb capes melòdiques orientals. L'interès està en la combinació de velocitat extrema amb fragments meditatius que deixen espai a l'enunciat legendari. Són Arjanam!

0: I per acabar el programa ho farem de la mà del Sembat amb la seva cançó Shard of Osiris. El mite d'Osiris com a fil conductor, fragmentació i recompostura d'un déu. Aquesta cançó és com encaixar trossos de ceràmica damunt d'una taula antiga. Cada fragment explica una història.
1: Tècnicament destaca l'ús d'arpegis i corals que creen un paisatge sonor gran. Alterna amb riffs agressius i l'ús d'escales. Ofereixen un sabor antic i ritual. És música que vol ser cerimònia i destrucció alhora.

0: Doncs fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Hem atravessat rius, deserts i temples. Hem escoltat mites que ja no viuen en pedra, però que respiren en cordes, en veus, en patrons rítmics. Espero que aquesta taverna hagi obert alguns portals dins vostra.
1: Recordeu, darrere d'un riff hi ha una escala, darrere d'una escala hi ha una gent i darrere d'aquesta gent hi ha una història. Escolteu atentament i seguiu buscant. Fins la propera setmana!
0: Adeu, Rodes, fins la propera! Que la música us guardi el camí. Recordeu, sigueu bons, porteu-vos bé i ens tornem a trobar, com cada setmana, a la taverna del Fauna.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
3: Una bona cançó et mantindrà desperta tot el dia. Però una cançó fantàstica et mantindrà desperta tota la nit.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
6: Bon dia per tots els que avui, un divendres més, teniu la santa paciència de venir a retrobar-nos a la banda sonora de la nostra vida. Benvinguts un dia més a aquesta nostra càpsula del temps. Portem 3 setmanes ja amb vosaltres, 3 setmanes molt denses, amb temes que ens han tocat directament, i avui, justament, voldríem fer un programa que fos més com un divertiment, no? Temes lleugers, i si pot ser que ens arrenquin un somriure.
7: S'entén, perquè estàvem en plena transició política i un intent de modernització del país. Poca cosa.
6: Va quedar en intent, per això.
7: En l'intent va quedar. Però avui volem posar el fre, que ja ens convé. Tot i així, serà impossible defugir de la política, perquè en aquest món de mones, tot el que decideix, i particularment el que no es decideix, s'acaba convertint en política. Però què hi farem?
6: Mira, de moment, escoltar el primer tema musical, que avui el que ve de gust és escoltar, sobretot, molta música.
8: Oh, yeah! Oh, mama! Mama! Yeah, yeah! What's this dog and ball?
9: Algú me'l pot tornar a explicar, sisplau. No entès res.
5: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: La britànica Tina Charles publicava l'any 1976 aquest tema que acabem d'escoltar, Dance Little Lady Dance, una cançó escrita per David Kiernan i Jack Robinson i produïda per Bidu. Aquest és el nom artístic del músic i productor indi Bidu Appiah. El tema es va convertir en un dels grans èxits de la música disco de l'any. Va arribar al número 6 de les llistes britàniques i també va obtenir una notable repercussió internacional. Tina Charles, nascuda a Londres el 1954, ja tenia experiència com a vocalista abans d'iniciar la seva carrera en solitari. I Dance Little Lady Dance es convertiria en la cançó més identificada amb la seva trajectòria.
2: Al Maresme, mentre encara es vivia sota la dictadura franquista, la pressió urbanística començava també a transformar espais que fins aleshores havien estat forestals i rurals. Un dels casos més controvertits va ser el de Font Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta, una urbanització que també apareix documentada amb el nom de Casa Nova de Mas Pons. L'afer s'arrossegava des dels primers anys de la dècada i estava relacionat amb la parcel·lació d'una gran finca situada al Montnegre. La propietat, coneguda com a Casa Nova del Matso Mas Pons, tenia una extensió de 56 hectàrees i era del senyor Joan Espel Puig. Aquí les informacions de l'època atribuïen la venda de centenars de parcel·les. El nostre document parla de 600 parcel·les venudes dins d'aquest espai del Montnegre.
1: L'operació va acabar provocant la intervenció de les autoritats, perquè es tractava d'una urbanització considerada il·legal. El cas va arribar al jutjat d'Arenys, que va intervenir en l'afer, mentre que l'activitat també havia estat aturada pel govern civil. En el procediment es va establir una responsabilitat civil de 1.871.000 pessetes, però el jutge va considerar insuficient la fiança constituïda. Anys més tard, la mateixa Generalitat encara descrivia Font Montnegre com un problema que s'arrossegava des dels anys 70 i assenyalava que contra el promotor, Joan Espel i Puig, s'havien interposat nombroses querelles. La documentació municipal de Sant Iscle confirma, a més, que el projecte de la Casa Nova del Mas Pons, o Font Montnegre, formava part dels expedients urbanístics del municipi durant aquell període.
2: Però no es va acabar aquí. Font Montnegre va continuar arrossegant durant dècades els problemes derivats d'aquell origen urbanístic. Fins que ja entrat al segle XXI es van impulsar els processos de reparcel·lació, urbanització i regularització de la zona. L'Ajuntament de Sant Iscle va aprovar el projecte d'urbanització l'any 2014 i el de reparcel·lació l'any 2015. I posteriorment es va executar actuacions d'infraestructura, entre elles les de sanejament. Avui, Font Montnegre continua existint com a urbanització de Sant Iscle de Vallalta. I aquell antic conflicte urbanístic ha deixat pas a una urbanització integrada en el planejament municipal, encara que algunes actuacions d'urbanització s'han anat completant molts anys després. Once

0: El 21 de novembre de 1976 s'estrenava als Estats Units Rocky, una pel·lícula dirigida per John G. Avildsen i protagonitzada per un actor que fins aleshores era pràcticament un desconegut, Sylvester Stallone. La història ens porta a Filadèlfia i ens explica la vida de Rocky Balboa, un boxejador de segona fila que viu fent combats menors i treballant també com a cobrador per un prestador. Però tot canvia quan el campió mundial dels pesos pesants, Apollo Creed, decideix donar una oportunitat a un desconegut per disputar-li el títol.
1: ¿Y ahora quieres estar en primera fila? ¿Sí? ¿Quieres ayudarme ahora? No tengo piernas, no tengo fondo, pero no importa. Ve y combate con el campeón.
2: Y yo combatiré.
3: I al darrere de Rocky hi havia el mateix Stallone, que no només interpretava el protagonista, sinó que n'havia escrit el guió. L'havia escrit en molt poc temps, segons la documentació disponible, en només 3 dies. I va insistir que ell havia d'interpretar Rocky. De fet, va arribar a rebutjar una oferta econòmica bastant important pels drets del guió, perquè no acceptava que la pel·lícula es fes sense ell com a protagonista. Finalment, els productors van cedir, però amb un pressupost molt ajustat, aproximadament $1 milió. El rodatge principal va durar només 28 dies i es va fer sobretot pels carrers de Filadèlfia amb algunes escenes rodades a Los Angeles.
0: Aquella pel·lícula que s'havia plantejat com una producció de baix pressupost es va convertir en un fenomen. Amb el cost aproximadament $1 milió, Rocky acabaria recaptant uns 225 milions de dòlars a tot el món.
3: Que es diu aviat.
0: Sí, jo no sé ni comptar-los.
3: Massa primers, zeros.
0: I els Premis Oscars de 1977 arribaria en 10 nominacions i en guanyaria 3. Millor pel·lícula, millor director per John G. Avildsen i millor muntatge. Stallone, a més de ser nominat com a millor actor i pel guió original, Rocky no només havia convertit Stallone en una estrella. Havia inaugurat una saga que continuaria amb Rocky II, Rocky III, Rocky IV i Rocky V.
3: Déu-n'hi-do.
4: ¿Estás bien, campeón?
2: Sí, estoy bien. Te dije que acabaras con él.
5: No veo nada. Consigue que abra los ojos. Ayúdame.
2: No quiero, Rocky.
5: Ayúdame. Vamos.
4: Inténtalo, anda.
2: Dios mío.
3: La famosa escena de les escales es va rodar al Philadelphia Museum of Art, un museu enorme i molt important, inaugurat el 1928 i situat al final de Benjamin Franklin Parkway. Quan es va estrenar Rocky, el museu estava obert al públic amb les seves col·leccions i exposicions i les seves 72 escales formaven part de l'accés de l'edifici. La relació amb Rocky, però, va ser durant molts anys una mica peculiar. El museu no considerava la figura de Rocky una obra d'art, sinó un element cinematogràfic que havia acabat convertint-se en un símbol de la ciutat. Les escales es van fer famoses arreu del món amb la pel·lícula de 1976 i actualment són conegudes com les Rocky Steps.
0: I una curiositat. Les escenes de la cursa van aprofitar la ciutat real. I per filmar Rocky corrent es va utilitzar la Steadicam, una tecnologia aleshores molt nova que permetia seguir-lo amb la càmera mentre es movia pels carrers. I 50 anys després, el 2026, amb motiu del 50è aniversari de Rocky, el Philadelphia Museum of Art va dedicar per primera vegada una gran exposició a la relació entre Rocky, l'art, la boxa i els monuments. L'exposició es deia Alçant-se, Rocky i la creació dels monuments, i es va poder visitar del 25 d'abril al 2 d'agost de 2026. Hi havia més de 150 obres i objectes de més de 50 artistes, i la peça central era precisament l'estàtua de Rocky.
3: Doncs l'estàtua de Rocky va entrar per primera vegada a l'interior del museu per formar part de l'exposició. Fins aleshores havia estat a fora, al peu de les escales. L'estàtua havia estat creada originalment com a element de decorat cinematogràfic per a Rocky III, estrenada el 1982, i durant anys el museu l'havia considerat un objecte relacionat amb el cinema, però no una obra d'art. El 2026, però, va formar part d'una exposició del mateix museu que apareix a Rocky i les escales del qual s'havien convertit des de 1976 en un dels espais més identificables de la pel·lícula.
6: Es el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Señoras y caballeros, despedidos.
4: después de una sensacional pelea y de haber vencido por fuera de combate, les presento al nuevo campeón del mundo de los pesos pesados.
7: Eres un gran boxeador.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Encara escoltàvem un dels temes de la banda sonora de Rocky, You Take My Heart Away, el tema amorós de Rocky i Adrian. La música és de Bill Conti, amb lletra de Carol Connors i Aaron Robbins, i la interpreten Dieta Liddell i Nelson Pickford. La cançó se sent a l'apartament de Rocky després de la primera cita amb l'Adrian. Hi ha una curiositat. La versió que escoltem a la pel·lícula no és exactament la mateixa que es va publicar al disc. Els cantants van enregistrar diverses preses i per aquella escena es va utilitzar una versió alternativa més lenta i amb algunes diferències en la interpretació. Després vindrien altres versions, entre elles la de Shirley Bassey, però aquesta és l'original de Rocky. Dieta Liddell i Nelson Pickford.
2: Este es el show de los Muppets con nuestra estrella invitada, Sylvester Stallone. ¡Vamos!

0: El 1976, els Muppets ja no eren nous, perquè Jim Henson havia creat els primers personatges a mitjans dels anys 50, i alguns d'ells ja havien aparegut en diferents programes de televisió, especialment a Sesame Street, estrenat el 1969. Però aquell any arribava el programa que els convertiria definitivament en estrelles internacionals, The Muppet Show. Henson volia fer un programa de varietats amb titelles, però adreçat també al públic adult, amb música, humor, números de comèdia i convidats famosos. Després de dos programes pilots emesos el 1974 i el 1975, el projecte va trobar suport en el productor britànic Lew Grade i el programa es va produir al Regne Unit.
1: The Muppet Show es va estrenar aquell any, el 1976, i presentava Kermit, la granota, a qui el vam conèixer com la rana Gustavo, com a mestre de cerimònies de teatre, on entre actuacions, assajos i problemes entre vestidors apareixien personatges com Miss Peggy, Frosty Bear, Gonzo, Animal, aquell cuiner suec, Ralf i Scooter. La primera temporada es va enregistrar als estudis ATV de Boreham Wood, a Anglaterra, i va començar a emetre's al setembre de 1976. El programa combinava números musicals, paròdia, humor absurd i artistes convidats, i la fórmula va aconseguir una audiència internacional molt i molt àmplia.
0: I una de les claus de The Muppet Show era precisament que no era només un programa infantil. Henson havia aconseguit convertir els seus titelles en protagonistes d'un programa de varietats amb referències, gags i convidats pesants per diferents edats. En els primers episodis de 1976 hi van participar artistes com Rita Moreno, Ruth Bootsy, Joel Grey, Jim Nabors, Florence Henderson, Paul Williams, Charles Aznavour i Helena Horne. L'èxit del programa acabaria obrint el camí al cinema. El primer llargmetratge dels Muppets, The Muppet Movie, arribaria al 1979.
1: I només un any després de l'estrena de The Muppet Show, els Muppets arribarien també a la televisió espanyola. Televisió Espanyola els va incorporar a la programació entre finals de 1977 i 1978, doblats al castellà. I el programa es coneixeria posteriorment com el Show dels Teleñecos. Aquesta primera versió espanyola, Kermit, és a dir, la rana Gustavo, mantenia el seu nom original, mentre que en altres produccions i doblatges ja era conegut com la rana Gustavo. Així, els personatges creats per Jim Henson passaven de la televisió britànica a les pantalles espanyoles.
0: I si els Muppets ja eren coneguts per les seves aparicions televisives, aquell any també començaven a arribar a les cases espanyoles a través de Sesame Street. Televisió Espanyola en va emetre la versió nord-americana original, doblada al castellà i amb el títol Ábrete Sésamo, dins del programa infantil Un Globo, Dos Globos, Tres Globos.
1: Mira, jo me'n recordo de tot això.
0: Jo no. Era un programa educatiu destinat principalment als nens, en personatges com Epi Blas, la rana Gustava, Coco, el monstru de les galletes i el conde Draco, que ensenyaven conceptes bàsics com les lletres, els números, els colors o les formes. Un globo, dos globos.
1: Aquesta primera versió doblada no va tenir gaire èxit i Televisió Espanyola va acabar optant per adaptar el programa a la realitat espanyola. Així naixeria a partir de 1979 Barrio Sésamo, amb personatges propis com la gallina Caponata, interpretada per Emma Cohen, i el caracol Pérez Gil, interpretat per Jesús Alcaide. Més endavant arribarien l'Espinete, Don Pimpón i la resta de personatges que ja formen part de la memòria televisiva dels anys 80. I a l'hora de triar un tema per il·lustrar el pas dels Muppets per la televisió, hem triat una de les seves convidades, la Rita Moreno, que en directe va interpretar Fever. Malauradament, això és ràdio i no és pas televisió i no podem veure la seva interacció amb el bateria. Però ja us avanço que al final guanya la Moreno, que és molta Moreno, en aquesta batalla musical.

0: my kind of woman.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 5 d'abril de 1976, 29 presos polítics s'escapaven del penal de Segòvia a través d'un túnel. Però aquella no era la primera vegada que ho intentaven. El pla havia començat

0: dissimulada amb rajoles i ciment, mentre altres presos feien soroll per ocultar el de l'excavació. Quatre o cinc presos feien torns en les tasques de perforació i la terra que extreien s'anava amagant dins de la mateixa presó. Paral·lelament a l'exterior, un comando de suport preparava els vehicles, la roba, els diners i les armes que necessitarien després de sortir. El túnel acabava connectant amb el clavegueram de Segòvia i després d'uns 800 metres els portava fins a una zona industrial.
1: El 5 d'abril, després del recompte de les 2 de la tarda, 29 dels 55 presos polítics que hi havia al penal van iniciar la fugida. Al final del col·lector els esperava el comando exterior, format per 2 dones i 2 homes, que els van proporcionar roba, diners i armes. Van sortir de Segòvia amb una furgoneta i a uns 50 quilòmetres més endavant van canviar de vehicle i es van amagar al tràiler d'un camió carregat de fusta que els va portar fins a Espinal de Navarra, prop de la frontera francesa. Allà havien d'esperar un mugalari, la persona que els havia de conduir a través de la frontera.
0: Ja, però el pla es va torçar a partir d'aquí. Algú es va equivocar amb la contrasenya i el guia no es va presentar. Els fugitius nerviosos van decidir sortir de la borda i continuar sols durant la nit. Portaven mapes i alguns coneixien la zona, però no comptaven amb una boira molt espessa que els va desorientar. Mentre avançaven pel bosc, van ser localitzats per una patrulla de la Guàrdia Civil i es va produir un tiroteig. El grup es va dispersar i durant les hores següents la majoria dels fugitius van ser detinguts o es van lliurar. Oriol Soler Sugranyes, militant del MIL, va morir el dia 6 d'abril en un segon enfrontament amb la Guàrdia Civil a la zona de Sorogain. Finalment, 24 dels 29 fugitius van ser detinguts o es van lliurar i 4 van aconseguir arribar a França.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Aquell mateix any, el grup andalús Harsha publicava Libertad sin ira, una cançó escrita per Rafael Valadés i José Luis Otero. El tema es va convertir ràpidament en una de les cançons més representatives de la transició i va quedar especialment associat a les demandes de llibertat i canvi polític després de la mort d'en Franco. La cançó va tenir, a més, problemes amb la censura. Inicialment va ser declarada no radiable, però pocs dies després Televisió Espanyola va rectificar i en va autoritzar l'emissió.
2: El 9 de març de 1976 moria a la ciutat de Mèxic Maria Soteras i Maurí, jurista catalana que havia hagut de marxar a l'exili després de la Guerra Civil. Tenia 70 anys i moria lluny de Barcelona, la ciutat on l'havia estudiat dret. Havia començat a exercir l'advocacia i havia fet història. Però abans de saber qui va ser Maria Soteras, val la pena saber com la va descriure el règim franquista. En acabar la Guerra Civil, el Tribunal de Responsabilidades Polítiques va obrir-li un expedient i l'acusava de tenir una
3: conducta detestable respecto al GMN, Glorioso Movimiento Nacional, siendo de ideas izquierdistas y militando en el Partido Esquerra Catalana. No ejercía su profesión dedicándose exclusivamente y con gran anhelo a la propaganda rojo-marxista.
2: També s'hi feia constar que ella i el seu marit havien regalat una casa i 173.000 pessetes a los rojos de Catalunya. Però qui era realment aquella dona que mereixia, segons les autoritats franquistes, aquesta qualificació?
1: Doncs mira, jo t'ho explico. Maria Soteras havia nascut a Barcelona l'any 1905 i va estudiar dret a la Universitat de Barcelona. Va acabar la carrera el 1925 i dos anys després, el 30 de setembre de 1927, es convertia en la primera dona que es col·legiava com a advocada exercent al Col·legi d'Advocats de Barcelona i, per tant, en la primera advocada exercent de Catalunya. El mateix setembre va demanar també poder formar part del torn d'ofici, fins aleshores reservat, de fet, als homes. El 1932 es va casar amb l'advocat Antoni Vilalta i Vidal, membre d'Esquerra Republicana de Catalunya i, posteriorment, regidor de Barcelona. Poc després de començar la Guerra Civil, Maria i la seva família van marxar a l'exili, primer a Brussel·les i després a Mèxic, on va continuar la seva vida.
2: El problema per a Maria Soteras no havia acabat amb l'exili. El juliol de 1939, mentre ella ja era fora d'Espanya, el règim franquista va iniciar contra ella un expedient de responsabilitats polítiques. L'acusació la vinculava políticament amb el seu marit, tot i que en l'expedient van aparèixer testimonis i proves que indicaven que Maria no havia militat en cap partit ni havia desenvolupat activitat política. Fins i tot l'historiador de dret Ferran Valls i Taverner va enviar una carta de descàrrec al tribunal. Malgrat això, el 15 de desembre de 1939 va ser condemnada a una multa de 300.000 pessetes, 10 anys d'inhabilitació absoluta i 5 anys de confinament a les Balears. Des de Mèxic va complir una part important de la sanció econòmica i el 1952 va ser indultada de la resta de la condemna.
1: La seva mort el 1976 no va significar, però, la desaparició de la seva història. Durant dècades, el nom de Maria Soteras va quedar poc present en la memòria pública, fins que les institucions acadèmiques i professionals van començar a recuperar la seva trajectòria. La Universitat de Barcelona li va dedicar una sala de juntes de la Facultat de Dret l'any 2019 i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha reivindicat la seva figura com la primera advocada col·legiada de Barcelona. Més recentment, l'ICAP ha creat el Premi Jurídic Maria Soteras i Mauri, destinat a reconèixer treballs relacionats amb la igualtat de gènere des de qualsevol branca del dret. La dona que el franquisme havia volgut convertir en una acusada per les seves suposades idees polítiques, avui és recordada precisament per haver estat una pionera de l'advocacia catalana.
0: La banda sonora de la nostra vida, any 1976.

0: sonora de la nostra vida.
1: El 1976, Joe Dassin publicava Ma Musique, una cançó amb música de Gavin Sutherland. La melodia ja existia. Era Saving, que Rod Stewart convertiria en un èxit internacional aquell mateix any. Però Dassin no en va fer una traducció al francès. No, va conservar la música i va posar una lletra nova, escrita expressament en francès per Pierre Delanoë, adaptant-la al seu estil i al seu públic. Per tant, no és la versió francesa de Sailing, sinó una nova cançó construïda sobre de la mateixa música.
2: El 31 de maig de 1976 moria a Perpinyà Carme Boatell Teixidor, una dona que havia viscut bona part de la seva vida a l'exili. Havia nascut a Barcelona el 28 de juliol de 1911 i quan va acabar la Guerra Civil va travessar la frontera francesa. Però no ho va fer simplement fugint. Durant la retirada republicana havia estat ajudant a transportar ferits d'un bombardeig sobre Figueres i ella mateixa va resultar ferida. Va arribar a Perpinyà i poc després es va instal·lar a Marsella. Allà es va incorporar a un dels primers grups de la resistència contra l'ocupació nazi. Una dona que havia perdut la guerra, que s'havia convertit en exiliada i que, tot i així, va continuar lluitant. Qui era Carme Boatell i fins a on va arribar aquella lluita?
1: Doncs mira, a Marsella, Carme Boatell va formar part de la resistència francesa en els primers temps de l'ocupació, de 1939, quan ja es va exiliar, fins a 1942. La seva activitat acabaria portant-la a la detenció. Segons el testimoni recollit per Memòria de Sants, va ser capturada pels col·laboracionistes del règim de Vichy i empresonada a la presó de Beaumet, a Marsella, on va patir tortures i va passar 40 dies incomunicada. La mateixa font la identifica com la primera republicana torturada pels col·laboracionistes en aquell context. Després va ser lliurada als alemanys. El gener de 1943 va ser traslladada a Reims i el juny d'aquell mateix any deportada al camp de concentració de dones de Ravensbrück.
2: Ravensbrück era el principal camp de concentració nazi per a dones. Carme Boatell hi va arribar com a presonera política i al cap de pocs dies va ser enviada a comando de Leipzig, on va treballar en una fàbrica d'armament. Les amicals de Mauthausen i Ravensbrück expliquen que unes 120 republicanes espanyoles van ser deportades a Ravensbrück i que la gran majoria dels casos havien estat detingudes a França per la seva activitat de resistència contra l'ocupació nazi. Eren identificades amb el triangle vermell i obligades a treballar com a mà d'obra esclava. Carme Boatell va sobreviure al camp i a la guerra. La seva trajectòria, a més, forma part de la història menys coneguda de les dones republicanes que van continuar combatent el feixisme després d'haver perdut la Guerra Civil.
1: I després de l'alliberament, Carme Boatell va continuar vivint a l'exili francès. No va tornar a instal·lar-se a Barcelona i va morir a Perpinyà el 31 de maig de 1976, als 64 anys. Mira l'edat que tinc jo. La seva història, però, començaria a recuperar-se poc després. Montserrat Roig estava treballant entre 1974 i 1977 en la investigació que acabaria convertint-se en el llibre Els catalans als camps nazis, publicat el 1977. El llibre va recollir testimonis de deportats i deportades catalans i va contribuir decisivament a fer visible una història que durant dècades havia quedat silenciada. Carme Boatell hi apareix entre les dones catalanes vinculades a la resistència i deportades als camps nazis.
2: I gairebé mig segle després de la seva mort va arribar un reconeixement públic a Barcelona. El maig del 2022, l'Ajuntament de Barcelona, l'Amical de Mauthausen i l'Amical de Ravensbrück, familiars i alumnes de l'Institut 25 Olimpiada, van recuperar la seva biografia dins el projecte Stolperstein. El 26 de maig es va col·locar una llamborda amb el seu nom davant del número 99 del carrer de Tenor Massini a Sants, on havia viscut. Els alumnes havien treballat durant mesos amb els amicals i amb familiars per reconstruir les biografies dels deportats. I aquí hi ha una reflexió que podem deixar oberta. Perquè Carme Boatell tingui avui una llamborda que la recordi, ha calgut que la seva memòria sigui recuperada dècades després per entitats memorialistes, institucions locals, familiars i escoles. Una memòria que, durant masses anys, a l'Espanya franquista primer i a la democràcia després, va quedar en segon pla. En matèria de memòria democràtica, encara tenim molt per recuperar.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1976, Elton John publicava, a veure si em surt, Sorry Seems to be the Hardest Word, que podríem traduir com Ho sento, sembla que és la paraula més difícil. És una de les seves grans balades, escrita amb Bernie Taupin, que en va fer la lletra, mentre que Elton John en va compondre la música. Formava part de Blue Moves, el seu 11è àlbum d'estudi, i es va publicar com a senzill l'1 de novembre de 1976. La cançó parla d'una relació que s'està trencant i de la dificultat de trobar les paraules per intentar salvar-la. I en el cas d'Elton John, dir que és una de les seves millors cançons ja és dir molt.

0: Malauradament, se'ns ha acabat el temps per compartir històries i música. Avui donem per acabada la banda sonora de la nostra vida i esperem que us hagi agradat tant la selecció de notícies que hem reviscut com la música que hem escoltat.
1: Segurament. I si és així, tot l'equip del programa ens donem per ben pagats i satisfets. Us donem les gràcies per la confiança i tornem la setmana que ve, divendres, a les 11, a la sintonia de Ràdio Arenys, amb més històries de l'any 1976, que encara ens ha de donar molt de sí.
0: I ja sabeu que, si no ens podeu escoltar directe, teniu tots els programes a la web de la Ràdio Arenys. Aneu a programes, després a tots els podcasts, i ens podreu sentir quan i on vulgueu. A reveure i que passeu un bon cap de setmana.
1: Apa, adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking,
3: but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugint.

0: Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraden els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la Mar Vico a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure, i alguns fins i tot encara es poden veure, a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta. I entre aquests musicals n'hi ha de molt, molt coneguts i d'altres que no ho són tant. I els d'avui són molt, molt coneguts. I d'alguns fins i tot ja n'hem parlat amb anterioritat aquí al nostre programa. Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. Després de l'art i els artistes, les dones d'empenta i dels esports de la setmana passada, avui farem una ronda de nit. I viatjarem en el temps i en l'espai i anirem a visitar alguns dels locals d'oci nocturn més coneguts dels musicals. Els visitarem de manera cronològica, tenint en compte a quina època està ambientada, doncs, cada musical. Començarem aquesta ronda de nit al París de finals del segle XIX i l'acabarem també a França, concretament a Saint-Tropez, a la dècada dels 80 del segle passat. I entremig també anirem a visitar altres indrets i altres èpoques, tot visitant antres de bona i de mala mort, on la gent de l'època anava a conèixer gent, a veure unes copes, a gaudir de bona música o d'un espectacle, a ballar, a treure el ventre de penes, a desinhibir-se, a trobar parella, a lligar, en definitiva, llocs on la gent anava a passar-s'ho bé. I començarem anant a París. A París, a la ciutat llum, i concretament a un mític local d'espectacles que va ser fundat el 1889 per un empresari teatral català, el terrassenc Josep Oller i Roca, juntament amb un empresari francès de nom Charles Joseph Zidler. Aquests dos senyors, col·legues amb molt bon rotllo entre ells i amb molt bona visió de futur, ja eren els propietaris del Teatre Olímpia, que els hi anava molt bé, però van decidir que volien muntar un nou local, una nova atracció per a les nits parisenques. I això es va fer realitat quan el 6 d'octubre de 1889 van inaugurar als peus del turó de Montmartre el ja mític Moulin Rouge, que encara segueix en actiu. I, per tant, doncs, segueixen actiu. Per tant, si aneu a París, encara podeu gaudir d'algun dels seus espectacles de varietats i prendre una copa, o totes les que vulgueu, de xampany francès. En aquest mític local nocturn d'oci parisenc és on se situa l'acció del musical Moulin Rouge amb exclamació final, adaptació teatral de la pel·lícula amb el mateix títol, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ja en si era una pel·lícula musical, i a la vegada també era un jukebox, perquè totes les músiques i les cançons que sonaven al llarg de la pel·lícula i de l'espectacle són totes molt i molt i molt conegudes i ja existien abans de que s'estrenés la pel·lícula, el 2001, o el musical a Broadway, el 2019. Per exemple, per posar-vos un exemple, el fragment que ara escoltarem a continuació, que es titula The Sparkling Diamond, el diamant brillant o el diamant espurnejant, i sonaran cançons de la Shirley Bassey, la Madonna, la Marilyn Monroe i la Beyoncé, que de ben segur reconeixereu. De ben segur. Serà com una mena de cançó Frankenstein de les nostres, que ara fa un temps que no en posem cap, però que la nostra tècnica, la Mar Vico, ens n'està preparant algunes per propers programes i les posarem. Doncs entrem ja al Moulin Rouge i anem a escoltar la Satine, la protagonista del musical i estrella del local, un dels vèrtexs del triangle amorós d'aquest espectacle, un espectacle basat en la Traviata de Giuseppe Verdi i la Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill, un musical ambientat al París de finals del segle XIX, però amb cançons del segle XX i de principis del XXI. The Sparkling Diamond, del musical original de Broadway del 2019.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only, Satine.

time.

ens va dir. I després del Moulin Rouge de París, ens anem al The Hot Box de Nova York. The Hot Box, que podríem traduir com la capsa calenta o la capsa ardent, és el club nocturn on treballa, bueno, on treballa i on actua, la senyoreta Adelaide, l'artista estrella dels shows que ja s'hi poden veure, que és l'eterna promesa de Nathan Detroit, el protagonista del musical Guys and Dolls, que és jugador professional i propietari d'un local de jocs i d'apostes. He dit l'eterna promesa de Nathan perquè, tot i que porten 14 anys junts, no hi ha manera que trobin el moment idoni per casar-se i formar una família com a ella tant li agradaria. A partir d'algunes històries curtes d'en Damon Runyon, escrites als anys 20, amb música i lletres d'en Frank Loeser i llibret de l'Abby Burrows i en Joe Swerling, Guys and Dolls, que podríem traduir com a nois i noies, o xicots i nines, xicots i nines, es va estrenar a Broadway el 1950. El West End de Londres hi va arribar el 1953 i se va fer una versió cinematogràfica el 1955 amb Marlon Brando de protagonista, cantant amb la seva pròpia veu i ballant i fent tot el que es fa en un musical. Crec que va ser l'únic musical en què va participar al llarg de la seva vida. I a més a més estava molt ben acompanyat per en Frank Sinatra, la Jane Simmons i la Vivian Leigh. Una pel·lícula que jo realment us la recomano molt, molt, molt. D'aquest musical se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, i també s'ha pogut veure a d'altres països. Sense anar gaire lluny, el 1998, el Teatre Nacional de Catalunya se'n va fer una versió amb la qual es va tancar la primera temporada del TNC. Va ser un musical dirigit per en Mario Gas i el personatge de l'Adelaide va ser brillantment interpretat per la Vicky Peña, que fins i tot cantava cançons fent falset que mantenia al llarg de tot l'espectacle. Al West End de Londres, el 2023, se'n va fer un muntatge que era totalment immersiu. Els espectadors estaven asseguts al voltant d'una mena d'escenari central de forma rectangular i disposats de tal manera que per moments semblava que estiguessin als carrers de Nova York, al local d'apostes de Nathan Detroit o a l'interior del club nocturn de Hot Box, on hi actua cada nit la Adelaide, l'artista estrella del local, molt ben acompanyada de les seves ballarines, la Kitty, la Mimi, la Carissa, la Lisa i la Maggie, més conegudes totes elles com les Hot Box Girls. I el de Hot Box és on ara ens n'anem de pet. Ara mateix ens n'anem directament cap allà, perquè veig que les noies ja estan preparades en un lateral de l'escenari. Hi ha gent per totes bandes, uns beuen, altres fumen, aquells d'allà mengen, hi ha diversos matrimonis. Aquell senyor d'allà, penso que la senyora que l'acompanya no és la seva dona, però bé. També hi ha un grup de molts homes, que semblen homes de negoci, de la manera que estan vestits i que ara estan fent un brindis. Una parelleta d'enamorats, se'ls veu molt acremalats, la veritat. I ara acaben d'entrar al local dos nois vestits amb barrets com si fossin gàngsters. I mireu, mireu, mireu, i ara puja una senyora a l'escenari que deu ser la mestra de cerimònies. I sí, sí, sí, és la mestra de cerimònies perquè li acaben de posar un focus al davant perquè tothom es fixi en ella. I ara sembla que la banda del local, mira, ja s'està preparant. Anem a veure què ens explica aquesta senyora.

0: Ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Acabem d'escoltar l'Adelaide, interpretada per la Marisha Wallace, cantant la cançó Abaixa'l en APEC, del musical Guys and Dolls. Abaixa'l en APEC és una expressió en anglès que significa gran quantitat, molta quantitat. I normalment quan es parla, quan es diu Abaixa'l en APEC, fa referència a la quantitat d'afecte i d'amor que tens cap a la gent que t'envolta, cap als enamorats, sobretot. I de Nova York... Mira, això que sona, a veure com sona. Sí. I de Nova York ens n'anem a Berlín, al Berlín de 1929, amb el nazisme ja començant a guanyar força a Alemanya, i a un local d'oci nocturn molt i molt i molt conegut pel que fa als musicals, el Kit Kat Club, on succeeix gran part de l'acció del musical Cabaret, del qual ja n'hem parlat en altres programes, però recordarem, això sí, que es va estrenar a Broadway el 1966, després d'haver estat unes setmanes de proves a Boston. A partir de la novel·la Adéu a Berlín, d'en Christopher Isherwood, i la posterior obra de teatre basada en aquesta novel·la, titulada Soc una càmera, d'en John Van Druten, el 1966 es va estrenar Cabaret, amb música d'en John Gander, lletres d'en Fred Ebb i llibret d'en Joe Masteroff. El 1966 aquest musical no va tenir massa èxit, la veritat. Però el 1972 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per en Bob Fosse i protagonitzada per la Liza Minnelli, en Joel Grey i en Michael York, que va revitalitzar i popularitzar el musical i les seves músiques i cançons. Als anys 80 i 90 se'n van fer noves reposicions a Broadway i a Londres, on ja s'incloïen les noves cançons creades expressament per a la pel·lícula i per al lluïment de la Liza Minnelli. I el personatge de la Sally Bowles va començar a tenir molt més protagonisme al musical, al igual que a la pel·lícula. En el musical original era un personatge que passava per allà, més aviat un secundari. El 1992 a Barcelona se'n va poder veure un muntatge protagonitzat per la Nina, en català. La Nina feia de Sally Bowles i comptava amb el gran Ovidi Montllor i la Sílvia Tortosa en el seu repartiment. D'aleshores ençà s'han pogut veure diversos muntatges tant a Barcelona com a Madrid, on actualment hi ha un cabaret immersiu, el You Music Hotel Teatro Albéniz, amb l'Abril Zamora com a mestre de cerimònies, que es podrà veure per ara fins al 10 de maig. El 2021, al West End de Londres, se'n va fer una reposició que tenia com a protagonistes a Lady Redmayne, aquell actor pèl roig protagonista de la pel·lícula sobre la vida de Stephen Hawking, que era qui feia de mestre de cerimònies, i la Jessie Buckley com a Sally Bowles. La Jessie Buckley és una gran actriu de teatre de text i de teatre musical de britànica, que havia participat i ha participat a sèries de televisió i a pel·lícules, sempre amb personatges secundaris, però que aquest any ha estat el seu any, gràcies a l'èxit de la pel·lícula Hamnet, basat en les supervendes de la Maggie O'Farrell, perquè la Jessie Buckley és l'actriu protagonista de Hamnet i recent guanyadora de l'Oscar a millor actriu pel personatge que fa de l'Agnes, la dona d'un tal William Shakespeare, que interpreta en aquesta pel·lícula. Anem al Kit Kat Club, on ja tenim preparada la Sally Bowles, interpretada en aquesta ocasió, com us dèiem, per la Jessie Buckley, per oferir-nos un dels seus números musicals més coneguts, el número musical de la cadira, el Meinhard.
2: You have to understand the way I am. Mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.

El Gran Tonet és el propietari d'un local al Paral·lel on cada nit la gent pot anar a prendre's una copa, fumar i gaudir dels espectacles de varietats que en un petit escenari ofereixen copletistes, mags, humoristes, transformistes, bailaores i bailaores de flamenc i altres artistes. El local del Gran Tonet és un dels indrets de la Barcelona de finals dels anys 20 del segle passat on transcorre l'acció del musical Flor de Nit, producció dels de Goy de Gom, estrenat el 1992 al Teatre Victòria amb música original de l'Albert Guinovart i lletres i llibret de Manuel Vázquez Montalbán. I tot molt ben supervisat per en Joan Lluís Bozzo, el director de la companyia i d'aquest muntatge. Entrem ja al local del Gran Tonet, on entre els clients hi ha molts més homes que dones. Hi ha algun noiet barbamec que s'ha colat i també alguna dona vestida de manera molt masculina que fa un pols amb un jove mariner a la barra del bar. I un matrimoni ballallos que deuen ser del barri i aprofiten per venir a l'espectacle. També hi ha un altre mariner que està amb una noia d'aquelles que fan cantonades per les Rambles. Sembla que l'actuació és a punt de començar. La Mimí, la copletista estrella del local, és a l'escenari preparada per explicar-nos una història ben peculiar d'un triangle amorós. Anem a l'escoltar.

Estem escoltant de fons Aquarius, en versió instrumental del musical Hair, un musical de finals dels 60 amb un esperit molt hippie, on els nois protagonistes de la història, tots ells també molt hippies, no es volen tallar el cabell per anar obligats a la guerra de Vietnam. I concretament, en plena guerra de Vietnam, és on se situa, cronològicament parlant, el musical Miss Saigon, aquella adaptació lliure a teatre musical de l'òpera Madame Butterfly, amb música d'en Claude-Michel Schoenberg i lletres de l'Alain Boublil, els mateixos creadors dels Miserables, i que es va estrenar a Londres el 1989. L'acció d'aquest musical té lloc a Saigon, una de les ciutats més poblades de Vietnam, que actualment té com a nom oficial el de ciutat Ho Chi Minh, tot i que encara hi ha molta gent que la segueix anomenant Saigon com se la va conèixer durant molt de temps. Amb la guerra de Vietnam darrere fons, a Saigon hi trobem un altre de mala mort que es diu Dreamland. Dreamland, que en anglès significa terra de somnis. Una mena de barreja entre bar de carretera i sala de ball, que és on treballa la Kim, la protagonista d'aquest musical. Una noia vietnamita de 17 anys que, després que se li morís tota la seva família a conseqüència de la guerra, va marxar del seu poble i se'n va anar a Saigon a buscar-se la vida. Ara treballa al Dreamland, un local regentat per un home al que tothom anomena l'enginyer, i que no és altra cosa que un proxeneta, que té diverses noies al seu càrrec, en el seu local, aparentment com a cambreres, per acontentar els soldats estatunidencs que abandonen per unes hores la guerra i van al Dreamland a beure alcohol, a fumar i relacionar-se amb les noies del local, amb qui, a canvi d'uns dòlars, poden passar la nit. Quan comença el musical, al Dreamland es du a terme la celebració de l'elecció de la Miss Saigon del local. Totes les noies s'exhibeixen en biquini i poca roba més, ben descarades i sexis amb els clients, exhibint tot el seu potencial seductor per atraure clients per aquella nit. Anem al Dreamland, que la festa per escollir la noia que serà la Miss Saigon d'aquesta temporada és a punt de començar. Anem-hi.

El 1959, al Paper Shop, que era una sala de ball de la ciutat alemana d'Aquisgrà, hi havia d'actuar una banda en viu, però els músics van tenir problemes i no van poder actuar. En aquella època, a les sales de ball s'actuava amb música en viu. Al gerent d'aquesta sala se li va ocórrer una brillant idea per no haver de suspendre la vetllada. El que va fer va ser utilitzar un tocadiscos i anar posant discos perquè els clients poguessin ballar tota la nit. Aquesta innovació puntual d'un dia va marcar

format per dies i hores en discoteca. I el Jonis, que de les quatre és l'únic que encara està activa i té el record, hi ha gent que té molts records, però en el guió té el rècord de ser la discoteca més antiga de Catalunya. I la tenim a Quirenys, sí senyor. I us preguntareu que per què tot aquest rotllo sobre les discoteques. Doncs perquè ara mateix ens n'anirem a una. Una ubicada a la ciutat de Nova York, que no és l'Estudio 54, no té tant de glamour ni tanta exclusivitat, però és una discoteca que està d'allò més bé per anar-hi un dissabte a la nit a ballar una estona. El nom d'aquesta discoteca és 2001 Odissea, que no sé si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula d'en Kubrick. Però que és la discoteca on va ballar cada dissabte a la nit un noi que es diu Tony Manero i que és el protagonista del musical Saturday Night Fever, La febre del dissabte a la nit, un musical basat en la mítica pel·lícula del mateix títol de 1977 protagonitzada per en John Travolta, actor molt vinculat d'una manera o altra als musicals del setè art. En Tony Manero és un noi amb una vida gris i plena de conflictes personals i familiars que aprofita els dissabtes a la nit per esvergir-se i anar a ballar amb els amics a la discoteca i de pas també conèixer noies. En aquesta discoteca trobarà l'amor i juntament amb ella, amb aquesta noia, es convertiran en els reis de la pista. No sé si nosaltres, la Mar, en Joan i aquest que us parla, també ens convertirem en reis de la pista, però el que farem ara a continuació, i us animo els que esteu a casa també a fer-ho, és veure una mica l'esquelet a ritme d'una cançó de les que sonen en aquesta discoteca i que de ben segur que reconeixereu. Disco Infierno. Anem tots a ballar. Vinga.

0: Acabem d'escoltar Disco Inferno, que he dit infierno, no, i és inferno, del musical Saturday Night Fever, febre del dissabte a la nit, concretament del muntatge original que es va poder veure el 1998 al West End de Londres. I ara ens anem cap a França, que és on acabarem aquesta ronda per locals d'oci nocturn que avui estem fent aquí al Tot ens va bé. I jo us pregunto, què us sembla si ens n'anem a Saint-Tropez?
1: Tot ens va bé.
0: I el Saint-Tropez dels anys 80 és on hi trobem un nightclub molt exclusiu on s'hi fan espectacles de transformisme. Homes que es disfressen, ballen, actuen com si fossin dones. Als anys 80 d'això se'n deia transformisme. Avui dia això ho coneixem com espectacles de drag queens. Aquest local està regentat per dos homes que, a més, són parella, en George, que és el gerent del nightclub, i l'Alvin, que es converteix cada nit en la Zaza, l'estrella dels espectacles que ja s'hi poden veure. En George i l'Alvin són els protagonistes del musical La Cage of Fools, la gàbia de les boges, el títol del qual fa referència al nom del nightclub que regenten. El musical de La Cage of Fools està basat en una comèdia teatral d'en Jean Poiret, i tant la comèdia d'en Jean Poiret de 1973 com l'espectacle de teatre musical de 1983 van ser pioners en posar al damunt d'un escenari com a protagonistes una parella d'homosexuals. Aquesta parella, formada per en George i l'Alvin, reben la visita del fill d'en George, un fill que aquest va tenir amb una novieta de joventut, que ve a presentar-los la promesa. De fet, especifiquem-ho. Aquest fill ha tingut sempre més bona relació amb el seu pare i l'Alvin que amb la seva mare, que ja porta uns quants anys desapareguda i que no saben on para. Els ve a presentar la seva promesa, amb qui aviat es casarà. Amb la seva promesa també hi venen els seus pares, els futurs consogres d'en George, que no són altres que un destacat polític ultraconservador i la seva dona. I a partir d'aquí, amb Oliga que fa fort, i el musical es converteix en una comèdia d'allò més divertida. Amb música i lletres d'en Jerry Herman, el mateix creador dels musicals Hello Dolly i Mame, i amb llibret del polifacèctic Herbie Fierstein, el musical La Cage of Fools es va estrenar a Broadway el 1983, a Austràlia el 1984 i al West End de Londres el 1986. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, com a Austràlia, com a molts altres llocs del món. El 2001, per exemple, es va poder veure a Madrid un muntatge d'aquest espectacle titulat La jaula de les loques, amb, escolteu-ho bé, protagonitzat per l'Andrés Pajares i en Joaquín Cremel, com a George i Alvin. Va ser un rotund fracàs, la veritat. I el 2018 es va poder veure una nova versió, primer a Barcelona i després a Madrid, aquesta vegada amb el títol original, La Cage of Fools, protagonitzada per l'Àngel Llàzer i l'Ivan a la banda com a parella de protagonistes. I ara entrem ja a La Cage of Fools, on ja estan totes les drag queens ben preparades per acompanyar l'estrella de l'espectacle, la Zaza, que ens oferiran, totes juntes, el número musical de benvinguda al seu nightclub. We are what we are, som el que som. Una cançó que amb la seva variant, que canta enmig de l'espectacle en solitari, l'Alvin, després de treure's la disfressa de Zaza, es va convertir en tot un himne per a la comunitat LGTBIQ+, i en una de les cançons més conegudes de la Gloria Gaynor, el I am what I am, soc el que soc. Però ara nosaltres anem a escoltar el We are what we are, un dels primers números musicals de l'espectacle que pertany al muntatge original de 1983.

Aquesta cançó que esteu escoltant pertany al musical Sweet Charity, on també hi ha un local d'oci nocturn, el Fandango Ballroom, on hi treballa la Charity, la protagonista del musical, però us he de dir que aquesta cançó se'ns ha disparat sola, sí, la màgia de la ràdio, perquè aquesta cançó que esteu escoltant és una de les cançons que sonarà al proper programa, que la setmana que ve és Sant Jordi, diada de llibres, roses i amor, i farem un programa dedicat a l'amor. I pot ser que ens surti un programa molt malós i fins i tot una mica empalagós, però això sí, la gent que fem aquest programa, en Joan Bosch i la Mar Vico, les Vies del So, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra, riu gent, preferim mil vegades fer l'amor que fer la guerra, com fan alguns impresentables i assassins que corren pel món. Ens acomiadem ja de vosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve amb molt d'amor, de nou, aquí, al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Així
2: perquè,
1: sí.
2: Oh, sorpresa, el tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora, ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí. I que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. Preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començant parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana, Nilsen Martí. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política. Perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, en majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida. Però també de catarsi, perquè és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que Adif sapigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies, de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat, i hem de veure doncs que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Toni, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions